0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Figa Flava, que ja sé que vol royalties, perquè se'ls ha quedat la Julieta.
1: Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.
2: Oh, boy.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, local i en català.
6: No sé si queda algo de un romance que ya fue.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mica.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: tu.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

conec. Que penso en mi més del que jo voldria. Però els matins en el lloguer i perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vàpers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552 que talla la calçada Arbúcies en sentit sud. Hi haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí, i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges, poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre, i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar

0: a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
1: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
0: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
1: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
0: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de Seat a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, Seat té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu, us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
4: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat a ajudar ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar...

0: donar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
1: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
2: Quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
3: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
4: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
3: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
2: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
5: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics, i a més serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
6: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí que sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
5: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai, també els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
2: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura, que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
7: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
8: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
2: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
9: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
2: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
10: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
11: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
10: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
12: Hi ha una ofensiva de los fondos buitres por tirar la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
10: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
2: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge, però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
13: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
14: després d'haver perdut el dimecres anterior el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
13: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador en l'última jugada.
15: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
13: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
2: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Birgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
16: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
2: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard Act i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 2:15 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Copla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

Què ingressa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera o no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Una a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7 en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores, principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2023. 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
3: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
4: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
5: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
8: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
7: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
9: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per abaixar les temperatures a l'aula.
10: La setmana passada va ser molt desmesurat, molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
9: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
11: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
9: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
1: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
15: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
14: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, ho rebutgen de ple i aposten per les prejubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dow ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
9: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
16: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
9: Actualment a Catalunya, segons la patronal de Metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
1: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
17: Això és clau, no? Tindre uns boscos gestionats vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per apagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
18: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
19: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
18: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026 promoguda per la xarxa i Ràdio 4 i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial deixa. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
20: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i sobretot de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
21: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
20: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
22: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunidad creativa y profesional de l'audiovisual.
20: El podcast també ha tingut espai en el MAC, ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
1: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pasqual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos de Lleida Televisió.
0: El Club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
2: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
0: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a l'ACB.
4: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club.
0: Els abonaments es poden renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
1: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic i ens ho apropa el David Navarro.
23: L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
24: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
23: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
25: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinat diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
23: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 2:15 de la nit. Aquest dimecres la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

0: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona i punts habituals d'aquesta hora, intensitat sense incidències, i el transport públic alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram.
0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc, estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i a la seva activitat en territori libanès. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. I Donald Trump pronostica possibilitats d'un acord amb l'Iran aquest mateix cap de setmana. Teheran no és optimista i, tot i admetre que les negociacions continuen, assegura que no hi ha grans progressos. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i l'ex militant Leire Díez. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar a la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per a l'any que ve. Això mentre comença el torn dels acusats al judici del germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny, Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritari USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Una de freda i una de calenta pels usuaris de Rodalies. S'avança el retorn a la normalitat als túnels del Garraf a partir de la setmana que ve. En canvi, i tal com us va avançar aquesta emissora, el tall a l'R3 entre Montcada i Bifurcació i la Garriga s'allargaran per la caiguda d'un mur i la línia es restablirà del tot a finals d'any. Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. I avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials ballaran per la seguretat de la festa, tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
2: Esports. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, canvi marcat de temps. Avui al matí el cel estarà variable o ennuvolat i a partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos de la meitat nord del país. Poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 4 de juny de 2026 i des d'aquí mateix comencem a fer rodolar la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Va, a títol de curiositat, avui es celebra el Corpus Christi de l'any 2026, una festa religiosa que es mou cada any, ja que s'escau sempre 60 dies després del diumenge de Pasqua. Les festes de Corpus se celebren durant 4 dies, des del dijous fins al diumenge de Corpus, que enguany se celebra el dia 7 de juny. Per què expliquem això? Doncs, entre altres coses, perquè el Corpus marca el punt àlgid de la primavera, per tant, ens ha sortit un dijous del tot especial. Però això no treu que haurem de remengar-nos i analitzar d'entrada l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. Tot seguit també farem memòria i patrimoni avui amb capítol signat pel Valentí González, naturalista de la Rulla Centre d'Estudis Santboians. Recordeu, la natura també és patrimoni. I tal i com pertoca els dijous, també tindrem el senyor Santi Recasens, altrament conegut com el reflexionador de la República. A banda, esclar, nou lliurament del diccionari alternatiu amb les nostres bruixes de butxaca i el profeta de la casa, en Tian Lara. Dijous, doncs, de moment del tot primaveral a la República Santboiana i amb ganes de portar a terme aquella tradició tan barcelonina de l'ou com balla. Les catifes, les flors, encara en molts llocs del Principat, i la xerinola que es pugui afegir doncs aquest proper cap de setmana. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a l'Àngel Rodríguez, a la producció.
1: Molt bon dia, Mare, com estem?
0: I molt bon dia, bé. I molt bon dia a la part tècnica, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, ja el coneixeu, l'Albert Vilà. Bon dia. Doncs perfecte, perquè, mira, farà res, un quart d'hora, mirava el termòmetre d'aquí del barri centre i estava en 21, més o menys.
1: 21 més o menys.
0: Sí, dic més o menys 21 i mig, no sé què. Bé, doncs ja estem a 23.
1: Ni més ni menys.
0: 23 graus, aquí al barri centre, al casc antic. Res, a peus dels estudis de Ràdio Sant Boi. Dia primaveral, Corpus Christi i beneït sigui tothom.
1: Sí, hi ha de tot,
0: no?
1: Dia, sí.
0: Tirem?
1: Carregat, sí.
0: Foli.
1: Va.
0: I això vol dir, doncs, emprema tant com puguem endavant, no? Allò que dius, vinga.
1: Som-hi.
0: I amb la cançó del dia, sobretot.
1: Correcte.
0: Que ens don trempera.
1: Exacte, ja ho escoltem molt novetat. Titulada Love Me...

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: El temps, és clar que sí, ens ho explicarà el Daniel, veurem si això va pujant, si baixarà, si frenarà, etc. Ens ho explica ell. Bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Canvi de temps per a la jornada d'avui dijous. Si és que una entrada freda ens portarà inestabilitat amb altura durant la tarda i ens donarà xàfecs de manera inconnexa a la nostra comarca. Primera meitat del dia en cel variable carregant-se de núvols, poc a poc, amb bandes de núvols baixos, i de cara a migdia en domini de núvols alts i mitjans, que marxaran de cara al vespre, nit i matinada, quan ens arribaran aquestes nuvolades des de l'interior i Prepirineu en forma de tempesta, però, repetim, de forma inconexa. Aquí o allà aniran donant xàfecs de diferents intensitats. Durant el dia la presència del sol serà testimonial la major part de la jornada. Per tant, de cara al vespre nit tenim aquesta possibilitat de ruixats. I quan les temperatures quedaran més curtes, tant les mínimes com les màximes, amb valors entre els 18 i els 25-26 graus. I vents que bufaran de direcció de xaloc de certa intensitat. És tot. Que passeu bon dia.

0: al quiosc de la República Santboiana.
1: Arribem pràcticament a un quart de nou. Tenim algun petit problema de comunicació amb el Reial Automòbil Club de Catalunya?

0: Catalunya, de seguida que tinguem, diguéssim, la trucada amb el Ferran Aràndiga, doncs la punxarem i ens explicarà com està el trànsit. Per no perdre el temps, mentrestant, comencem a repassar doncs els titulars d'avui. Va.
1: Mira, el titular del periòdico
0: seria... El periòdico, sí.
1: Sí, la UCO acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigeix en Santos Ferran i Eire Díaz buscava protegir el PSOE, el govern o el seu president dels casos de corrupció. I com a fotografia del dia teníem dues. Primer, la de la P, diu Catalunya es mobilitza per desenvolupar i fabricar xips. I per l'altra banda, la foto del dia, que seria Sánchez i Illa en la clausura de les jornades del Cercle ahir, diu el pressupostos del 27 en marxa. Sánchez anuncia les jornades del Cercle i activa la tramitació d'uns comptes que inclouran la més gran inversió pública en habitatge. També ens parlen de PP i Vox, que tanquen el seu acord de govern per a Castella i Lleó, de Marià, que segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Per altra banda, el gran aperitiu gratuït del Primavera Sound fa vibrar el fòrum. I per acabar, ens parlen de Leo, Messi, reconegut amb el Princesa d'Astúries dels esports.
0: Molt bé, doncs el punt avui, que sempre us diem que és una portada una mica més alternativa, és a dir, no marca amb titulars pròpiament com els altres diaris. Més aviat podríem dir que s'ha especialitzat des de ja fa força temps en temàtiques d'actualitat. Doncs bé, en la infografia d'avui veiem diferents mitjans de transport urbans, diu El País, que es mou, i veiem des d'un autobús, diguéssim, el metro, el trambaix i els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a més d'un taxi, eh? Diu, la xarxa de transports col·lectius doncs garanteix milions de desplaçaments urbans interurbans diàriament a Catalunya. Evidentment, és un article que desenvolupen doncs a l'interior d'aquest diari. També ens expliquen el dia D del Papa a Barcelona. Entitats independentistes criden a rebre el 6 de juny amb estelades després de la polèmica amb la llengua. Aquesta és la portada del Punt Avui. Ens diuen que ja tenim, diguéssim, comunicació amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. Per tant, el Ferran Aràndiga ens explica la situació de la xarxa viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada avui dijous destacant una incidència activa des d'ahir a la nit. Tenim un accident a la carretera GI-552 cap a Arbúcies, que talla la calçada en sentit sud i obre desviaments encara a hores d'ara senyalitzats. També parlem de retencions molt intenses i parant l'atenció als voltants de Barcelona, tant al vessant Besòs, tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, també una entrada lenta pels túnels de Vallvidrera, però sobretot parem atenció al vessant Llobregat, perquè encara tenim molta intensitat de vehicles a la circulació des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona per l'A2 i la B23. També tenim retencions per les vies costaneres des de primera hora del matí a la C31 i retencions des de l'aeroport del Prat en sentit nord fins a aquest enllaç amb la B10 a la Ronda Litoral, també a la C32 i retencions en sentit Barcelona des de Gavà a Viladecans, també passant per Sant Boi de Llobregat. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, Ferran, gràcies, fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.
3: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
0: Doncs continuem repassant els diaris que ens queden. Àngel, és el torn de l'Anna?
1: Doncs sí, avui els titulars parlen de Sánchez, que posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. El president espanyol anuncia al Cercle d'Economia els comptes del 2027 i obvia els casos de corrupció. Paga reclama el líder socialista que se sometí a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. També l'UCO sosté que l'Eire Díez volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar Marchena per l'amnistia. I com a fotografia del dia veiem posant la primera pedra a Grifols, diu el president espanyol Pedro Sánchez va assistir ahir a l'inici de les obres de la nova planta de Grifols a Lliçà de Vall i l'arrencada a la SEAT a Martorell dels cotxes elèctrics Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. També ens parlen d'Ucrània, ataca Sant Petersburg a l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Els convidats de Putin arriben a la cita enmig de columnes de fum. També ens parlen d'Amalia, com parla del periòdico, que segueix a Cuba els passos d'Iberostar. I Barak abans parlen de prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. També hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen de guies.
0: Continuem amb La Vanguardia, que es lleva per tercer matí consecutiu, tercer matí, amb les jornades del Cercle d'Economia. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i a Esquerra Republicana per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i continuar pactant. Ucraïna diu ataca Rússia en l'inici del fòrum de Putin per captar inversions i la mort d'un jove després d'un error policial envalenteix els ultres britànics. Els agents també ens expliquen, assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. Luco apunta maniobres de Leire Díez amb Villarejo per buscar draps bruts d'investigadors o de jutges com Marchena. I la fotografia de portada, Seat Cupra entra en ple en l'era electrònica. De fet, veiem a la fotografia el president Illa amb Marcus Hout de Seat Cupra, en Thomas Schaffer i la diu Oliver Blum de Volkswagen. Doncs tots aquests, diguéssim, representants, evidentment entre polítics i empresarials, doncs fent-se la fotografia en el Made in Spain Electrifying Europe, que ho anomenen d'aquesta manera, la planta de Martorell, que ja comença a produir cotxes 100% elèctrics amb l'objectiu de posar al mercat uns 70.000 vehicles el primer any. Poca cosa més ens diuen en quant la setmana vinent, diu, el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf. Això és el que dona de si la portada de La Vanguardia. Farem un cop d'ull, evidentment, també els esportius. Ens hi posem amb l'esport, Àngel?
1: Doncs sí, i el protagonista de la portada és Messi. I és que, al principi, Messi, això és el que diuen l'esport, del jurado premia al Leo con el Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su desumbrumbrante trayectoria, sus valores humanos y su constante labor solidaria. El astro argentino, que actualmente se está preparando para disputar su sexto mundial, recibirá el galardón en Oviedo el próximo 23 de octubre. También se parla de Florentino, ficha Mourinho y Riquelme anuncia a Haaland. Daba entrevista a Patrick Guijarro, no habrá ninguna otra como Alexia. I pel que fa al Mundial, ens parlen de la prova en Riazor antes de viajar a Estados Unidos, parlant del partit d'avui contra Iraq a Espanya a les 9. També ens parlen del United dispuesto a negociar, parlen del fitxatge de Rashford, i per acabar ens parlen de la Lliga Endesa, on el Madrid parlen del Barça i en busca de les finals, que el Madrid ha salvat l'any.
0: Molt bé, a l'esportiu el protagonista és ben diferent, en Koundé. Vestit de carrer, així com roba esportiva, així casual, no sé com anomenar-ho, porta una samarreta, diguéssim, amb unes fotografies estampades, texans així com mig estripats i botes negres fins més amunt del tornell. Botes, per cert, que dona calor només veure-ho. Sigui com sigui, com el Barça, enlloc. Evidentment, això ho diu ell, espero continuar, diu Jules Koundé, centrat en la selecció francesa, però amb la idea clara de fer valer el contracte de Blaugrana fins al 2030, tot i no haver fet la millor temporada i ser un dels noms de la llista. Si el club ha de fer una venda de pes, no pensa en una sortida, diuen. En quant a bàsquet, ACB, la penya resisteix fins a l'últim quart. En quant a l'Espanyol, Sara Monfort diu molt feliç, em sento molt feliç un cop renovada com a entrenadora per dues temporades més. Més futbol, Florentino fa oficial l'aposta per Mourinho en plena cursa electoral. I en quant a waterpolo, primer títol europeu per al Catalunya, que supera el Barceloneta en la tornada de la final de l'Euroclub femenina. Ahir, les nedadores del Catalunya, doncs, celebrant i de quina manera aquest fantàstic títol. Ah, i per cert, en quant a motor, tercer rècord Guinness per Antoni Bou, que salta 53 barrils amb una roda. I el vam veure fent saltirons, déu-n'hi-do, el rècord, no em facis dir, estava en 30 i pico, doncs va arribar als 53 fent saltirons amb la roda de darrere, evidentment, de bidó en bidó, de barril en barril. Brutal, impressionant, que no en té mai prou el bo del Toni.
1: Massa bo.
0: Bueno, massa, no sé si és massa, però ho és, i molt. Massa pels seus contrincants, que no tenen manera de rascar. El Mundo Deportivo, altre cop el mateix protagonista que deies abans.
1: Correcte, i el titular del Teza, Messi, diu: Leo distinguido con el premio de los deportes por su intachable carrera y su labor humanitaria. Es un orgullo enorme en España y Cataluña. Crecí como futbolista y nacieron mis hijos. Agradecido el crack. També ens parlen d'Espanya-Irak, avui a les 9, primer ensayo de los de la Fuente. Utilizarán a jugadores del grupo de apoyo que no están en Estados Unidos. I per altra banda ens parlen també d'una entrevista a Salma, el pare Iuelo, diu: las salidas son duras, pero el Barça siempre se rehace. I per altra banda parla de bàsquet, on el Barça juga avui contra el Murcia a les 7, el Palau a por las semis i el Madrid ante el abismo, diu. I per acabar ens parlen del Real Madrid, però aquest cop de les directives, diu: Riquelme, Anuncia, Haaland i Florentino a Mourinho.
0: Molt bé, doncs escolta'm, per cert, Àngel, suposo que això de la cursa electoral ja ho té, no?, de que facis, doncs, promeses, no sé si en va o no, però vaja, és fins i tot estrany que l'opositor del Florentino, diguéssim, en Riquelme, garanteixi que si guanya ell pugui portar un tipus com el Haaland, que té contracte amb el City.
1: Exacte.
0: I prou bé està allà. No ho sé, això deuen ser coses entre els representants i uns i els altres.
1: També
0: no?
1: sí que és cert que parlen que el representant del Haaland ja ha negat aquestes notícies, que ell no té res firmat amb ningú, i això potser com a aficionat del Madrid emociona més la tornada de Mourinho que la vinguda de Haaland, ja que potser la posició, més parlant en lo tàctic, la posició de Haaland potser està més coberta.
0: Sí, no sé, difícil, tot plegat, de veure fins a on és veritat, fins a on no. De vegades, ja saps tu que pagant Sant Pere canta, i de vegades et diu: escolti, si puc anomenar el nom del seu representat, doncs parlem-ne, no? Tot és valorable, no?
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. Sigui com sigui, ja ho veurem. Això, en conté, difícil descriure com va vestit. Jo no sé si tu series capaç d'anar amb botes negres de pell fins als genolls, pràcticament.
1: Bueno, jo potser per la calor que fa, no sé com estaven a França en aquells moments, però bueno, és un estil diferent.
0: Mira, pitjors coses hem vist amb el Koundé. Per tant...
1: Sí, jo és el que anava a dir. Jo m'agrada com vesteix, no m'agrada com juga.
0: Sigui com sigui, que ell amenaça en quedar-se. No, amenaça.
1: Amenaça. No, és una amenaça, això.
0: Amenaça en quedar-se. Escolta, hi ha de tot. Hi ha gent que li agrada el Koundé, hi ha gent que no tant. Sigui com sigui, que es vol quedar. Ell, de moment, es vol quedar.
1: Bueno, si es vol quedar a França, millor.
0: També és veritat. Jo he escoltat moltes vegades, soc una mica més gran que tu, gran d'edat, no d'alçada, i he vist moltes vegades un tipus dir: no, jo em quedo aquí fins al dia del judici final, i al cap de 24 hores ja està vestint una altra samarreta. Això ho hem vist moltes vegades i veurem què hi ha per davant. Escolta, comencen els primers amistosos del Mundial, eh?
1: Correcte, aquest cop Espanya juga contra l'Iraq a les 9. Recordem que el Mundial comença dintre d'una setmana, just amb un Sud-Àfrica-Mèxic, i esperem que el millor per totes les seleccions.
0: Molt bé, doncs va, fem una aturada tècnica i de seguida tornarem i la farem petar una estona amb el nostre consell de sàvia i savis, això dels dijous.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: Ciudad Cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
7: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
8: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
7: Perquè el que passa ens importa.
9: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. Ens hi posem amb el consell de... Avui és sàvia i savi. Montserrat Setoca, molt bon dia. Què tal estàs?
1: Bé, bon dia.
0: Fantàstic.
1: Estem a petit comitè.
0: Sí, és així, ben bé. Josep Sabater, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Avui en Jaume Bosch no ens pot acompanyar per temes professionals. Bé, ens hi posarem nosaltres i això serà un toma i daca, que diuen, home, tampoc és que tingueu masses discussions entre un i l'altre, eh?
1: No.
0: Això no és, no és... No. És comentar una mica, poder explicar el vostre criteri sobre l'actualitat, és clar que sí. Molt bé, doncs, escolteu, avui us ho dic com, per exemple, no? com a referència. Crec recordar que és a la Vanguardia, les tires aquelles còmiques que hi ha, noi? Doncs una de les tires còmiques, que és l'acudit, digue-li com vulguis, l'acudit del dia, vaja, surt una, com ho podria dir, una dona gran, sembla una àvia, que està mirant la televisió i crida, fulanet, el seu marit, vine, no t'ho perdis, que hi ha una notícia que no surt, que no hi ha judicis. Ja? Volguem dir... Vine, que això és nou, no? Que això és... I ara no us sabria dir, crec que és el periòdico, eh? No voldria dir una cosa per l'altra. Però vaja, vull dir que els que s'hi dediquen fins i tot ja fan conya, perquè és que n'hi ha molts, de judicis al damunt de la taula per temes de presumptes corrupcions, etc. Molt bé.
1: I sents tota la trama, i és que aquest matí jo és que deia, estava mirant les notícies i pensava, però fins on pot arribar la gent? Déu-n'hi-do, eh?
0: I n'hi ha per donar i vendre. Per exemple, parlant ja que estem amb la carpeta judicial, digue-li d'aquesta manera, l'informe confirma trobades amb la directora de la Guàrdia Civil, l'UCO, que és la unitat de ja ho sabeu, de la Guàrdia Civil, que es dedica doncs, a això, a les investigacions, acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigeix Santos Cerdán i Leire Díez buscava protegir el PSOE, el govern o el seu president dels casos de corrupció. No sé si alguna cosa sobre això... Això d'entrada, això ja és portada, eh? Ja us ho dic ara.
1: Sí, no, jo el que estava pensant aquest matí mentre veia aquesta notícia, jo pensava, a veure, si tu, i em poso a la pell del Sánchez, o amb el PSOE, si tu realment no has fet res, o creus que no has fet res, perquè coi t'has de buscar una trama, o t'han de fer una trama per salvar el partit i el Sánchez...
0: Això, torno a repetir, és un informe de la Unitat Central Operativa, de la Guàrdia Civil.
1: Però
0: ho dic perquè no és que sigui el diari... Però
1: vaja, és que jo crec que... Jo em poso a la meva pell. Si jo crec que jo no he fet res, jo tinc que estar supertranquil·la.
0: Segurament, però jo pregunto, Josep, de vegades les coses s'expliquen com s'expliquen? Entenem què vull dir. I veient, fixa't com ho plantejo, veient que des de l'inici de la legislatura és una constant d'anar amenaçant i portar a judici a qui sigui, uns i els altres, però en aquest cas el partit doncs, que té l'encàrrec, diguéssim, democràtic de tirar endavant el país... Potser això s'explica d'aquesta manera, però potser la manera d'entendre-ho és, escolti, necessitem un equip de gent que miri, ja no sé si la paraula és netejar o no, però que miri d'investigar, de frenar totes les agressions que ens venen en aquest sentit. Sí. De trobar les contraproves, perquè m'entenguis. Mm-hmm. Perquè arriba un moment que és que quasi necessites un departament, entenem, exclusiu, per poder anar... No sé si m'enteneu què vull dir.
1: Sí, t'entenem.
0: Tot això comença... És que hi ha diverses maneres de llegir les coses.
2: Tot això comença amb el Partit Popular, que forma part de los españoles, muy españoles, españoles, y viva España, vull dir que no va així, de perdre el poder, perquè els hi van aixecar... l'estora i els hi van trobar tota la porqueria del món. Ells això, és, això els retorça els, i no pararan, no pararan, no pararan, no pararan. Temes d'estat que fa coses mal fetes, tal i qual, a tota Europa, per posar un exemple, n'hi han. No és que aquí siguem la corrupció del món, n'hi han. L'únic que passa que allà la justícia funciona bé, funciona bé, i s'acaben aviat. Fulano de tal, no sé què, plega aquell, vol fora i ja està, ja està. I no, remena i dalt, i llavors la cunyada d'aquell que va anar i va resultar que tenia una joia en una caixa. Tot això és comèdia. Tot això és comèdia. I no pararan fins que vagi així. Llavors, què passa? Europa funciona bé, no funciona bé la corrupció...
0: No,
2: però,
0: no a tot arreu.
2: No, però... no funciona bé la corrupció perquè n'hi ha, però la justícia sí que funciona molt bé. Cosa que aquí deixa molt que desitjar. N'hi ha una part de la justícia que funciona molt bé i n'hi ha una altra que podríem fer llibres sencers.
0: Però una pregunta.
2: Així estem amb el temps.
0: Una pregunta us vull fer. En el cas de que es pugui demostrar doncs, que unes acusacions són falses, hi hauria d'haver-hi repercussions per la persona com, que informa malament?
2: No,
0: no només que informa malament, sinó que... No, que
1: hauria d'haver-hi.
2: Però no n'hi haurà.
0: És que si, jo ho dic pel que diu el Josep, és que si no... Com ho arregles, això? Com ho esmenes?
1: Home, és que diguéssim que han atemptat contra la teva integritat, no?
0: Sí,
1: llavors,
0: sí, sí.
1: Bueno, tant la integritat personal com a la integritat del partit.
0: Sí,
1: llavors,
0: això sí.
1: Llavors, sí, s'hauria de... Les persones que hagin intervingut perquè això vagi pel camí que estan anant ara, haurien de... Home, entonar el mea culpa. Hauria de ser així, però és el que diu el Josep, no ho faran.
2: Tornarem, és allò, a proves me remito. O sigui, tornarem a parlar del tema de la justícia europea i de lo que ha passat aquí. Tenim molts casos, però n'hi ha un de flagrant, que és el del expresident del Barça, que una jutge espanyola, muy espanyola, viva Espanya...
0: En Rosell, vols dir?
2: Sí, el va fotre a la presó 2 anys, no sé què, no sé quantos, el de l'Andorra també, tal i qual, i després la justícia, curiosament, va demostrar que tot allò era fals, era mentida i no sé què.
0: Clar.
2: Aquesta jutgessa...
0: Com ho esmenes, això?
2: Aquesta jutgessa, per comptes de dir-li, senyora, vagi cap a casa i vagi tant a tant al súper a comprar per dinar, resulta, no?, que la van pujar al Tribunal Supremo.
0: Sí.
2: Doncs
0: sí, sí.
2: Això és la prova fefaent del que estàvem dient. Justícia europea, sí. Justícia espanyola, somos españoles, muy españoles.
0: Quan tu després, tu no esmenes amb calés el temps que has tingut una persona a la presó apartada de la seva família, del seu dia a dia i bàsicament
2: però,
0: de la seva vida.
2: Però fixa-t'hi que els diners són importantíssims perquè l'has d'indemnitzar, no sé què, no sé quantos, però jo diria que és el menys important. O sigui, l'important és que fa aquell jutge, aquell magistrat, aquella magistrada, i dir-li, vostè, vagis cap a casa seva perquè això no ho tornin a fer mai més. I això no ho faran. Al contrari, és que, a més, és que se te n'enfoten a la cara perquè diuen, no, sí, és veritat, la jutgessa aquesta es va equivocar, això està mal fet, no sé què, el senyor aquest no l'indemnitzarem, i, a més, a la jutgessa, com a premi d'haver-ho fet, doncs ara la tirarem amunt. Això no es lliga per lloc. Vull dir que quan parles amb gent de Pirineus en amunt, diu, ens tracten, el poble ens tracten d'idiotes profuns, vull dir que no.
0: Molt bé, jo us començava per aquí, vaja, us exposava això perquè és també un dels titulars en els diaris, i vaja, n'hi han d'altres. Els pressupostos dels 2027 en marxa, Sánchez anuncia en les jornades del Cercle, ja sabeu que portem 3 dies ja, 3 jornades del Cercle d'Economia, que activa la tramitació d'uns, això és el que ell va assegurar, que activa la tramitació d'uns comptes que inclouran la més gran inversió pública en habitatge, per exemple. Digues.
2: Una pregunta saps què passa? Perdoneu la meva ignorància, però amb tanta cosa i tot plegat, jo pregunto ara, els del 2026, els Sánchez els té aprovats o encara van tramitant?
0: Tramitant, clar.
2: i ja està tramitant els del 2027.
0: Bueno, és que al final, quan passa això que ja saps que tires, has de tirar doncs, del que diu la llei, arriba un moment doncs, que el que has d'aprovar, una cosa anul·larà l'altra, sí, sí, no? Vull dir, el 2027 anul·larà, dic jo. No sabria...
2: Si tornem a Europa, podríem dir allò, un govern de qualsevol país d'Europa, diguem de qualsevol, per dir així,
0: sí.
2: Quan un any no aprova els pressupostos, pleguen i tornen a fer eleccions.
0: Ja. Ahir en Sánchez va estar, fixeu-vos, ahir se li va aixecar feina amb ell i amb els altres, perquè al final va estar doncs, en el cercle d'economia, però també aquesta inauguració de la primera pedra en aquesta nova planta doncs, de Grífols, oi? A més, a Seat Cupra, que entra de ple en l'era elèctrica, la planta de Martorell, que començarà a produir cotxes al 100% elèctrics amb l'objectiu de posar al mercat uns 70.000 vehicles el primer any dels models Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. Doncs en Pedro Sánchez es va reunir ahir amb la cúpula del grup, els vèiem amb uns quants a la fotografia amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també doncs, els representants, els màxims representants de Seat Cupra i de també Volkswagen. Molt bé, al final doncs, activar l'economia i estar, suposo, en aquests punts claus, perquè fixeu-vos, no, Josep, Seat Volkswagen, Grífols, cercle d'economia.
2: Sí,
0: són tres grans potes, al final, d'un poder econòmic, clar,
2: i que econòmicament, claríssim. Bueno, donen canxa, donen joc, diguem, no?, amb aquesta cosa. A veure què passa, per això.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Digues. Hi ha una cosa que, a veure, has dit que faran construiran un cotxe total 100% elèctric.
0: No, un no. Tots seran 100% elèctrics. Tots els models que... Bueno, a veure, que hi ha dos models, però que la fàbrica està ja especialitzada en fabricar 100% elèctric cotxes.
1: Jo és que hi ha una cosa que a mi em grinyola. A veure, aquests cotxes, quina autonomia tenen? Home, fins que no has de parar a repostar. Bueno, repostar.
0: Jo la fitxa tècnica aquí no la tinc, d'aquests
1: cotxes.
0: No,
1: però jo em refereixo en el sentit de que sí, fem-los elèctrics, perfecte, però ja tenim xarxa per poder-los carregar. Bueno, perquè, per exemple, jo tinc família al País Basc. Clar, jo tinc uns certs quilòmetres, abans no arribo.
0: Sí.
1: Jo em sembla, tinc entès que em sembla que un cotxe elèctric té una autonomia de màxim 200-300 quilòmetres.
0: Depèn del model.
1: Clar, llavors, jo entremig tinc que tindre, a veure, llocs on pugui carregar el cotxe. Si no en tinc,
0: evidentment,
1: em quedaré tirada.
0: Val,
1: i un viatge de 6 hores que se'n pot transformar en 2 dies.
0: Jo, per la meva ignorància, tu fas una pregunta, jo no és que te la contesti, perquè jo no tinc la fitxa tècnica d'aquests cotxes, però jo et dic el meu parer pel que s'està veient i pel que parlen. I, en primer lloc, depèn del model. En segon lloc, ara ja sí, a totes les estacions de repostar, en aquest cas benzineres, al llarg de l'autopista i de la Nacional, sempre a totes hi ha algun punt de recàrrega. Clar, et pots trobar, no ho sé,
1: Ara, que hi hagi cua.
0: Ara ho dic a nivell molt personal, que quasi també ho transformo en el microdebat aquell que obrim a vegades, no? Et pots trobar, jo que sé, en una benzinera, allà al mig del no sé què, doncs que o hagi cua o només haguin dos punts de càrrega, o et pots trobar que no vagi bé, o és que no ho sé. El que sí que sé és que evidentment totes aquestes grans corporacions, el Josep somriu perquè sap què diré, segurament no són tontos, i si no tenen garanties per part de l'Estat de que allò que estan fabricant serà avalat doncs, per uns serveis necessaris, evidentment aquesta gent ja no hi posen ni un duro, no? Això normalment és així. Ho dic perquè siguem un pèl optimistes, tot i que evidentment perds la comoditat de dir benzina, 700 quilòmetres, reposto i continuo. No et diré que no. No et diré que no, però vaja, no sé, és la meva opinió d'aquest microdebat, Josep.
2: No,
0: és que... Tota aquesta gent no aposten si no saben que hi ha una infraestructura.
2: És evident, és el caler, sempre anem a parar amb el caler tot plegat. I després deixeu-me que faci una miqueta la broma de dir,
0: sí.
2: Hem dit que la benzinera, que només hi haurà dos punts de contacte, hi haurà cua i no sé
0: home,
2: què...
0: Home, trobaràs de tot.
2: I compte que no se'n vagi la llum.
0: No, clar.
1: Com l'any passat.
0: I compte que no se'n vagi la llum. Bé, són els riscos, qui no arrisca no pisca, que diuen, no? Sí, el que passa que el normal és que, en primer lloc, cada cop, sincerament, els models cada cop són més perfectes. El teu pare, en Pau Descansi, va treballar molts anys a la Volkswagen i a la Seat, i ell en sabia molt de cotxes. I ja se'n parlava, ell en vida ja se'n parlava de cotxes. Segurament, jo crec que ell, que en sabia molt, et contestaria el mateix, et diria, escolti, això cada cop va avançant més.
1: Sí.
0: Però això sí que ho hem de tindre clar. Aquesta gent no posen un duro si abans no s'han assegut, no amb el representant del secretari, no, amb el mateix president, que se'l miren als ulls i li diuen, hi haurà punts de càrrega? Sí, endavant, inverteixo els meus 10.000 milions.
2: Exacte.
0: Compte. Això que vagi per endavant, de que això seria el normal.
2: Ara estem una mica amb l'impàs, recordareu la història, sí. I les imatges de quan va sortir el Ford T famós i els carruatges de cavalls.
1: Ai, sí.
2: Se'n recordeu, sí. Que hi havia aquell... Oh!
0: És el mateix,
2: això
0: és clavat.
2: Això serà el caos, això no sé, sí. Què. O aquella cosa de dir, apaguem la llum de gas i enxufem una cosa que és una bombeta. Oh, això explotarà.
0: Escolta,
2: tot.
0: Escolta, els traginers, a cops de destral, es volien carregar els trens, perquè pensaven, ens ha fotut la feina. I jo a vegades explico la ironia que després van ser els fills dels traginers que es van convertir en maquinistes.
2: Nosaltres
0: no sé si m'entens.
2: Nosaltres no ho veurem, però arribarà un moment,
0: clar.
2: I nosaltres no ho veurem, però arribarà un moment que, a part del cotxe elèctric que serà ja superfeccionat, els cotxes seran com la... Recordeu tots la pel·lícula Black Runner?
1: Que volaran.
2: Ah, exactament. No.
1: I solars,
2: no,
1: sí, en compte.
0: Compte el que estàs dient, que els fabricants de pneumàtics es poden empipar. Si dius que els cotxes... No, fora broma. Fora bromes, evidentment.
2: Exactament. Quan veus aquestes pel·lícules de ciència-ficció, quan jo era nano, no? Vull dir, fa uns quants anys, i deies, oh, això és mentida,
0: sí.
2: Moltes d'aquelles coses que vèiem ara estan passant.
1: Sí,
0: totalment. Totalment.
2: Doncs, bueno.
0: Jo crec que no a la velocitat que ens pensàvem, perquè recordeu allò de l'any 2000 els cotxes volaran, i el 2000 no teníem ni patinets elèctrics.
2: I tots espantats perquè no hi hagués la fi del món.
0: Sí, i mirant d'esmenar els ordinadors, perquè fins i tot tenien un problema els ordinadors amb el 000 aquest. Escolteu, que està molt bé, que hi hagi debat sobre això. Jo crec que, insisteixo, quan hi ha aquestes inversions tan grans i aquest objectiu tan clar de convertir una planta tan bèstia en cotxe elèctric, és perquè tenen la garantia, però la garantia seguríssima.
2: Sí.
0: Perquè, imagina't tu, és que seria absurd, no? Dir me'n vaig d'aquí, no puc anar d'aquí al País Basc. Ha canviat. Ara sí que és veritat, que t'hauràs d'aturar i prendre un cafè. En algunes marques a mi m'explicaven que... Sí, m'ho explicaven fins i tot usuaris, ja no els representants d'aquestes marques. Deien, no, m'he aturat a tal lloc, l'he endollat... Me n'he anat a fer un cafè, res, he fet una ullada al diari i en 20 minuts ho tenia pràcticament carregat, no? A mi m'han assegurat això. Deu ser, depèn de la marca, depèn del nivell de l'automòbil,
1: sí.
0: però la cosa ha canviat i
1: ser,
0: està canviant. No,
1: hem de ser optimistes, no?
0: Ha canviat molt, és que ha canviat molt. En principi, no sé. Molt bé, més coses, estem a 4 minuts per arribar als informatius. Sí, és clar, és que aquí hi han d'altres coses que potser ens portarem força estona, però almenys ho llancem. A nivell internacional, ja sabeu que ahir parlàvem, Rússia havia atacat Ucraïna i de manera devastadora un cop més, doncs Ucraïna ataca Rússia en l'inici del fòrum de Putin per captar inversions. a Sant Petersburg, en Putin doncs, mira això de captar doncs, capital, i Ucraïna ho ha aprofitat doncs, per atacar, perquè a més, home, en una cimera important per Putin, doncs encara fas més mal, per dir-ho d'alguna manera, no? No justifiquem res, només diem que entenem les estratègies d'uns i dels altres. A mi el que em fa por, no sé què en penseu vosaltres ràpidament, és que s'està ja normalitzant la guerra d'Ucraïna i Rússia, ja ho diuen que és un empat etern, alguns ho anomenen d'aquesta manera, l'empat etern, però que normalitzar això seria convertir aquests dos països amb les cultures que hem vist en d'altres llocs de l'Orient Mitjà, que la guerra, hi ha gent que ha nascut veient la guerra i ha mort i encara hi ha guerra, és a dir, normalitzar el dia a dia, el meu país sempre ha estat en guerra, no? Correm aquest perill, Josep? O corren?
2: Sí, és molt possible. És molt possible perquè la humanitat en general és estranya, i us explicaré per què. En cap moment voldria defensar amb el senyor Netanyahu. Vull dir, yeah. El senyor Netanyahu tira bombes, envelleix Hamas, l'altre, no sé què. Oh, manifestacions, genocida, no, la ONU, no sé quantos, tots, assassins, no sé què. D'acord. I el Putin?
0: Sí, no, clar.
2: Perquè el Putin fa exactament el mateix.
0: No, està claríssim.
2: Fa exactament el mateix. Encara és hora que hagi d'haver una manifestació aquí d'aquests progres que hi ha per aquí. Ah, tots anem a Palestina, tots anem...
0: No, se n'han fet, a favor d'Ucraïna, diguéssim, sí, en defendre-ho. Sí, se n'han fet.
2: Però un moment.
1: Però ja fa molt de temps
2: No dic a favor d'Ucraïna, dic en contra del Putin,
0: ja.
2: Que és molt diferent.
0: Ja.
2: Sí, tu pots dir, no, Ucraïna, pobres, escolta, que ajudem els que donem-los i milions perquè tinguin forces coets, escolta, que són demòcrates...
0: Jo l'entenc què vol dir.
2: Qui els hi està fent mal? El Putin. Algú diu algú contra el Putin? No. Què diu l'ONU? No diu res. Jo la tampoc. L'imbècil del Trump, no sé què, aquí, que allà, que no sé quan...
0: Sí, però fixeu-vos en un detall important. I no estic buscant també connexions entre una cosa i l'altra, de veres, però fixeu-vos a la diferència. Tu has dit molt bé, ja no l'OTAN, l'ONU i la Unió Europea, tu has dit molt bé, no hi han grans esbroncades al Putin. No. Més aviat hi ha allò de, home, que aquí, que allà, això no...
1: No facis mal, cuidado.
0: Però fixeu-vos, no és que el critiquem, és que és molt i molt criticable en Trump, però ahir va tindre, digue-li com vulguis, la gosaria o el que sigui, de fotre una escridassada amb el Netanyahu, que fins i tot li va dir, hi havia una frase aquí, perdoneu la violència de la frase, però la va dir ell, no nosaltres, ets un puto boig. Sí, li va dir, i no estàs a la presó gràcies a mi.
2: Allà faltava...
0: Per tant, no facis el burro perquè me n'estic cansant. Així, el mateix Trump.
2: El Trump en aquell moment, que a vegades vol estar fi, no m'està fi, perquè tenia que haver dit, ets un puto boig, però és que de puto boig només ho soc jo.
1: Jo soc el rei.
2: Tenia que haver dit això.
0: No, però tu m'entens què vull dir?
2: Sí.
0: Que aquest s'ha enfrontat al seu homòleg, no al seu homòleg, i al seu col·lega,
2: Però després,
0: quan a Europa això no...
2: Després
0: no...
2: surt el Netanyahu i diu, bueno, això sempre passa entre els amics, que es discutim i al final s'arregla tot i tal. I a més, el Trump, si apreta massa, li sortirà la...
0: Sí, aquella...
2: La banca... No, a part de paper, li sortirà la banca jueva també, que li dirà, senyor Trump... Sap allò de que ha de fer míssils? Nosaltres no li deixarem els calés, vull dir que...
0: Sí, però saps què sospito? Però això també és a nivell personal, Montserrat i Josep. Jo sospito que Wall Street està començant a pensar potser ens convé algú altre que no pas el Netanyahu.
2: Sí.
0: Compte!
1: Podria ser, perfectament.
0: Si voleu, en parlem després dels informatius, perquè hi ha d'altres coses també i més properes a nosaltres. En un 3 i no res, vaja, amb un parell de minuts, tornarem a estar aquí. Fins ara.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Txell Garriga, bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona, i punts habituals d'aquesta hora. Intensitat sense problemes per circular i el transport públic per una avaria, freqüències de pas alterades a la línia T4 del tram.
0: Israel i el Líban han acordat un nou alto el foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban de les quals la milícia estarà exclosa. L'altre increment de les esperances d'un acord de pau més global per la guerra a l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. El sumari del cas Leide conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant Leide Díaz. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per l'any que ve. Comença el torn dels acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. El Parlament debat avui les esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. El suport d'Esquerra i els comuns al govern tombarà les iniciatives i els comptes continuaran la seva tramitació parlamentària. 6 anys després del compromís adquirit per l'accident a l'empresa Icox, entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. En el sinistre hi van morir 3 persones. Avui al Primavera Sound ja comença la programació de The Bot desplegant els 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes que va sacsejar el públic del Primavera.
2: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 a Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Bascònia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: Canvi i mercat de temps. Al matí el cel estarà variable o ennuvolat. A partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser fins i tot torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. En alerta el Plenuncat per aquestes precipitacions. La temperatura, mentrestant, es mantindrà.
4: Trescat Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: 7 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb la Montserrat i el Josep. Hem analitzat, evidentment, les portades al que és notícia, que ja sempre ho diem. Hi ha moltes coses que són notícia i també no surten a les portades, eh? Però vaja, el més rellevant. Sigui com sigui, ho havíem deixat una mica en un punt en què no sé si volíeu tornar-hi, si volíeu explicar alguna cosa. Tema Netanyahu, l'esbroncada del mateix Trump al seu homòleg israelià, etc, etc. Però vaja, vistes les circumstàncies, és allò que diem, no? Que avui en Trump diu que és un boig i demà és capaç de demanar el Nobel de la Pau per ell. Per tant, de moment ho deixarem així, no?
1: Sí.
0: No dic jo, eh? Quan dic que de moment ho deixarem així, ja m'enteneu, eh?
2: Sí, es pot posar entre parèntesis, la codemèdia continua.
0: Sí, sí. Per cert, no és un tema esportiu, però sí que ho és. I d'alguna manera també m'agradaria, home, per què no, doncs, el vostre parer. És esportiu, però no és esportiu. Ah. És institucional, però té a veure amb l'esport. En Leo Messi, reconegut amb el princesa d'Astúries dels esports.
1: Ai, deixa'm riure,
0: no, no,
1: eh?
0: No, home,
1: no, per res.
0: És un premi com
1: ara,
0: un altre, eh?
1: Ara li donen...
0: al
1: que
0: final...
1: és a tota una trajectòria.
0: Sí, exacte.
1: A veure, és que ja fa temps que l'haguessin tingut.
0: A veure, diuen que no és només per una trajectòria esportiva, sinó també per la tasca solidària, per uns valors, tant com a jugador del Futbol Club Barcelona, exjugador, també des del punt de vista personal. Així ho diuen aquests premis, que valoren, doncs, això, una sèrie, doncs, d'actituds, de valors. No ho sé, el Paul Auster també ho va rebre en el seu moment.

0: figures massa rellevants del Real Madrid, per exemple, endur-se aquest premi, per exemple, no? Per posar un exemple, la Paloma del Río, que és la secretària del jurat, va reconèixer que l'elecció va ser complexa, i ella mateixa va dir que ha estat un debat llarg i difícil. No obstant, va destacar que el veredicte final va tenir en compte tant la dimensió esportiva com la repercussió social del premiat, no? I va insistir, doncs, amb l'exemplaritat de Messi al camp, però també en un vessant solidari que no sempre és conegut pel gran públic, no? Tota la part oncològica d'hospitals com els de la Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, doncs, que s'ha pogut rehabilitar per les aportacions que ha fet. Això és cert, amb Messi, i va deixar els seus calés amb tota una planta oncològica infantil, no? Clar, considerat un, dic jo, un dels futbolistes més exitosos de tots els temps, amb 47 títols en el seu palmarès, 35 dels quals amb el Futbol Club Barcelona, home, és una trajectòria a destacar d'algú que des de ben petitó ha viscut a Barcelona. Però jo crec, sincerament, Montserrat, que és més perquè els hospitals i d'altres entitats aporten una mica la sol·licitud perquè algú accedeixi a un premi. Jo crec que aquests hospitals han tingut la deferència de dir, escolti, pensin en aquest senyor, que és que estem parlant de molts milions que ha donat per una planta oncològica, no? Això passa amb el Nobel, no? El Nobel no és que diguin uns quants, no, la Montserrat s'endurà el Nobel, no, és que hi ha gent al teu voltant, amb suport de les institucions del teu país i el suport de gent, doncs, d'un nivell important dins d'aquell àmbit, que sol·liciten que la Montserrat s'endugui aquell premi. Això funciona així, Josep.
1: Sí, sí, i tant. Després es discuteix i tot plegat.
0: Clar,
1: després
0: et pot agradar o no aquest premi, o pots pensar que no sé què o que no sé quantos, però al final...
1: Una mica de feina en tenen dins de l'organització, perquè també s'han trobat a vegades, i d'això no es parla, però s'han trobat a vegades, que han dit, escolta, fulano de tal o mengana de tal, sí, aquesta és boníssima, tal i qual. Senyora, tal i qual, perdoni, què et diu? Que em donaran què? No em donin res que no el vull. Això ha passat també.
0: Sí.
1: Els premis Princesa d'Astúries, Príncipe d'Astúries, digue-li que vulguis, quan és un noi és el príncipe, quan és princesa de mà, és un acte de bombo i plateret per la corona. I llavors, bueno, busquen, remenen, tal i qual, riballar el rei, el mensaje, la reina, saluden, todos, la pleitesia, no? I allà estan. Molts anys han donat premis d'aquests, algun molt sonat, i els altres segurament que eren mereixedors, però dius, qui són aquests? Vull dir, el premi de la cultura, sí, de la no sé què, de la fulana de tal, perquè... Vale,
0: però
1: llegeixes una mica, busques, llegeixes i dius, home, sí, he fet coses, sí, hòstia, però n'hi ha molts que n'han fet de més importants, i, però bueno, s'han d'omplir. Perquè hi té que haver el Premi de Princesa d'Astúria al Deporte, a la Concòrdia, a la no sé què, a la no sé quantes coses més, vull dir que no.
0: Sí, però jo posava aquest accent perquè crec que és un detall significant per contestar el que deia la Montserrat, és que el sol·liciten tercers, eh?
2: Sí.
0: I que, a veure... No és que hi hagi un grup de consell de savis com vosaltres que decideix...
2: I que ja m'està bé que li donguin, cuidado.
1: No, però... ara no parlem d'una persona en concret. Jo he fet un esbós en general.
0: Clar, home, fixeu-vos...
2: Que potser se'l mereixia abans.
0: Fixeu-vos quan el va guanyar el Paul Auster, que dius, un escriptor nord-americà. Doncs algú el va demanar per ell. Que pensem que... I era una vessant molt internacional, no? Que
2: sí.
0: Això passa moltes vegades, eh? De que sigui àmbit internacional, de dir, per què li donen a aquest senyor i no a un altre? Doncs, bueno, sobretot la trajectòria, no?
1: I es mouen fils, o sigui, des d'aquí mateix també pot ser que truquin els amics de... i de dir, escolta'm, presenteu-lo perquè és molt bo, perquè nosaltres li donarem... fem-ho, tal... Com també és veritat que a vegades ho han fet i, de l'altra banda, els han dit, perdoni, no ens meregin, nosaltres no estem per aquestes coses. No el guardonat, sinó el seu entorn. Nosaltres hem d'hambre, vull dir que no. No ho sé, és una miqueta això, no? Jo ho veig molt de...

0: gairebé de segle XIX, la pleitesia, el rei, les calles, viva la reina, guapa, no sé què, després els missatges allà dintre, no sé què, no sé què. I esclar, els guardonats, m'imagino que deu ser un premi que deu estar ben dotat, vull dir que no, i té el prestigi doncs, que té, i per això hi van. Uh-huh. I alguns altres no hi van, també, per la mateixa història, de dir, no, allà no hi vull saber res, vull dir que no.
1: Uh-huh. Ah, per cert, l'Auster va ser el 2006, eh? Ara ho he mirat una mica, per, i sí, més o menys va en aquesta direcció, diu, per la seva innovació en la novel·la, a la cultura nord-americana, però també europea, per haver canviat fins i tot la idea cinematogràfica a través dels, dels seus llibres, a vegades convertien en guions de televisió, de cinema, no? Vull dir que té aquest caràcter també a vegades internacional, no?
0: Fins i tot, només un punt, fins i tot alguna vegada s'han trobat amb algun guardonat que els hi ha sortit en punxa. Uh-huh. Perquè quan ha fet el seu discurs, ha agraït el premi, no sé què, no sé quantos, i després ha dit, sí, però això no m'agrada. Uh-huh. Llavors...
1: Qui preguntava quan el premi en què es traduïa, en metàl·lic, que sí?
2: Sí,
1: ho preguntaves,
0: deia,
1: tu?
0: Sí, no hi ha calés.
1: Molt bé, 50.000 euros per cada categoria. Evidentment, si és compartit per diverses persones, es divideix. I, evidentment, s'entén que en Leo Messi... Què farà amb aquests calés?
2: Ho donarà. Home,
1: doncs,
0: ja els ha donat. Ja els deu haver donat.
2: Bueno, primer haurà de pagar Hisenda, se suposa, o estan exents de pagar Hisenda. Perquè, clar, ja sabem que Hisenda posa mà a tot arreu.
1: És que ets molt punyent, fas preguntes que...
2: Soc com una mica...
1: No, però és que el pobre conductor no dona la base amb la... A intentar esbrinar... Fes el favor d'estudiar-te aquestes preguntes
2: ara
1: i contestar-te-les.
2: Ara mateix sóc com el Emilio. La pregunta punyent.
1: No, però el Emilio, a favor d'ell, perdona, a favor d'ell s'ha de dir que el Emilio porta dades. El Emilio no et diu... No et posa amb el compromís de dir això es declara amb un 3, amb un 20 o un 17. No, et diu...
2: Home, però jo no sabia que parlaríem d'això.
1: Es deu a això, i s'ha de pagar... Home, un premi venint d'aquesta institució se suposa
0: que no.
1: Que aquí no. Compte, no ho sé.
2: A veure, ara, la loteria hi pagues,
1: La llei diu que tot premi...
2: Has de pagar.
1: Sí, no em facis dir un 40%, potser un... però jo crec que el davant no és aquest. Leo Messi ho ha dit molt bé el Josep. A les 24 hores ja sabia on anirien a parar aquests calés. Home, si li donen el premi perquè ha donat una milionada per arreglar hospitals, home, no agafarà i dirà...
2: ara me'ls quedo.
1: Es frega les mans i diu, ja tinc les vacances pagades. Home, no. Per l'amor de Déu, eh?
2: No, aquest el donarà, ho donarà.
1: Molt bé.
0: Hi ha premis i negocis que sempre estan exents. Ha sortit a la premsa, sí. I ningú ho ha desmentit, que hi ha un jutge molt famós... Uh-huh. Que té una quadra de cavalls, i no per anar a llaurar, sinó per fer carreres. I aquest dia van guanyar un premi de 44.000 euros, i... Pues molt bé. Pues molt bé. Vale? Ja està.
2: Bueno, mira.
1: Passem
2: un altre tema, perquè tu que hi sent de...
1: No.
0: Jo aquí estic tocant els contribuents.
1: Mira, perquè veieu que me n'ensurdo de totes les que em clava la Montserrat.
2: Ai, pobra,
1: ho he trobat. El Premi Príncep d'Astúries està completament extens de pagar l'impost sobre la renda de les persones físiques a Espanya. Això no significa que els guanyadors no tinguin que tributar a Hisenda per la dotació econòmica que reben. Això és una altra cosa. Molt bé. Doncs has quedat contenta? Que encara no sé la importància que tenia que aquest home hagi de pagar nou a Hisenda pel premi que rep. Però bueno,
2: que no hi ha problema, pobre. Ja va passar pel judici.
1: En fi...
0: una altra cosa.
1: Sí. Molt bé. Sí, per l'hora que és, mireu que normalment no acabem parlant massa d'esports, però jo crec que s'ho mereix tot plegat, perquè hi ha aquestes eleccions que dèiem, no?, al Real Madrid, que al final, darrere de tot això, darrere de l'esport, darrere de la presidència d'un club, hi ha... una llotja on hi ha molt de poder a Madrid, i potser aquí sí que si rasquem entendríem moltes coses. Al final, el que representa l'oposició al Florentino Pérez és un altre gran magnat de les energètiques, oi? Ja ho sabeu, l'Enrique Riquelme, que ahir, com aquell que res, l'Hormiguero es va treure la samarreta, precisament la samarreta nova que lluirà el Real Madrid, i portava el nou i el nom de Haaland. El delanter centre, no sé si de moda o no, però un dels delanters centres més eficaços de la Premier, l'antic ja, ara ja sé que es pot dir així, equip d'en Guardiola, el City, i va dir que no, que va anar al notari i que si ell no arriba a portar amb aquest jugador, i bueno, hi ha altres promeses que ha fet, d'altres promeses, si no les compleix, diu que pagarà la quota, com va fer el Florentino en el seu moment amb el cas Figo, que pagaria la quota dels 100.000 socis del Real Madrid. Molt bé, si ell arriba a la presidència, és clar. Per tant, o ho té molt clar o ni ell confia en que hi arribarà. Sigui com sigui, sí que és veritat que diuen algunes fonts, això està per veure, també, compte amb això que estic dient ara, això està per veure. Algunes fonts diuen que l'entorn d'en Haaland diuen, escolta, jo no tinc res que veure amb aquest senyor, jo encara és hora de que el conegui. També us dic que en el món del futbol passa allò de puc anomenar el teu representat, podem parlar-ne, a canvi de què? Home, d'alguna coseta, no? Compte, perquè sovint això funciona així, jo no vull ser mal pensat, però sigui com sigui, paral·lelament a això, en Florentino, que se n'assabenta de tot i sabia, doncs, que en Riquelme sortiria a l'Hormiguero, en el mateix moment per les xarxes va llançar una mena de microespot, digue-li com vulguis, on es veia en José Mourinho doncs dient sí a la candidatura d'en Florentino Pérez i vestit de la samarreta del Barça, volien dir, això sí que és veritat, que en Mourinho torna al Real Madrid. Una mica per compensar, doncs, això. No sé què en penseu de tot plegat, perquè insisteixo, és que en realitat no... Sí, és futbol, però vaig una mica més enllà del futbol.
2: A
1: ja m'entenem.
2: A mi que torni el Mourinho al Madrid em sembla una...
1: Sí, però ara parles de futbol, que consta.
2: I ara ja parlo de futbol, crec que és una pena, perquè...
1: Bueno, potser és el millor que li pot passar al Barça.
2: No ho sé, però a mi la manera de fer i de com juguen i tot d'aquesta persona, ho sento molt, però no és jugar a futbol.
0: El Mourinho hauria de ser, com parlava abans, allò d'un jutge que ho fa molt malament, que el despedeixin. El Mourinho fa temps que no tindria que estar al món del futbol. Sí. La FIFA, la UEFA, tots aquests organismes que mouen tants milions, el tenien que venir, escolti, perdoni, vostè, amb els seus fets comprovats i demostrats, vostè vagi-se'n cap a casa.
2: I per la tele.
0: Vagi a jugar a golf, el que sigui, no? Uh-huh. No, encara està vigent. Perquè aquí hi ha un tema que és, abans com parlaves tu, que és futbol i diners són tot un. I els diners, no em cansaré mai de dir-ho, ho poden tot. Jo penso que el Haaland no vindrà. Penso que el Riquelme perdrà. També penso que possiblement, lamentablement i molt trist, tornarà el Mourinho. I, bueno, és el que hi ha.
1: Escolta, alguns diuen que és el que li convé al Barça, que torni el Mourinho, perquè la promesa futbolística és tan pobra que això afavoreix el Barça.
0: Bé, però no sé. És igual pel Mourinho, per Calés o el que sigui, és igual, l'agredirà, no sé què, li escopirà el Hansi Flick davant de les càmeres, farà el xou perquè tots siguin... I ja està, i anem movent diners, anem movent entre diaris uns i altres, sobres, que aquí, cap allà, és aquest el món del futbol, és un món mercenari.
1: Jo pensant una mica en el que diu el Josep, amb franquesa, i ja ho sé que quan un té uns colors, doncs, home, no és fàcil ser objectiu, però intentant ser objectiu, amb la impunitat que va passar aquell episodi de fotre-li el dit a l'ull al bo del Tito Vilanova en Pau Descansi, aquesta impunitat frega la vergonya nacional.
2: Home, és que és evident.
1: No sé com dir-ho.
2: És que el Madrid, a veure...
1: No, perdoneu,
2: tenia que haver tenia que haver-lo fet fora en aquell moment.
1: Però si vam penjar un cartell que deia clar, el teu dit ens assenyala el destí.
2: Això és que Vamos, és que és el que sempre diem, que només passem als Pirineus i canvien molt les coses.
1: I després, crec que el nostre tècnic, l'Albert, que en sap molt de tot això, crec que em donaria la raó, o me la donarà, ara veuré el gest que farà, el que també és de rebut és que tot jugador que ha passat pel vestidor d'en Mourinho, tots parlen bé d'ell i diuen, mira, m'està fent així amb el cap, que sí? Per tant, sí, ja tinc la benedicció del que en sap de futbol d'aquesta casa. No, i tots diuen que tracta la gent com un pare i que és capaç del que sigui per defensar els seus i que si ha de treure la pressió dels seus esbroncant i fent el ridícul com fa a vegades davant de la premsa, ho fa en benefici dels seus. Això s'ha dit sempre. I no s'ha trobat jugador que parli malament d'ell. Intentem ser objectius. Això és veritat o no és veritat? No. És veritat, Albert.
0: Ell ha fet
1: t'hi pots incorporar, sisplau.
0: Tot arreu. Em sembla que era a Itàlia, que un dia s'esperava fora el cotxe que li volia trencar la cara amb un de l'altre
1: equip.
0: Sí, sí.
1: No, i amb els àrbits ja no dic res.
0: Amb els àrbits i tot plegat, vull dir... Clar, jo no sé qui protegeix, no sé ni què fa, i els jugadors que se senten protegits per ell no sé què pensen
1: Albert,
0: no veuen res de tot això.
1: Preguntem-li a l'Albert. Albert, la figura del Mourinho, ja més enllà de futbolísticament parlant, ha estat important pel futbol.
3: Un exemple de jugador que li té molt respecte és el mateix Arbeloa, sí, que abans del partit contra el Benfica l'estava alabant, i després que el va guanyar també l'estava alabant. Uh-huh. Llavors, sí que tots els jugadors, menys Pedro León, que va tenir el seu rifirrafes perquè no jugava res, li té molt de respecte.
1: Clar, i això que diem, no? que parlen d'aquesta protecció pels seus jugadors constantment, no?
3: Bueno, és una mica... encara que hi vingués abans, estil Cholo Simeone, de que mor pels seus, sí, sí, i que ho defensa, uh-huh, tot de la manera que sigui pel seu equip.
1: Però després la proposta futbolística, què? Perquè fa forces anys que no...
3: També
1: no
3: defensiva,
1: no,
3: com el Cholo.
1: I no guanya un títol.
3: Sí, és veritat que els últims anys bons potser van ser el Manchester United, després ja ha anat de capa caiguda, amb la Roma sí que va arribar a una final europea, però... Bueno, Mourinho segueix sent Mourinho, i vulguis o no,
1: escolta, no una darrera pregunta, perquè també estem acabant, i a mi m'agrada preguntar-te segons quines coses. Al final, la proposta que pugui fer, que no sabem quina serà, però la proposta que pugui fer aquest home, en certa manera, tu creus que beneficia el Futbol Club Barcelona?
3: És un estil antagònic, absolutament, al Barça, i encara que, òbviament, l'època de Mourinho, quan estava al Madrid, va ser molt més guanyador al Barça. Per exemple, el Madrid té el rècord de la Lliga amb més punts, amb 100 punts, 100 i uns quants gols més que el Tito Vilanova.
1: Correcte.
3: Llavors, veurem si els hi torna a funcionar. No va ser l'època amb més títols del Madrid, però sí que va ser una època, com a mínim, carismàtica, que tothom se recordi.
1: Molt bé, Mercès, perquè no, a mi m'agrada també el parer dels que en saben, dels experts. Josep i Montserrat, molt ràpid, jo crec que seria injust no explicar-ho, perquè és que el tipus que ve a continuació, res, només tenim 2 minuts, és excepcional. Parlem de vegades de genis del futbol, parlem de genis de tipus amb un talent brutal. El pilot català, el Toni Bou, el bo del Toni, que dic jo, un cop més aconsegueix un rècord Guinness brutal, precisament en el seu poble, a Piera, al completar 53 salts consecutius sobre bidons únicament amb la roda posterior de la seva onda, fent saltirons. Que diràs, home, bueno, però això és més un número de circ que una altra cosa. Ha tornat a ser campió un altre cop, però és que a més diu, va, com a regal mirarem de superar aquest rècord que estava en 30 i pico. Si veiguéssiu, jo ho vaig veure, veiguéssiu els salts donant voltes en un cercle enorme de bidons, 53, sense caure, però és que no us ho perdeu. En el darrer moment, quan diuen no és que hagi superat el rècord, Toni, que és que l'ha superat ja no sé en quants, em porta 53, fill meu, deixo ja. Ell salta voluntàriament del bidó en el que estava i ho deixa, com dient, deixem-ho aquí. Jo crec que si hagués continuat, a hores d'ara encara estaria donant salts.
2: És espectacular, aquest noi.
1: Jo crec que és de justícia que ho hauríem de dir. Un català humil, i ja no sé quants anys té el Toni Bou. Si és que, mira, no volem ni dir els anys que té. Amb el bon sentit de la paraula. És impressionant el que ha aconseguit aquest home en el seu esport.
0: com deia aquell, los catalanes hacen cosas i alguns les fan extraordinàriament bé.
1: Que sí?
2: Sí, tant.
1: Jo crec que 39 anys, per cert.
2: A dir-ho, que pel vol dels 40.
1: Sí, jo
2: que penso, perquè com que jo tinc els genolls fotuts, penso, mare meva, amb la...
1: Si tu no ho provis, tu
2: no, no,
1: provis.
2: Jo gens, jo, vamos, ja t'ho dic jo ara. Però, ostres, com ha de tindre els genolls i els turmells de cascats.
1: No ho sé.
2: I l'esquena, cuidado.
1: El que sí que sé és que cada any guanya i no té aturador. I home humil, persona humil, que en cap moment doncs ha demostrat res, fer-se el pinxo absolutament per res, ans al contrari. Molt bé, crec que era de justícia acabar amb els bidons del Toni Bou.
0: I tant.
1: Digue-li amb els bidons, digueu-li com vulgueu. Escolteu-me, que gràcies, com sempre, doncs, per la vostra companyia i pel vostre criteri, i que properament ens tornem a veure.
2: Sí, dijous que ve.
1: Ara ens hi posem amb la memòria i el patrimoni, que no és poca cosa. Montserrat Satoca i Josep Sabater, gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment. Bon dia.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?

0: l'espai de la memòria i el patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: Dos quarts i pràcticament quatre minuts de 10 del matí. Ens hi posem, doncs, amb la memòria i el patrimoni, també amb la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians, com a col·laboradors. En aquest cas, avui, precisament, el Valentí González, naturalista i membre de la Rutlla, botànic de la Comissió de la Rutlla Natura, un cop més aquí amb nosaltres. Valentí, molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bon dia, Madeu, perfectament.
1: En modus més que primaveral, perquè ja saps que aquesta mena de celebració, que no tot arreu s'escau, el Corpus Christi, marca... diu que el punt culminant de la primavera.
2: Exactament. Sí,
1: i pels botànics això no és poca cosa.
2: Bueno, és l'època més interessant de l'any. Tot aquí a la vegetació mediterrània tenim flors i flora ben desenvolupada al llarg de tot l'any, però és evidentment, és indiscutible que la primavera és l'època més interessant de l'any.
1: Sí, senyor. Escolta'm, el títol del capítol d'avui, fixeu-vos, escolteu, fa així: els usos tradicionals d'algunes plantes de les nostres muntanyes. En aquest cas representa, doncs, una segona part del que ja vàrem encetar fa unes setmanes, doncs aquests usos tradicionals. Quin tema més interessant, Valentí, i sí que ens ho hem de prendre com una segona part, eh?
2: Exactament, perquè bueno, és un tema que és inacabable, no? Per tant, fer-ho en una estona com la que tenim cada vegada que intervenim és impossible d'acabar-ho.
1: Sí,
2: per tant, jo he cregut interessant, com que tenim tantes plantes que tenen aquestes característiques, he cregut interessant, doncs, parlar-ne com a mínim una intervenció més i possiblement en farem una altra, no? I l'altre dia, clar, com que vaig fer una petita introducció sobre quina és la ciència que estudia aquesta relació entre les plantes i les persones, que és l'etnobotànica, doncs només vaig tenir oportunitat de parlar-ne de quatre, no? Possiblement de les més interessants o de les més conegudes en les nostres contrades.
1: Home, ho vas fer molt de detall, vull dir, eren quatre, però molt detalladament.
2: Sí, sí. Doncs me'n recordo que vam parlar del romaní, vam parlar del saúc, de l'arbós i del llorer.
1: Correcte, sí, senyor.
2: Avui continuarem amb unes quantes més, que també dintre del coneixement popular i de les tradicions populars catalanes són molt interessants, eh? I són conegudes, per això doncs m'interessa parlar-ne d'aquestes i no d'altres que possiblement siguin una mica més desconegudes. Començaré per una que es diu xicoira.
1: Xicoira.
2: La xicoira, carai, que en castellà es diu achicoria, i el nom científic és Xicoria unintibus, és una planta molt arrelada a la cultura mediterrània. Té, sobretot, uns usos alimentaris. I, per tant, és una d'aquestes plantes que s'anomenen plantes de subsistència, és a dir, que es van fer servir molt durant les èpoques d'escassetat, no?
1: Val.
2: És una planta que, a més, té uns usos medicinals que també ara comentarem. Sobre el tema de l'alimentació humana i aquesta planta, que és la part, diguem-ne, més important, és una planta que es fa servir els bots tendres de les fulles basals, que s'han consumit tradicionalment en forma d'amanida o bullits com si fos una verdura.
1: Carai.
2: Aquesta planta és una planta que la trobem a les nostres contrades formant part de la vegetació que es desenvolupa als marges de camins, als erms. És una planta que fa unes flors de color blau molt, molt característiques. I després hi ha un ús que és possiblement el més conegut, que és que s'aprofitava la seva arrel torrada per fer un sucedani de cafè.
1: Ah, carai! O sigui, cafè per pobres, digue-li així.
2: Exactament, sí, cafè per pobres. A veure, el cafè, en èpoques d'escassetat, era una cosa que només es podien permetre segons quines determinades persones benestants, no? La gent normal, possiblement, doncs hi era molt difícil. Per tant, havien de buscar-se la vida. I amb aquesta planta agafaven l'arrel, la secaven, la trituraven, la torraven i feien un cafè. Un cafè que, bueno, evidentment no tenia cafeïna. Mira, aquesta era una de les grans avantatges.
1: Que per dir-ho potser més precís, era una més que un cafè...
2: Era un descafeïnat.
1: Bueno, sí, no? Sí. Anava a dir una no ho sé
2: bueno,
1: com anomenar-ho, però vaja,
2: ells feien una mena de una mena
1: d'infusió
2: sí, que semblava el cafè deien que tenia un gust fumat, però evidentment no tenia cafeïna, no?
1: Molt bé.
2: Bueno, després també amb aquesta planta prenent aquestes fulles o prenent aquesta infusió feta amb l'arrel, doncs tenia uns efectes també medicinals que també eren importants. Tenia un efecte digestiu, diurètic, depuratiu, etc. Bé, doncs podem passar a una altra. Ara passem a una planta que es diu melissa. Melissa també es diu tarongina.
1: Tarongina.
2: Tarongina, sí. En castellà es diu melissa i el nom científic és melissa officinalis. Allà vaig explicar l'última vegada que quan l'adjectiu del nom científic és officinalis ja ens havia de donar una idea de que aquesta planta tenia un ús humà. Uh-huh. En aquest cas li van posar aquesta planta, la tarongina, melissa officinalis.
1: Molt bé.
2: És una planta que amb les seves fulles es fan infusions. Infusions que, bueno, ho he de dir, a veure, jo no sóc molt, molt aficionat a fer aquestes coses, però concretament d'aquesta planta sí que en faig.
1: Molt bé, a veure.
2: Tenen les infusions amb les fulles d'aquesta planta té propietats sedants, digestives, és a dir, és una planta que es fa servir per combatre, diguem-ne, situacions d'estrès, l'insomni, etc. És una planta que es troba, sobretot, els herbassars que es desenvolupen al fons de les rieres de les nostres muntanyes, en llocs una mica humits. I és una planta que per reconèixer-la quan no està florida, simplement amb les seves fulles, doncs hi ha un sistema molt, molt fàcil, que és agafar una d'aquestes fulles, rebregar-la a la mà i olorar-la, perquè té una olor molt característica a llimona, que la fa, que és, diguem-ne, el gust que després tenen les seves infusions.
1: Molt bé.
2: Molt bé. Doncs podem continuar amb una tercera planta, que és, bueno, conegudíssima. És la farigola.
1: La farigola, un clàssic.
2: Un clàssic de tota la vida.
1: Sí, sí.
2: En castellà, tomillo, i el nom científic, Thymus vulgaris.
1: Uh-huh.
2: És una planta, bàsicament, aromàtica. De les més arrelades... Sí. A la cultura popular catalana. Es fa servir, el seu ús més popular és en forma d'infusió per combatre afeccions respiratòries, ja sigui doncs, refredats, bronquitis, faringitis, grip, etc. Això es fa servir d'una manera habitual a l'actualitat, no? On trobem la farigola en les nostres muntanyes? Bueno, doncs les nostres muntanyes són una de les plantes, de les mates més fàcils de trobar en els llocs esclarissats de la zona forestal.
1: Clar.
2: I, doncs, bueno, es fan infusions amb les seves flors i amb les seves fulles.
1: Uh-huh.
2: També té un ús o una propietat, diguem-ne, medicinal, perquè afavoreix la digestió. Uh-huh. També es fa servir per combatre problemes digestius, la mala flora intestinal, etcètera.
1: Per netejar allò que diuen.
2: Sí, exactament. I després també té un ús també molt, molt conegut, que és l'ús gastronòmic. És un condiment molt valorat a la cuina tradicional, sobretot en els guisats, en els rostits. I també en èpoques de subsistència, amb aquestes fulles es feia una mena de sopa, que era la famosa sopa de farigola.
1: Exacte, i que deixa'm dir-te que, com ha passat moltes vegades, el que abans era una manera de subsistir per gent sense masses possibilitats econòmiques, ara resulta que en alguns restaurants et claven un preu, doncs, home, de vegades fins i tot important,
2: bueno,
1: amb el sentit de dir, vostè vol sopa de farigola cal i com ho feien les àvies, doncs ara veurà quina sopa de farigola.
2: Bueno, ja,
1: que s'entén, s'entén.
2: Hi ha molts restaurants d'aquests d'alta alcurnia, de moltes estrelles Michelin, que moltes vegades tenen plats que els feien les nostres àvies.
1: Correcte.
2: D'una manera,
1: correcte,
2: amb quatre coses que agafaven pel camp.
1: Sí,
2: fan i sembla que estàs menjant l'última invenció gastronòmica i està més inventat que jo que sé.
1: Sí, senyor.
2: Bueno,
1: sí, senyor.
2: Són coses que passen.
1: Uh-huh.
2: Bueno, comentem una altra planta i aquesta també superconeguda, l'olivera.
1: L'olivera.
2: Ah, en castellà, olivo, i en el nom científic, olea europea. Bueno, doncs l'olivera és un dels arbres més emblemàtics de la cultura mediterrània.
1: Sí, senyor.
2: Ha estat un pilar en la subsistència i en la cultura popular al llarg dels segles.
1: Un símbol.
2: Un símbol, és exactament. D'això també en parlarem. Perquè, a veure, usos alimentaris, bueno, només cal parlar de les olives i de l'oli.
1: Clar.
2: És a dir, són dos productes essencials en la dieta mediterrània i s'extreuen d'aquesta planta, no? Per tant, la importància és vital. També els pagesos feien servir l'olivera com a aliment per al bèstia, les fulles i les branques, okay, que moltes vegades s'estassaven per mantenir en bona salut l'arbre, es feien servir com a aliment per a les cabres, per a les ovelles, els porcs, etc. No? Després té un ús també medicinal. Les seves infusions amb les fulles i tal, es fan servir per rebaixar la tensió arterial. Tenen propietats hipotensores. I això està demostrat.
1: Molt bé.
2: I després també l'oli s'ha fet, s'ha emprat moltes vegades per la cura de... perquè faciliten la cicatrització de les ferides a la pell.
1: Molt bé.
2: La seva fusta també s'ha fet servir en la ebenisteria per fer sobretot la fabricació d'estris de cuina, culleres, etc. I el que deies tu, té un símbol cultural molt arrelat, diguem, de les nostres tradicions.
1: I ancestral, diria jo.
2: I ancestral, sí, sí. Home, les branques d'olivera són símbols de pau, de glòria, d'abundància, i és un símbol molt present doncs a la Setmana Santa, per exemple, el diumenge de Rams.
1: Correcte.
2: És molt típic. Continuem. Una altra planta.
1: A veure.
2: La borratja.
1: Ei!
2: La borratja, aquesta també és una planta de les típiques i molt relacionada amb això que hem comentat abans, la subsistència, no? En èpoques de subsistència, la borratja s'ha fet servir molt. En castellà es diu borraja, i el seu nom científic, Borrago officinalis. És una planta que es fa servir, o que s'ha fet servir, hi ha referències des de l'edat mitjana, és a dir, fa molts segles que es fa servir com a planta, sobretot relacionat amb l'alimentació. És una... Bueno, no cal parlar més de la famosa aigua de borratja.
1: Per això m'hi he exclamat amb el sentit de... Carai, sí.
2: L'aigua de borratja és una infusió que es fa a partir de les fulles i de les flors d'aquesta planta, que té tota una sèrie de propietats medicinals, diurètiques, expectorants, etc.
1: Molt bé.
2: Diuen que aquestes... Després també les fulles tendres es mengen bullides o fregides com si fossin truites. I aquí a Catalunya, també en altres regions de la península Ibèrica, i tenen un valor nutricional força important, són riques en potassi, en calci, en vitamina A, etc. Per tant, era un aliment molt important en èpoques d'escassetat.
1: Sí, sí.
2: Després també hi havia altres usos, possiblement més secundaris, perquè es feien amb les fulles fresques, es podien fer, i triturades, es feien cataplasmes que s'aplicaven sobre la pell,
1: sí,
2: en casos d'inflamacions, de petits cops, etc. Molt bé, podem continuar amb una altra, va.
1: A veure.
2: Vinga, una altra també molt coneguda i que tothom segurament que l'ha fet servir moltes vegades, l'orenga.
1: Ei!
2: L'orenga,
1: un clàssic a les cuines,
2: Exactament, un clàssic de les cuines, l'Origanum vulgare, en nom científic. És una planta aromàtica, d'una llarga tradició medicinal i culinària. Nosaltres la trobem aquí, també, a les nostres muntanyes, a les vorades del bosc, en zones que són una mica humides, és a dir, en llocs una mica ombrívols. A ple sol, l'orenga no es fa... També, sempre necessita una mica d'humitat, però aquí és fàcil de trobar-la en les nostres muntanyes.
1: Molt bé.
2: Es fa servir sobretot les parts superiors de la planta, les fulles superiors i les flors.
1: Molt bé, fantàstic, fantàstic. Déu-n'hi-do, quin reguitzell, quin catàleg, avui.
2: Sí, sí. És una planta que es fa servir com a temes culinaris, per adobar olives, per adobar carns, etc. Uh-huh. Després, també té usos medicinals, perquè les seves infusions, que es fan també molt sovint, infusions d'orenga, doncs són digestives, són carminatives, es fan bafs amb elles per descongestionar les vies respiratòries i també externament es fan una mena d'ungüents o de pomades, també es fa servir com a antiinflamatòria i ajuda també a cicatritzar les petites ferides que puguin tenir a la pell.
1: Uh-huh. Perfecte. Estic pensant que algunes d'aquestes plantes, i perdona, faci que t'incís, algunes d'aquestes plantes fins i tot s'han convertit també avui en dia la indústria ecològica, que també està de moda i que crec que fa falta, fins i tot amb caramels, eh?
2: Sí.
1: Moltes d'aquestes plantes, caramels amb gust a... el que sigui, a banda d'eucalipto, a banda d'això que ja és més conegut.
2: Hi ha caramels de totes aquestes plantes, és a dir, caramels de romaní, caramels de farigola, caramels d'orenga, és a dir...
1: I que ningú se n'oblidi que la regalèssia es troba també en estat natural.
2: La regalèssia és una planta, el que passa que no és una planta que trobem aquí.
1: Correcte, però vull dir que, com això, moltes coses.
2: Sí, la regalèssia és una planta que la trobem ja a l'alta muntanya. És el trifolium alpinum. La trobem a l'alta muntanya, que jo no tenia pensat parlar aquí, perquè és una planta...
1: No, era un exemple més que posava.
2: Sí, és un exemple que n'hi ha molts, eh?
1: Sí,
2: n'hi ha molts, perquè plantes medicinals... I d'ús culinari. Ja per tot arreu. I evidentment, per exemple, les poblacions del Pirineu feien servir d'altres que no són les que nosaltres feien servir, o que els nostres avis feien servir aquí, perquè no eren les mateixes, no?
1: Una altra pregunta que et volia fer, però una altra pregunta que volia fer és que tinguem en compte també, suposo que amb això també diràs la teva o em donaràs la raó o no, que algunes d'aquestes plantes, per culpa de nosaltres mateixos, de la nostra ignorància o del que sigui, s'han perdut, però que eren autòctones i que hi eren sovint i que potser avui en dia ja no les trobem o les desconeixem, que encara és pitjor això.
2: Bueno, a veure, la desaparició d'espècies a causa de l'activitat humana és un fet evident.
1: És un fet evident.
2: Jo, les que estic parlant en aquestes dues sessions...
1: Encara les salvem.
2: Són plantes que es troben. Que es troben fàcilment a les nostres muntanyes, que sempre s'han trobat i que actualment es troben. Això no vol dir que algunes siguin més rares i d'altres siguin molt abundants. Que això també passa. I, evidentment, aquesta abundància o aquesta raresa, o fins i tot aquesta desaparició, com tu ben bé has dit, moltes vegades l'ésser humà té la culpa.
1: Té o una part manera, o molta
2: part. D'una manera indirecta
1: culpa.
2: O indirecta,
1: sí.
2: té la culpa.
1: Molt bé.
2: Mira, ara parlaré d'una
1: que,
2: fixa't, aquesta concretament no és una planta autòctona.
1: Val.
2: És una planta al·lòctona, és a dir, no és de les nostres, del nostre territori, però que la trobem aquí.
1: Molt bé.
2: Concretament és una planta originària d'Amèrica del Nord, però és una planta que s'ha naturalitzat en alguns llocs concrets dels nostres espais naturals, que s'ha naturalitzat i que no ho fa d'una manera invasiva, com fan altres plantes al·lòctones.
1: Sí, que és veritat.
2: I porta tant temps amb nosaltres que ja tothom la reconeix com si fos
1: ja
2: nostra.
1: Ja donem per fet,
2: no?
1: Com si fos d'aquí.
2: I a més, també va ser una de les plantes que va ser molt important en èpoques de subsistència. Mm-hmm. I ara t'ho explicaré.
1: A veure.
2: És l'anyàmera.
1: L'anyàmera...
2: que en castellà es diu patata de canya.
1: Patata de canya.
2: I el seu nom científic és Helianthus tuberosus.
1: Carai, que és curiós això.
2: Com ja he dit, la nyàmera és una planta originària d'Amèrica del Nord. És una herba molt alta, amb fulles molt grosses, que fa unes flors grogues que semblen un girassol, però molt més petit.
1: Val.
2: Molt més petit. Floreix a la tardor, quan floreix fa uns herbassars molt espectaculars i la trobem formant part dels herbassars que es fan al fons de les rieres i dels torrents. És una planta que el seu tubercle es feia servir, es recollia a la tardor o a l'hivern i es menjava el tubercle d'aquesta planta. El tubercle és la part subterrània de la tija, per dir-ho d'alguna manera. Està sota terra.
1: Bueno, comparem amb la patata.
2: Exactament. Per això aquesta planta, un dels noms és la patata de canya.
1: Veus?
2: Aleshores, s'agafava aquest tubercle, és a dir, tallaven la planta, la part aèria, desarrelaven aquesta planta, i el tubercle es menjava. I deien que recordava el sabor, recorda una mica la carxofa.
1: Què dius ara?
2: Sí, sí.
1: Carai.
2: I jo diria, no estic segur, però jo diria que he vist en algun supermercat que ja la venen.
1: Ah, sí?
2: Que ja venen la nyàmera.
1: És molt interessant.
2: El tubercle de la nyàmera ja la venen com a un aliment que es pot fer servir.
1: La nyàmera, perquè,
2: Nyàmera, sí, sí, nyàmera.
1: Carai.
2: És una planta que diuen que aquest tubercle ben cuinat, que es pot cuinar o es pot menjar cru com si fos una amanida o en forma d'amanida.
1: Sí, sí.
2: Doncs diuen que és molt recomanable per a les persones diabètiques perquè no té gaire nivell, no té molts sucres.
1: Hosti, que és interessant, això.
2: Per tant, moltes persones la consumeixen substituint la patata.
1: Interessant, interessant.
2: És a dir, té un valor calòric baix, per tant, per unes les persones que estiguin fent dieta o que no puguin menjar coses amb molts sucres, doncs s'estan substituint la patata clàssica amb aquest tubercle de l'anyama.
1: Aquest tubercle, al final. Sí, sí, sí, sí.
2: És una... Ja et dic, és una planta que jo diria que hi ha alguns supermercats que ja la venen. Està allà...
1: És molt curiós i molt interessant el que dius, perquè ens fa pensar en allò de que a vegades... saps allò que diuen? És que els vegetarians i els vegans tenen poca... diguéssim,
2: poques alternatives dintre del supermercat.
1: I escoltant-te tu dius, compte, potser hi ha més alternatives al món vegetal que a l'animal, digue-li així.
2: Bueno, no ho sé si... A veure, ara és cert que hi ha ara la gent que són vegans o que són simplement vegetarians, tenen als supermercats molts productes...
1: Ha canviat molt.
2: Ha canviat molt, fa 10 anys possiblement dirien que ho tenien molt difícil, però ara que tenen moltes alternatives. Possiblement són unes alternatives una mica més cares que el normal.
1: Sí, però malauradament deu ser així. Sí.
2: La nyàmera, per a les persones que tenen aquests problemes d'alta glucosa en sang, doncs és una alternativa, jo crec que interessant.
1: Molt bé. Molt
2: després d'aquesta planta, tota la part aèria que t'he comentat que es tallava per desarrelar i obtenir el tubercle, doncs aquesta part aèria també s'aprofitava, però en aquest cas s'aprofitava com a farratge dels animals.
1: Val. Sí.
2: Doncs, per tant, és un clàssic recurs de subsistència que, mira, estem obtenint d'una planta que no és autòctona, però
1: sí,
2: que la tenim a les nostres contrades.
1: I que ja s'ha fet d'aquí.
2: I que ja s'ha fet d'aquí.
1: Sí, sí.
2: Perquè, a més, és una planta que en principi no dona problemes de ser invasiva perquè està concentrada en llocs molt concrets, que són aquests herbassars del fons de les rieres, que són uns herbassars molt ombrívols, molt humits.
1: Ja t'entenc.
2: I tal. Molt bé.
1: Déu-n'hi-do.
2: Doncs,
1: encara ens donaria temps d'una més.
2: Tenim una altra.
1: I tant, encara que sigui una, segur,
2: Tenim una altra, que és una planta que als infants els hi agrada molt, que és els colitxos.
1: Els colitxos,
2: que en castellà es diu colleja.
1: Escolta'm, fixa-t'hi, perdona, però és que la tenia apuntada aquí.
2: La tenies apuntada.
1: Perquè era una demanda que et volia fer. Sí, perquè jo sóc un activista del colitx.
2: Sí. Bueno, doncs mira, els colitxos...
1: Brutal.
2: Que també se'n diuen esclafidors.
1: Esclafidors.
2: Perquè...
1: També conillera o no sé què.
2: Bueno, els noms populars no s'acaben mai.
1: Depèn de la geografia.
2: No s'acaben mai, sí, depèn de la geografia. Doncs aquestes es diuen esclafidors perquè el calze... és una herba que fa unes flors blanques i el calze, quan està la flor madura, s'infla. S'infla.
1: Sí.
2: I als nanos els hi agrada molt, doncs, petar-se aquells calces, doncs, al front del company, a l'esquena del company, i jugàvem molt. Doncs, però és una herba que és un vegetal, una verdura silvestre d'una gran qualitat.
1: Impressionant,
2: efectivament.
1: La colleja Andalusia, ja ho saps tu,
2: és
1: un clàssic en alguns llocs. Fins i tot està molt valorada i econòmicament també.
2: Sí, sí.
1: La gent, des de menjar-s'ho com amanida, fregit o el que sigui, o no em facis dir per la paella, fins a truites excel·lents.
2: Sí.
1: I jo et deia que ho tenia apuntat aquí, ja ho has vist, que és ben cert, i m'ha agradat molt aquesta coincidència. Com a activista del colitx, per què? Perquè jo sé que a la zona del Bages n'hi ha, però aquí ho han deixat perdre... i per ignorància no es coneix tant com en d'altres llocs com Andalusia, per exemple.
2: Sí, sí, sí.
1: Per això jo reivindico el culitx.
2: Sí, sí. Doncs els culitxos els trobem bueno, doncs molt a la vora dels camps, sí, sí, als marges de camins. És una planta molt típica. Ara, evidentment, té moltes propietats culinàries, Es consumeixen els brots tendres de les fulles.
1: Sí,
2: és
1: tant,
2: a dir, la planta, en el moment que ja està florida, sí, ja aquestes fulles ja no tenen tanta qualitat.
1: Clar.
2: Perquè ja s'han endurit.
1: No, has d'esperar el punt...
2: S'han de recollir abans de la floració de les fulles. I això què implica? Implica que has de conèixer molt bé la planta, perquè l'has de reconèixer abans de la floració.
1: Clar. Que el millor moment quin seria de recollir, doncs? Bueno, dic moment d'estació,
2: A la primavera, entre el febrer i l'abril, depèn de quan comencin a florir.
1: Val.
2: Si comencen a florir, per exemple, a l'abril, que és una època típica, doncs al febrer, al març, les has de recollir i les has de conèixer bé, perquè has de reconèixer que aquella planta que no té flors, que és un element bàsic per la determinació, doncs que aquella planta, aquelles fulletes que surten, que són tendres, són del culitx.
1: Doncs déu-n'hi-do. Escolta, acabarem amb el culitx avui, ja no dono més temps, però... Déu-n'hi-do, això, aquesta coincidència, aquesta demanda que jo et volia fer, encara que fos per un altre dia, però vaja, tu l'has tret i és genial. Estem parlant d'una verdura o d'una, digue-li, una planta d'una qualitat impressionant.
2: Sí, sí, té una qualitat culinària molt interessant i molt valorada.
1: Fantàstic, doncs Valentí González, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fins i tot per fer-nos entrar una mica de gana i de gana de tirar cap a les verdures i les plantes dels boscos. Bueno. Perquè això ho diem, això també és patrimoni i també és memòria.
2: Memòria mirant cap enrere.
1: I memòria.
2: Sobretot memòria.
1: Sí, senyor.
2: Doncs mira, el proper dia, com que n'hi han unes quantes més...
1: I tant.
2: Jo crec
1: continuarem. Escolta'm,
2: aquest tema.
1: Quin luxe, fantàstic. Moltes gràcies, Valentí. Fins
2: gràcies
1: la propera. Que
2: fins
1: vagi molt bé. Anem cap als informatius.
3: Bon dia, són les 10.

0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per a la guerra de l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic del president dels Estats Units, que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tracta de la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris. Ustec i professors de secundària, crítics com la CGT, destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alícia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin el nou model de finançament. Comença el torn dels acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir depenent de la Diputació de Barcelona. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo. Tanquen la platja de les Madrigueres al Vendrell per un vessament d'aigües residuals, segons informa Protecció Civil. La incidència, que no permet el bany fins a nou avís, s'hauria originat a raó d'un problema en l'estació de bombeig. El bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola, d'un total de 2.500 sol·licituds. Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i a França. Avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat d'aquesta festa. I avui al Primavera Sound ja comença la programació de debò, desplegats als 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes que va sacsejar el públic del Primavera.
1: Esports. Recta final de la campanya per les eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de blanca dient sí a l'oferta de Madrid. El tècnic diu, però, que s'ha fet un amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme, per la seva banda, es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 el Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, matí tranquil, amb canvi de temps, això sí, a partir del migdia. Entre la tarda i la nit plourà a molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura avui es mantindrà. 3CAT Info.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
3: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
4: Ciutat Cooperativa!
5: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
3: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
6: Ràdio Sant Boi.
0: Més de 45 anys amb tu.
7: Sonido de tradició. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
0: Con David García.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
4: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
3: Perquè el que passa ens importa.
5: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada.

0: Pràcticament passen de les 10 del matí. És el moment de rebre, doncs, el nostre reflexionador, ja el coneixeu, en Santi Recasens. És el moment de rumiar, de reflexionar, d'aturar-nos una mica, d'escoltar les seves valoracions i els seus anàlisis, i això que diem, fer-nos rumiar, que també val molt i molt la pena. Santi, molt bon dia, què tal estàs?
1: Com estem?
0: Doncs fantàstic, aquí, avui que, i ho dèiem aquest dematí, avui que és Corpus Christi, que és el punt culminant, diuen, de la primavera, eh?
1: Sí, Corpus Christi, parlarem de l'art de la guerra. Toma, ja.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Anava a dir-te, per estrenar el mes de juny, Déu-n'hi-do el que ens portes.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per estrenar el mes de juny, perquè fixeu-vos bé l'encapçalament del capítol d'avui, doncs és aquest, guerres modernes i guerres tecnològiques. I és que bàsicament reflexionarem sobre tot plegat, perquè les guerres modernes, les tecnològiques, la guerra que ja es basa, diguem-ho d'aquesta manera, amb la tecnologia més puntera, que no pas amb els exèrcits ortodoxes, és a dir, soldats, tropes i enfrontaments humans, i la gran pregunta una mica seria, és més barat i efectiu comptar amb drons i d'altres artefactes que no pas en grans quantitats de soldats que mengen, que es fereixen, que moren, deixant grans despeses, i no vull deshumanitzar, doncs, les víctimes. El que estem dient és des del punt de vista, doncs, dels estrategues i dels que porten barres i estrelles penjades per aquí dalt. Al final, la seva manera de pensar, Santi, és aquesta. Una mica és això.
1: Sí, però mira, acabes de dir una cosa abans. Bueno, la tecnologia substituirà els... Sí i no. Sí, ja. I no, perquè, a veure, aquí hem de separar un exèrcit atacant d'un exèrcit defensor. Un exèrcit atacant que envaeix un altre país, per més tecnologia que tingui, tard o d'hora, sempre necessitarà la infanteria per ocupar el territori.
0: Totalment.
1: Aleshores, a veure, no és que les màquines...
0: Tu vols dir que la presència humana hi ha de ser-hi.
1: Exacte. Ara. Avui parlarem una miqueta, doncs, de com les noves tecnologies han revolucionat l'art de la guerra. Posaré diversos exemples perquè us en dongueu compte de que certes tecnologies han canviat la història. Podríem remuntar-nos a l'època de l'antiga Macedònia o de l'antiga Esparta, però mirarem d'anar una miqueta més aquí per no allargar massa el programa. Un invent que va revolucionar la història, la pòlvora.
0: Sí, sí.
1: I ara em diràs, bueno, per què...
0: La va canviar, clar.
1: No, la pòlvora va acabar amb el feudalisme.
0: Val.
1: Va acabar amb el feudalisme.
0: Ben vist.
1: D'una manera molt simple. Abans, els soldats tenien que ser normalment de famílies molt riques, perquè l'armadura, el cavall, l'espasa, el no sé què, valia molts diners, i l'entrenament per poder dominar tot això durava molts anys. Amb la invenció de la pólvora, qualsevol matat que sapigués prema un gallet es carregava amb un cavallero andante d'aquests, però amb una facilitat insultant. Veritat o no?
0: Totalment, totalment.
1: Per això. Primera Guerra Mundial. La tecnologia que ho va canviar, i molts direu, home, els avions... No. La tecnologia que ho va canviar tot, la metralladora. La metralladora va fer que dos soldats amb prou munició tinguessin el mateix poder de foc que un batalló sencer. Segona Guerra Mundial, aquí em direu també el submarí, el no sé què, l'avió... Una cosa clau de la Segona Guerra Mundial va ser la fi dels cuirassats. O sigui, el que és la guerra naval va canviar per complet, perquè fins aleshores, clar, un cuirassat, els vaixells de guerra més grans que s'havien fet, amb aquells canons immensos, i de sobte es va descobrir, doncs, que amb un eixam d'avions, que no tenien per què ser els més cars ni els més sofisticats, podies tombar amb un d'aquests monstres del mar. I l'exemple claríssim el tenim,
0: sí,
1: doncs...
0: Sí, senyor. I al final tu anomenes una cosa que per nosaltres ara ja és, no és ni tecnologia ni res, i en el seu moment era alta tecnologia.
1: Altíssima tecnologia, però clar, exemples com el Bismarck, el Tirpitz, el Yamato japonès, eren autèntiques bèsties, i un eixam d'avions, un rere l'altre, pim-pim, a base de bombes, una rere l'altre, doncs van demostrar que el famós i a priori etern cuirassat

0: pues que era totalment vulnerable. El problema estava en que aquests avions tenien que sortir d'un invent, també, que es deia portaavions, que era també algú caríssim, i que no s'ho podia permetre a tothom. La guerra actual té una cosa que jo crec que ho revoluciona tot. No calen equipaments caríssims. No cal un armament, allò que diguis de... El petit pot guanyar el gran si sap fer servir la tecnologia al seu favor d'una forma eficient. I s'està veient ara amb Ucrània.
1: Clar, clar.
0: S'està veient amb Iran. Un vehicle, un dron, és un, tècnicament és un vehicle aeri de combat no tripulat. N'hi ha de molts tipus, n'hi ha de molt grans que poden tirar bombes molt grosses i n'hi ha de molt més petits i molt barats. Però el que s'està veient molt a Ucrània, sobretot, ningú discuteix que l'exèrcit rus és molt més gros i poderós que l'ucranià.
1: Clar.
0: Ningú discuteix això. Però l'exèrcit ucranià ha tingut clar les avantatges competitives que ells tenen i estan fent servir exèrcits de drons, alguns força barats.
1: Sí, si ho compares amb d'altres artefactes.
0: No per guanyar cap guerra, potser per guanyar alguna batalla. Per anar fent, entre cometes, mira, la guerra del francès, la clau de tot va ser la guerra de guerrilles. Poc, però continuat.
1: Sí, sí.
0: Els drons és la versió, entre cometes, la versió volant de guerra de guerrilles, per dir-ho d'alguna manera.
1: T'entenc perfectament, eh?
0: Clar, crea també terror psicològic. S'està veient ja, doncs, que molts soldats russos no tenen, o sigui, no s'atreveixen a sortir a camp obert, perquè, clar, aquests drons tenen càmeres d'infrarrojos, s'amaguin on s'amaguin, els detecten.
1: Correcte.
0: I doncs hi ha un escamot de soldats russos que es creuen protegits. Apareix un dron que poder no pesa més de 10 quilos, perquè són de plàstic. A sobre són de plàstic i són indetectables.
1: Quasi bé. Sí.
0: Apareix un dron de qualsevol lloc, els hi tira una granada enmig, que estan allà fent bivac o estan... I els pela tots a un cost pràcticament de zero. Multipliques això per 500 i és que acolloneixes un exèrcit sencer. Per no dir també que Ucrània, avui mateix, ha sortit, avui mateix Ucrània ha enviat un dron, no a Moscou, l'ha fet arribar fins a Sant Petersburg,
1: on hi havia la cimera, precisament, que el mateix Putin havia muntat, organitzat, per captar inversions. Per tant, doble mal pels russos.
0: Exacte.
1: Un, atacar en un lloc ja tan llunyà com és a Sant Petersburg, però, a més, en un moment en què el Putin no hi comptava i que per ell és molt important, doncs, aquella cimera, no?
0: I l'exèrcit rus té armament antiaeri, tecnologia de detecció de drons, i aquest ha creuat tot Rússia de sud a nord.
1: I a més, permeten previsiblement uns aparells que tu poses l'exemple dels drons, però que ara, si vols, podem parlar d'altres eines bèl·liques, tecnològiques, encara més barates.
0: Sí.
1: Però estàs parlant d'un aparell que, previsiblement, cada cop serà de cost de fabricació més barat.
0: Aquí està. Ja no calen tancs de 30 milions d'euros.
1: No, però és que el mateix dron, que avui val 20.000 euros... demà passat, pel tema dels materials i pel tema del que sigui, cada cop valdrà més barat.
0: Poden estar a l'abast de qualsevol país petit que no es pot permetre un exèrcit convencional. A Iran.
1: Clar.
0: Ja s'ha vist, també. Escolta,
1: mira, no vull donar idees,
0: el
1: però...
0: Que passi, el vaixell que passi per allà, li tirem un dron que no enfonsarà el vaixell, però provocarà un incendi que es veurà a totes les televisions del món, i això espantarà...
1: No, però és que encara et diré més, i no vull donar idees, perquè a mi, si ho explico això, és perquè a mi em fa, personalment, em fa por.
0: Sí.
1: El dron, que porta càrregues explosives, encara més barat és quan porta càrregues biològiques.
0: Sí, aquí, mira, fent... Sí.
1: Tu m'entens què vull dir?
0: No, i tant, si t'entenc. Mira, fent la investigació de,
1: clar.
0: De la secció d'avui, precisament es parla molt de... Vale, s'entra en una nova època de guerra tecnològica, però també, clar, la Convenció de Ginebra. Les regles de la guerra, que totes les guerres són escaroses, però almenys encara, bueno, hi ha certes normes que...
1: Sí, els tractats que aquells que diuen de tractat de tal, tractat de no sé què,
0: sí.
1: Però que després resulta que tothom s'ho passa pel forro.
0: Bueno, però dintre del que cap, aquests tractats de guerra civilitzada, entre cometes, encara... Clar, ara, amb aquesta nova tecnologia, també, clar, entrem en una altra cosa que no té res a veure amb drons. Drons són aparells físics.
1: Exacte.
0: La cibertecnologia aplicada a la guerra. Això ja fa molt temps que es fa servir.
1: Aquí jo et deia, hi ha altres exemples, Santi, la informàtica que et deixa sense llum tot un... i et paralitza tot un país, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Mira, jo poso una anècdota. A les pel·lícules de James Bond,
1: sí.
0: el Q... El dels invents.
1: Sí, sí, sí.
0: A la primera pel·lícula surt un noi molt jove.
1: Sí.
0: I el James Bond li diu, però si no t'afeites encara.
1: Correcte, ho recordo.
0: I li diu, no et confonguis. Jo, en pijama, des del meu llit, amb un ordinador, puc causar més destrosses que tu amb la pistola amb tot un any al carrer.
1: Correcte. Recordo aquesta escena.
0: I ho vaig trobar boníssim.
1: Sí, sí. No, però és que al final és això, no?
0: Mira, el punt és que... Un exèrcit convencional val molts diners, moltíssims diners, i més amb les tecnologies militars d'avui dia, que qualsevol cosa costa un disbarat. Els drons poden fer que el petit, no vull dir que guanyi el gran, però sí que l'acolloneixi prou, o li demostri que li pot causar tantes baixes que no valgui la pena atacar-lo pel cost que això suposarà. El que en economia es diu cost d'oportunitat.
1: Clar.
0: Per això
1: parlàvem amb aquests termes al començar la secció. És així.
0: Sí, sí, i amb això, doncs, no em vull ficar en política, perquè aquí opinem de política, però no fem política. Bueno, hi ha països que voldrien separar-se, no sé què, no sé quantos, la potència principal els amenaça amb envair-los, i clar, aquests diuen, envaeix-me. A cada tanc de 30 milions d'euros que m'han vist, jo amb un dron de 5.000 euros te'l faig miques.
1: Bueno, tu ho deies,
0: ostres,
1: no? Si Ucraïna aguanta el que aguanta, és perquè la tecnologia... requereix menys inversió i pot fer tant o més mal.
0: I al final és el que diem, soldats entrenats per fer una feina molt, molt... Mira, a la Segona Guerra Mundial es va veure claríssim que va ser el triomf de l'avió. Avions on podies fabricar, molts, però cada as que es moria... Clar, era un entrenament, una experiència, que això no es podia fabricar en 2 setmanes.
1: Clar.
0: I al final, doncs, Alemanya, entre cometes, va perdre la guerra, per entre altres coses, perquè es va quedar sense pilots experimentats, perquè els van acabar pelant a tots, i el Japó igual.
1: Clar. Tu abans posaves un exemple de l'edat mitja, que s'acaba doncs, amb el feudalisme, amb la dinamita, no?, en aquest cas, o la pólvora...
0: Pólvora. La dinamita va venir el 1800,
1: però,
0: 1800 i algo.
1: Vull dir, al final tot està en el mateix sac, no? Però vaja, és explodar.
0: La caiguda de Constantinople. Clar. Això va acabar amb el feudalisme.
1: Sí, però fixa-t'hi que el terme estratègia, per mi, vol dir moltes coses, però per mi ja comença en el moment en què els mateixos romans deien, quan anaven a un lloc a invadir a qui sigui, us heu tancat el castell, cap problema, aliments no n'entraran, i aigua tampoc, i envenenarem els pous que porten l'aigua al vostre castell. Això, aquí és quan s'inventa l'estratègia. Evidentment, aquella gent allà dins poden aguantar un dia, dos, tres, una setmana, dues, tres... Al final, o obres les portes del castell o no ets ningú.
0: Sí, però amb la pólvora...
1: El castell vull dir...
0: Però amb la invenció de la pólvora i de l'artilleria...
1: Sí, sí.
0: No cal ni esperar que es morin de gana.
1: No.
0: Comences a tirar canonades a les muralles i és que no hi ha muralla que ho aguanti. Ja. Duraran més o menys, però...
1: Però que al final... La reflexió d'avui, les guerres modernes i tecnològiques no només guanyen terreny, sinó que comencen a ser ja la realitat, no?, d'avui en dia.
0: Sí, i tornem a insistir. Amb aquests nous invents, territoris que aspiren a estat,
1: sí,
0: no necessiten gastar-se un disbarat per tenir un exèrcit que faci por. Jo no m'he de dir que sigui guanyador, però que faci por. Ja ho veurem.
1: Déu-n'hi-do, perquè... Això, perquè la tecnologia és com qualsevol cosa, una cosa, ho hem dit moltes vegades, una cosa tan senzilla com un gabinet. Un gabinet et salva una vida,
0: sí,
1: i al mateix temps et pot matar.
0: Exacte.
1: Per tant, la tecnologia, doncs, al servei de les ments retorçades, home, un perill, i un perill molt, molt gros, i a més, molt barat, malauradament.
0: Aquí està.
1: Dic malauradament perquè encara ajuda més a que això sigui un fet.
0: Però, clar, també permet a Ucrània, per exemple, que ha estat en aquest cas la nació envaïda.
1: Sí.
0: Permet, doncs, que una nació, a priori, o un estat, a priori, més dèbil i més, es pugui defensar.
1: Val.
0: Així que doncs, tot el seu doncs yin i el seu yang.
1: Et llenço una idea. Allò que hem dit moltes vegades, ara que estem a l'any Gaudí, que dèiem el gran arquitecte, el gran geni, l'única cosa que fa... és inspirar-se amb la mare natura. Bueno, l'única no, una de les idees principals.
0: Sí.
1: Al final, que hem dit moltes vegades, escolti, a l'hora de crear, quan vostè pensa en el concepte de creativitat, ho té molt fàcil si s'atura a badar una mica i a veure què ha fet la natura.
0: I tant.
1: I amb això dels drons, recordo, grans animals i fins i tot
0: i
1: persones que han caigut per un enjam d'abelles,
0: sí,
1: comparo amb els drons.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que dius, home, això és molt petit i això en principi no m'hauria de fer mal, però compte, perquè un atac d'abelles, no en aquest cas, boges, digue-li com vulguis, han acabat amb grans animals.
0: Mira, poso un altre cop un exemple.
1: No, per comparar-ho amb un dron. Un dron de la natura.
0: El cuirassat Yamato... el va enfonsar un eixam d'avions molt petits. El Bismarck,
1: sí,
0: el va enfonsar un avió biplà que estava obsolet a més no poder, però que li va enviar un torpedo a l'únic lloc on era vulnerable.
1: Clar.
0: Al final no és grans coses i molt poderoses, és petites però moltes alhora. Al final, com en altres coses, desbordar l'enemic.
1: Que la Guerra dels Mons, a la novel·la del Wells, la Guerra dels Mons, ja t'ho diu, al final, l'única manera d'acabar amb els extraterrestres invasors, què van ser? Doncs els microbis, els virus...
0: I gràcies als drons etcètera. I a la tecnologia, aquí no guanyarà el que la tingui més llarga o més grossa.
1: No.
0: Aquí guanyarà, i això ho va dir el Sun Tzu, de l'art de la guerra ja fa 2000 anys.
1: Sí.
0: Aquí guanyarà el que sàpiga fer servir els seus recursos de la forma més eficient. I Ucrània ho està demostrant ara, amb uns drons, que n'hi ha que són molt sofisticats i molt cars, però altres són gairebé joguines.
1: Sí,
0: però que de petits que són indetectables, tiren una granada amb un escamot de soldats russos que estan fent el bivac. O sigui, multipliques això per 1000 i provoques escapatxines.
1: Déu-n'hi-do, no, fa pensar, però que a més a més ja ho sabem que és una realitat i que més o menys tothom ho coneix, però avui era posar en valor la idea, no?, la reflexió de dir, compte perquè tot evoluciona, tot canvia,
0: sí,
1: i fins i tot les guerres canvien,
0: sí,
1: i cada cop veiem que tot es mou en direcció a l'altíssima tecnologia que per bé o per malament tenim.
0: Però sembla mentida, que... En aquest cas, no ha canviat cap a coses més sofisticades i més cares. Està canviant cap a coses més simplones i barates.
1: Correcte.
0: O sigui,
1: correcte.
0: És al revés del que se suposaria que hauria de ser.
1: Molt bé, Santi.
0: Molt bé,
1: doncs,
0: amics.
1: Ja en tenim un altre interessant. Que ningú es pensi que ara ens ha donat per les guerres.
0: No,
1: és casualitat, digue-li com vulguis. Però sí que ens preocupa molt una temàtica que tocaràs la setmana vinent i que ens faràs a reflexionar. I en aquest cas pot semblar que torni a sortir per aquí al mig, tant Rússia com Ucraïna, d'acord, però serà un exemple de moltes altres coses que ens explicaràs, perquè sí que és veritat que estem veient conflictes que s'eternitzen. Jo recordo, i ho dic perquè és de justícia, quan va començar la malaurada guerra de Rússia-Ucraïna, jo recordo que tu mateix, Santi, deies en Putin diu que en 2 dies ho té arreglat i això va per llarg,
0: sí,
1: i per molt llarg.
0: I tant.
1: Vas encertar, i de quina manera. I ho dic perquè ja saps tu que els experts ho anomenen, els experts en estratègia i geopolítica, ho anomenen ja això com l'empat etern.
0: Sí.
1: Parlarem dels conflictes que s'han eternitzat de tal manera que sembla que no tinguin final i que probablement alguns ja fa molts i molts segles que hi són. I els de nous, que sembla que seran eterns. Ens en explicaràs alguns casos.
0: A la història hi ha una guerra dels 100 anys.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, 100 anys. Déu-n'hi-do. Ostres, tu!
1: Doncs, Santi, la setmana que ve ens posaràs alguns exemples, oi? D'aquests conflictes eterns ja. I una mica creuarem els dits perquè ens explicaràs els conflictes que, segons el teu parer, creus que ja s'han eternitzat i que no tenen final.
0: O si tenen final, jo no en sé prou.
1: Ja.
0: Jo no en sé prou ni tinc prou d'informació.
1: Doncs serà molt interessant,
0: evidentment. Faré el que pugui.
1: Doncs fins la setmana vinent. Moltes gràcies, Santi.
0: Una abraçada, amics.
1: Que vagi molt bé i a reflexionar.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
3: L'espai del Diccionari Alternatiu.

0: Dos quarts i tres minuts, a les 10:33, dos quarts cap a les 11, esclar. I ens hi posem amb el diccionari alternatiu, que és l'altre clàssic dels dijous. Esclar que sí, ens agrada tancar paradeta amb l'espai, doncs, dels interrogants, de la presciència i dels misteris. Tot plegat protagonitzat per les nostres bruixes de butxaca. Comencem per saludar la veterania de la casa, Anaïs. Molt bon dia, què tal estàs?
1: Muy buenos días. Pues bueno, ya empieza hoy a refrescar un poquito.
0: Sí. Estupendamente. No, ya empieza a refrescar, no. Esto, no, no. Lo hoy, que empezará hoy, es la hoy, calor.
1: Hoy hablamos de hoy.
0: Sí, sí. Bueno, fresquitos, pues...
1: Para lo que hemos pasado estos días, sí.
2: Meteorólogas, no.
0: Más que ayer... pero menos que mañana. No lo sé, no lo sé, ya te lo diré. Sí, Sílvia Amadeo, molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bon dia, doncs jo estic fresqueta avui.
0: Sí, sí.
2: Estic bé.
0: Bueno, bé, el senyor aire condicionat es porta aquí. Bé i fa la seva feina,
2: sí,
0: no?
2: Però, sí, vaja. Sí, és molt agradable.
0: Sí, sí, sí, sí. Un amic és una mica per sempre, ja ho pots dir-ho. Molt bé, escolteu una cosa, va, ens hi posem ràpidament perquè, de fet, recuperem avui una temàtica que vàrem estrenar fa unes setmanes i que val molt la pena de poder ampliar perquè teníeu força informació. Tornem, doncs, amb... Fixeu-vos, aquest és el títol que recuperem, amb les misterioses desaparicions de persones que, tenint informació delicada, secreta i perillosa per alguns, ja no se'n sap res. Bé, o almenys nosaltres no en sabem res. Sigui com sigui, les desaparicions, eh?
2: Sí,
0: és
2: sí.
0: Una segona part que recuperem perquè, home, val la pena.
2: Dona, sí, mira, pena. Jo poso una miqueta... Poso
0: en context. Les
2: coses, sí, en sí. Context.
0: Val.
2: Doncs, mira, tot això comença perquè el momento cero, com es diu,
0: sí.
2: va començar o es va donar el 27 de febrer d'aquest any.
0: Ah, carai.
2: D'acord? A raïd de moltes desaparicions, casualitats de desaparicions, doncs es concreta que en Estats Units 10 individus vinculats a les investigacions sensibles en materials
0: sí.
2: Nuclears i aeroespacials desapareixen o la seva mort és molt estranya, sospitosa.
0: Sí.
2: Per exemple, un es suïcida amb estupefacients, un altre veu una persona i li fot un tiro al cap...
0: Sí, perquè quan diem, perdoneu, desaparicions, no vol dir que sempre siguin gent que ja no en sabem res, que han desaparegut físicament, que també, no? També fem referència a això que tu dius, a morts sobtades...
2: I estranyes.
0: Estranyes, algunes que diuen que són suïcidis, i dic diuen perquè no sabem si han estat suïcidis, però com un clàssic, per exemple, dels serveis secrets és liquidar gent fent veure que... No? Això ho hem vist a les pel·lícules i hem vist a la història.
2: I a lo millor estem vivint en aquests moments, doncs, aquest moment, no?, de les pel·lícules.
0: Clar.
2: Hi ha molta ficció o molta realitat. Clar, als Estats Units comencen a pensar i s'especula que sí, hi podria haver una red de desaparicions de científics que estiguin connectats entre ells. I, bueno, comencem, per exemple, des del moment zero, no? Des del dia 27...
0: Vinga, recuperem una mica...
2: Què va passar el dia 27 de febrer d'aquest any, del 2026? Doncs, per exemple, William Neil McCausland, és estat... d'Estats Units, és un general de la divisió aèria de les Forces Armades. Aquesta persona va sortir de la seva casa d'Albuquerque i va deixar enrere tot, el seu mòbil, la cartera, d'acord? I no sabia on es va anar... Això, el 2000, va desaparèixer...
0: Cap mena d'informació, de res.
2: Sí. Va desaparèixer aquest senyor el 2025, d'acord? Treballava en investigacions aeroespacials i avançades del Pentàgon i va dirigir el laboratori d'investigació de la Força Aèria de la base Wright-Patterson. I no se sap on se'n va anar, què va fer, per què va morir... arran d'això, d'aquesta data i d'aquesta desaparició, ja és quan es comença a especular. Està molt relacionada amb Mònica Reza, que és una altra física, enginyera aeroespacial de 60 anys, uh-huh. que va desaparèixer al juny del 2025. Ella treballava al laboratori de propulsió a Chorro de la NASA.
0: Chorro?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Està bé.
2: Va desaparèixer durant una caminata en un bosc a Los Angeles, d'acord? Els seus companys de caminata van dir, a l'últim, no? Jo em vaig donar la volta, la vaig veure, vaig seguir caminant i al cap d'una estona em vaig donar un altre cop la volta i ja no estava aquesta senyora. I aquesta senyora ha desaparegut. Es creu que tenen o que han tingut una investigació, una connexió indirecta a nivell professional. Però és que, a més, Frank Milwall, que és especialista en investigació espacial, uh-huh. amb 60 anys, també va desaparèixer. També treballava en el laboratori de propulsió a Chorro de la NASA. O sigui, fixa-t'hi quines connexions hi ha. Però és que, a més, Michael David Hinks també treballava al mateix laboratori.
0: El mateix departament, també, el mateix... Per tant, allà va passar alguna cosa...
2: Clar.
0: Que, o no sé, jo si no interessava o si estaven treballant massa o si sabien massa o si el massa.
2: Una de les meves conclusions sí. és, per exemple, aquest últim senyor està especialitzant en cometes i asteroides. I a més va rebre premis aquest senyor. Mm. La meva conclusió després del que tot he investigat és que aquestes persones han trobat uh-huh. coses o han descobert coses molt importants que no volen que se sàpiguen i se saquen de l'equació a aquestes persones uh-huh. Però és que a més es rumorea i sempre diem que quan les coses se rumorean que quan el riu agua lleva
1: quan el riu suena agua lleva,
0: sí.
2: És que l'agència d'intel·ligència estrangera han estat espiats per la tecnologia dels Estats Units. I, per exemple, tanto Rússia com Xina, Pakistan, Iran, la Índia, estan interessades en aquesta nova tecnologia descoberta.
0: Molt bé.
1: Bueno, pero yo que soy un poco incrédula...
0: Anaís, que no t'havíem escoltat.
1: Por eso protesto.
0: A veure... Sí, no, és que semblava la desapareguda, semblava ella ara.
1: No,
0: avui dia desaparegut perquè sabia massa. No, està aquí.
1: Yo lo que pasa es que como soy un poco incrédula, sí que creo que puede haber habido algo. Pero bueno, estamos hartos de ver películas de intriga, de ficción, de todo. ¿Por qué no podría ser que esté según que... vamos a llamarle departamento de algún uh-huh. sitio, esté recopilando gente para experimentos y descubrimientos nuevos? Tendría su sentido, porque si están escogiendo gente de la misma rama o parecido, aquí podemos decir algo se está cocinando y no quiere que se entere nadie. Entonces, yo, lo que yo he estado investigando, pues bueno, hemos coincidido en muchas cosas con ella. Pero también me ha llamado la atención, hay una parte que son un millonario, muy conocido por cierto, pero también he visto periodistas. Uh-huh. Y el que me ha llamado la atención, o que me ha impresionado un poco, es un periodista llamado Jamal, a ver si lo sé pronunciar, Khashoggi. Uh-huh. Esto fue en el 18, cuando ya sé, no se vio más. Es un periodista, columnista, de que toca la parte o cotillea cosas que no debería en Arabia Saudí.
0: Que habla demasiado.
1: Efectivamente. Y entonces, claro, aquí lo que yo he podido ver es que a lo largo de su carrera, pues bueno, ha escrito libros, ha hecho un montón de cosas, pero hay un momento dado en que va a buscar a un consulado en Estambul para obtener un documento. Y se dice que entra, pero no sale. Entonces, claro, investigan y hay informes de inteligencia que concluyen que no había nadie, que no fue nadie. Y entonces, claro, aún así, hoy en día, se sigue investigando, pero claro, esto es algo que pertenece a la parte oculta o a la parte negra, como aquí podríamos llamar también de la investigación. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Entonces, el otro caso que a mí me ha gustado, no es que me haya gustado, porque al fin y al cabo el pobre hombre no sabemos nada. Es Michel Rockefeller, el hijo de, de Rockefeller.
0: Personatge també controvertit i personatge, doncs ja ho sabem, doncs un gran empresari, que movia molts fils del poder al final, no? Perquè, oi?
1: Sí, bueno, aquí dice que este, vamos a llamarle joven, porque tampoco sería muy mayor. Habla de que le gusta mucho, pues bueno, ay, ¿cómo le llaman a esto? Perdón, que lo tengo por aquí apuntado. Es un hombre que le gusta, no la paleontología, no. Bueno, va a otras tribus.
0: Al final, sí.
1: Sí, es algo parecido porque son como hermanos, ¿no? Va a Papúa, que es donde en teoría...
0: Bueno, al final, arqueòlegs, paleontòlegs...
1: Sí, és algo muy parecido, pero...
0: Antropòlegs.
1: Exacto, perdónala.
0: Antropòlegs.
1: Perdona que se me haya ido
0: no,
1: un poco.
0: No, però que al final és estudi de les cultures i de l'ésser humà, no?, en la seva essència, els seus orígens.
1: Las costumbres y además se centra un poco en lo que es la cultura y la escultura. Y aquí hay un momento en que desaparece. Hay un escritor que escribe un libro... Y ahí es como si diera unas pautas por qué desaparece. Pero tampoco lo confirman. Tampoco lo confirman. Y entonces se cree que se ha caído al mar, que le han devorado los tiburones, que se lo han comido los caníbales. O sea, hay un montón de historias que no coinciden. ¿Por qué ha desaparecido? ¿A quién le interesaba?
0: Al final siempre tienen la culpa los pobres, los pobres, en este caso indios, o bueno, les llaman...
1: Es que aquí pasa como en la política.
0: Como tú quieras.
1: ¿Quién paga siempre? El pobre.
0: Bueno, però escolteu-me, hi ha casos que són molt, molt més exagerats, i mira que els que heu dit són força colpidors. Però jo recordo que tenies un llistat força enorme.
2: Sí,
0: entenem, no sé, no donarà temps de tot, però vaja, digue'ns algun d'aquests casos també,
2: pues,
0: entre un i l'altre, casos
2: mira,
0: potents, que ho són tots.
2: Voy a decir este caso que, que me ha llamado mucho la atención, se llama Jason Thomas. Este señor no tiene nada que ver con las investigaciones científicas, o eso creemos, pero ha estado dentro de esa lista que se empezó a formar el 27 de febrero de este 2026. Este señor era un investigador farmacéutico y trabajaba en el laboratorio Novartis. Era especialista en descubrimiento de fármacos y biología química. Una extraña muerte o desaparición, ¿vale? Vamos a decir que fue una extraña desaparición. Él salió de su vivienda sin avisar. Dejó su cartera, dejó su móvil, ¿vale? Incluso se encontraron de que el móvil lo habían reseteado, estaba reseteado, ¿vale? Este señor desaparece y con unas cámaras de vídeo, pues lo ven que está cerca de un lago, etcétera, etcétera, y desaparece. Al cabo de unos días aparece el Apple Watch de este señor en el buzón. I no se sabe nada más de este señor. ¿Vale?
0: Clar, que es deixés el mòbil és símbol de que...
2: no quieren que sepan dónde vas, porque como ahora se puede triangular...
0: No, i que ell no tenia premeditat de desaparèixer, perquè el primer que fas és agafar el mòbil com a instrument de comunicació, com a element important Sí, perquè sí.
2: Bueno, pues este señor aparece su cuerpo el 17 de marzo de este año en el lago Quan Poi. Quanapowint o algo así.
0: Sí,
2: perdón,
0: no pateixis.
2: Claro, se investiga el cuerpo. Gracias al ADN se identifica que es él. ¿De acuerdo? Los forenses dicen que no hay indicios de homicidio, que no hay intervención criminal, ¿vale? Y que, por supuesto, se murió ahogado. Esto va a parecer como muy conspiranoico, ¿de acuerdo? Pero yo siempre digo lo mismo. Lo que tú dices, se deja el móvil, se deja la cartera, ¿por qué aparece el Apple Watch? Es un dato como muy importante. Este señor ha desaparecido y ha muerto ahogado. O lo han ahogado, no han tenido que forzarlo, o estaba como medio drogado ya. Porque sabemos perfectamente que se pueden tomar estupefacientes para dejarte a ti como un poco más allá que acá y que luego desaparece a los minutos a nivel fisiológico. Yo creo que esto habría que cogerlo con pinzas. Y que el propio pueblo de los Estados Unidos diga, ostras, hay una lista ya... como de 10 o más científicos que están desapareciendo, que poco más o menos todos trabajan en lo mismo, en la tecnología. Uh-huh. A este señor, es verdad que a este señor no se le puede relacionar uh-huh. con estos desapariciones que estamos diciendo, pero yo creo que es un dato muy importante de que este señor trabajaba en el uh-huh. laboratorio de Novartis.
0: Sí, sí, sí. No, anava desde, a preguntar-te...
2: Desde mi parecer, ¿eh?
0: Sí, sí, tant. Anava a preguntar-vos perquè al final, quan parles d'aquestes coses, se't ve a la ment gent que han treballat a l'àrea 51. Jo no conec casos de desaparicions radicals, però sí que recordo gent que han treballat a l'àrea 51 per són enginyers o són científics de qualsevol àmbit, i a l'hora doncs, de jubilar-se o quan ja no tenen res a veure, doncs fan algunes declaracions, val? I la majoria d'aquesta gent, clar, s'han avançat una mica a explicar tot això per por de què passava allà, doncs per por que li passi alguna cosa. I ho dic perquè l'estratègia està en més de dir aquest és un boig i el que està dient són tonteries, desacreditar-lo. Fins i tot hi ha algun cas, un en concret, on destrueixen tots els documents que acrediten que aquell home ha treballat allà i clar, el mateix exèrcit diu, però si aquest no l'hem vist en la nostra vida.
2: Lo quitan de l'equació.
0: No? I ell diu, sí. Home, lo quitan de l'equació, no? Dius tu. Escolti, que diguin el que vulgui, jo he treballat aquí i ha donat detalls i tal. En alguns casos, fixeu-vos que aquesta mena de desaparicions no són físiques, sinó que són de desaparèixer des del punt de vista...
2: podríem dir públic, sí.
0: Públic o d'acreditació sí. personal, no? És a dir, si el desacredito, també l'estic esborrant, no?, del mapa. Clar, sí. Però molts d'aquests, no sé, us pregunto, si han tingut... La idea o la bona idea en virtut de mirar per la seva salut, no? Digue-li així, de dir, m'avanço i començo a fer declaracions perquè si no les faig aquestes declaracions corro perill, no? Clar, un cop has fet les desaparicions ja no corres perill, per què? Perquè si et passa alguna cosa estàs demostrant que t'ha passat alguna cosa per alguna cosa, no? M'enteneu què vull dir, l'estratègia?
2: Sí, sí, sí. Sí, però jo crec que aquí també hi ha com mucha manipulació. Per exemple, Matthew James Sullivan, uh-huh. Uh-huh. exoficial de la intel·ligència de les Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, este señor, con 40 años, uh-huh. el 12 de mayo del 2024, uh-huh. desapareció. Está relacionado con que iba a hacer como denuncias sobre fenómenos yeah. aéreos no identificados, UAP...
0: Però encara no les havia fet.
2: No.
0: Per això et dic...
2: Estaba haciendo investigaciones que afirmaban que había posibles testimonios relacionados uh-huh. con programas gubernamentales sobre UFO. Es decir, uh-huh. en concreto, que yo estaba investigando, este señor iba como, si no a revelar, tenía información sobre posibles recuperaciones de restos o de naves extraterrestres. Uh-huh. ¿Y cómo fallece este señor? Pues supuestamente por una muerte de sobredosis de estupefacientes. Entonces, claro, es lo que dices tú ahí. A este, además, es que, oye, uh-huh. hay que quitarlo. No solo hay que desacreditarlo, que es una manera, como dices tú perfectamente, sí, sí. de clar, quitar a clar, alguien, de, clar. Sin llegar a quitarle la vida.
0: Exacte.
2: Por ejemplo,
0: desacreditant el seu crèdit, la seva seriositat,
2: carrera,
0: la seva carrera, la seva professionalitat, etcètera.
1: Bueno, sí, pero hay movimientos que también, por ejemplo, uh-huh. ella ha tocado lo que es la parte más bien investigación y descubrimiento de ciencia. Yo la parte que he tocado es mayormente periodismo y todo esto, pero claro, te encuentras que aquí está esas pinceladas que me he encontrado que tampoco dicen mucho. Harold Holt, en 1967, un ministro australiano, uh-huh. desaparece como por arte de Billy Birloque sin saber cómo. Conjetura, que se ha ahogado y todo esto. Alguna cosita escondida se planeaba. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también hay otro, Ambrose. Uh-huh. Si no me pongo las gafas no veo, perdón. Bierce, que es un periodista también que toca lo que es la parte uh-huh. política.
0: Claro.
1: En sí, un sí, sitio sí. como muy, muy activo en peleas y cositas por el estilo. I desaparece.
0: Sí, que al final et vens a referir que no només és per temes científics, sinó d'informació, que de vegades és molt... També informació molt delicada políticament parlant, per exemple, o d'interessos econòmics o del que sigui, no?
2: És que jo crec que tot està entrelaçado.
0: Sí, no, no, però per exemple hi ha els casos, avui ja no donarà temps, no? Però hi ha els casos, per exemple, de, que aquí sí que ja entra la teoria de la conspiració i aquí entren altres coses, però el cas de la Marilyn, que ara ha fet 100 anys, que mora doncs, per sobredosis d'ansiolítics, etc, no? Ansiolítics, vull dir, etc, etc, però després també tens mort per sobredosi, doncs altra gent com l'Elvis o fins i tot mort el mateix Michael Jackson.
2: Mira, ho estava pensant.
0: Molt relacionat amb alguns casos que avui en dia estan
2: a l'ordre del dia,
0: no? Clar, tot això et fa pensar que sí, que no, de vegades sí que és veritat que la resposta fàcil, diuen alguns, és la més lògica, la més fàcil. Escolti, es va morir de sobredosi. Escolti, es va morir de... D'acord, però de vegades, darrere de tot això, passa el temps i te'n dones compte que hi havien coses també força fosques, ja no ells, sinó alguns que tenien alguns problemes amb aquest tipus de persones, no? Pel que sabien, per les seves relacions amb d'altres, etc, etc.
2: I clar, ho disfressen.
1: Yo he estado buscando, y precisamente ha sido esta mañana, he estado buscando en plan periodistas qué es lo que ha pasado, porque claro, el que abre la boca, indiscutiblemente intentan callársela. Sí. Y ha habido dos periodistas que no han conseguido saber información. Empieza, cuando empiezas a buscar, empieza a escribir, y la pantalla te hace una cosa rara.
2: Claro.
1: Cambias a otro lado y la pantalla va divinamente.
0: Bueno.
1: Y entonces, claro, dices, ¿qué se esconde? Cuando nosotros percibimos este poquito, ¿qué es lo que no podemos ver detrás? Entonces, claro, esto es, para mí es una conspiración que va de un lado a otro porque uno que habla, el otro que lo calla.
0: Clar, i
1: ahí
0: i que de vegades els secrets no són tan secrets, són molt, t'indignen com a persona, però no és tan secret. A l'Iran, a l'Iraq, en segons quins països, bé, és que quasi no se n'amaguen d'esborrar un periodista, com dius tu,
1: sí,
0: o un polític que està a l'oposició, sí. Desapareix, a Rússia han passat diverses coses,
1: sí.
0: I pràcticament és escandalós, és indignant, però pràcticament no... no
2: bueno, lo normalizamos, no está. Claro, por ejemplo, también hemos normalizado...
0: Vull dir que quasi ni se n'amaguen, no?
1: Ni pestañean,
0: els que ho fan.
2: Hemos normalizado perfectamente bien el fenómeno ovni, sí. Con Men in Black, es que
0: bueno,
2: se ridiculiza,
0: claro,
2: tanto,
0: claro,
2: que
0: claro.
2: Nos hace mucha gracia, pero es una manera de decirnos, existen, pero
0: sí.
2: Pero que son paranoias, que vamos a hacerlo todo como más...
0: Bueno.
2: Y de hecho, también he encontrado que la última película de Steven Spielberg, que se estrena el 12 de junio, tiene mucha relación con todo,
0: sí?
2: Esto. Sí.
0: Hostia, doncs serà...
2: Ara no recuerdo
0: serà
2: el título.
0: Bueno, és igual, ja en parlarem i serà interessant de parlar-ne, però avui ho hem de deixar-ho aquí. Fixa-t'hi que sempre fem curt, és igual.
2: Sí.
0: Per cert, la setmana vinent us demanaré que parleu d'objectes perillosos, en quin sentit? De males truc, és a dir, objectes maleïts. Aquí hem parlat, l'Anaïs se'n recordarà, hem parlat d'objectes màgics i... No! Estem parlant d'una altra cosa, objectes que aquell que els ha adquirit o els ha volgut conservar ha tingut grans problemes.
2: Vale.
0: Estem parlant no d'objectes màgics, objectes de mal rotllo, de molt mal rotllo. Però això serà la setmana vinent. I a l'altre cantó del fil telefònic, ràpidament, perquè segurament no tindrem ni massa temps per xerrar amb ell, però vaja, el nostre profeta, el Tian Lara, molt bon dia, company. A veure si també ha desaparegut. No.
3: Exacto, sí,
0: ah, mira, oi, que susto. Oh, quin susto. Ara, quin ensurt.
3: Fingiendo mi desaparición en directo.
0: Quin ensurt, però si tu portes anys desaparegut.
3: Sí, aparte no cuela, porque no, como tampoco me la suelo.
0: Hostia.
3: Todo lo que sé es muy a largo plazo. Entonces,
0: oye, qué susto me has dado. Estaba
3: pero no ha habido los segundos ahí, ya tenemos otro más en la lista.
0: Sí, ya estaba yo patín, dic, ya se l'ha encarregat per tot allò que diu a vegades, que explica a vegades. Bueno.
3: Es el típico gag de la desaparición, ¿eh?
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, Tian, va la profecia així en plan relàmpago.
3: Sí, bueno, ya sabéis que hemos tenido dos giras paralelas en Barcelona que se van a juntar en este periodo, que
0: sí.
3: Es la gira de Bad Bunny y la gira del Papa.
0: Sí, sí. Bueno, no sé si son vasos comunicantes, pero vaya.
3: Pues sí, por ahí vamos, ¿eh? A partir del año 2050, el Papa que haya va a unificar su gira con Bad Bunny, que tendrá unos años ya.
0: No me digas eso, ¿sí? Sí,
3: lo digo para que la gente se vaya preparando, porque sería en el perreo católico, ¿eh?
0: Pero ¿quién es el telonero de quién? Es la pregunta del millón.
3: Bueno, o sea, el reggaetón apostólico. O sea, lo digo porque... se van a fusionar, una fusión extraña, para unir a la gente de ambas giras. Lo digo porque
0: Déu-n'hi-do, o sigui, una gira del Papa amb alguns artistes que en el seu moment, suposo que encara seran artistes d'èxit, no? Vaja, no sé, i reconegut.
3: Claro, en la casita se van a juntar pues los influencers del momento, futbolistas y tal, con arzobispos.
0: No me digas esto. Eso será durísimo, ¿no?
3: Es que estará bien incluso para que no te guste ninguno de los dos artistas, a ver qué pasa ahí, ¿no?
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, vés en compte que tens massa informació, que avui les nostres bruixes ens han explicat com desapareixen gent. Y en
3: realidad es para que desaparece, luego me los como en el grupo, yo, hay que decir.
0: Sí, es verdad. Todo aquel que desaparece se une a tu WhatsApp. No sé cómo te lo haces. Muy bien. Escolta'm, Tian, muchas gracias, pero ya anem molt de boli y tú hem de deixar aquí, ¿d'acord?
3: Una abraçada. Placer escucharos.
0: Gracias, una abraçada. Fins la propera. Sílvia Anaïs, deixem-ho aquí. Demà és divendres.
2: Faves tendres amb la República Samoyana.
0: Sí, senyora. Doncs res, fins demà, que vagi molt bé.
4: 3CAT Info.

0: En punt les 11 del matí. La Guàrdia Civil registra aquesta hora la seu de Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional Espanyola vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. D'aquí a una hora sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, avança al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'estadi olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. PSC, Esquerra i Comuns tombaran les esmenes que ja ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alicia Romero agraeix el suport dels socis i reclama Junts i PP que se sumin al nou model de finançament. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori exprés, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Revés legislatiu per Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud de Líban malgrat l'anunci del alto el foc. El ministre israelià de Defensa ha assegurat que seguiran atacant la milícia de Hezbollah. Un altre casc blau de l'ONU ha mort al sud del Líban per un atac del qual no se'n sap l'origen. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors. I avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vellaran per la seguretat de la festa. Tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça té la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui guanya a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. El Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: Matí tranquil, amb canvi de temps a partir del migdia entre la tarda i la nit. Plourà molts indrets, esperen ruixats intensos a la meitat nord del país. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 10 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que

I ja la recta final del Dies de Ràdio d'avui dijous, com cada 15 dies, l'espai Com vaig arribar al barri és aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs, un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dijous. Els Amics de les Arts tornen amb Segurament t'estimo, el primer avançament del nou disc de la banda previst per al proper 2027. Doncs som-hi, Segurament t'estimo, els Amics de les Arts.

Sí, sí, sí. Comença l'espai més xulo de tota la setmana. Un quart de 12 del matí, les escoles de Sant Boi Benimaona, Ràdio Sant Boi. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament. Com ja sabeu, els dijous ens visiten els alumnes de primària de les escoles de la nostra ciutat. I què fan aquí? M'ajuden a fer ràdio. I ara parlo amb el meu

Tècnic de sol, Albert Vilar. Albert, pobre home, que està avui en dejú, no ha pogut esmorzar encara. Albert, que la nostra audiència no s'acaba de creure que tinc l'estudi de Damià Grima de Ràdio Sant Boi ple de gom a gom. Com s'ho poden creure?

0: Doncs ara sí que s'ho creuen 24 nenes i nens de tercer de primària de l'escola Antoni Gaudí. Que venen molt ben acompanyats per la supermonitora Maite Cavaller. Bon dia. Bon dia. Per la tutora d'aquest grup, la Mònica Juan Pera. Mònica, bon dia. Bon dia. Per una mestra de l'escola, Alexandra Carrillo, què tal? Bon dia. I per la vetlladora, que també ens ha vingut a acompanyar, que ara mateix la tenim fora, però que també la saludem des d'aquí, la Sandra Torres. Què tal, com esteu? Quin ensurt, pensava que m'havia quedat sola. Com esteu?
1: Bé
0: o molt bé?
1: Molt bé.
0: Amb ganes de parlar o patxim-patxam?
2: Moltes ganes.
3: Moltes ganes.
0: Moltes? Moltes, moltes? Sí. Sí. Sí. Tothom? Tothom?
1: Sí. Sí.
0: Molt bé, anem bé, anem bé. Doncs som-hi, comencem per les presentacions i comencem per aquí mateix. Tu ets la...
4: Inés.
0: Què tal, Inés? Com va aquest dijous, Inés?
4: Bé.
0: Sí? Bé, només?
4: Sí.
0: Sí? És una miqueta especial o un dia normal, un dijous normal?
4: Especial.
0: Especial, per què?
4: Perquè hem vingut a la ràdio.
0: I t'agrada venir a la ràdio?
4: Sí.
0: Et pensaves que era així, la ràdio?
4: No.
0: No? T'ha sorprès, per tant, no?
4: Sí.
0: Molt bé, doncs benvinguda, Inés. Tu ets el...
5: Quim.
0: Què tal, Quim? Com estàs?
5: Bé.
0: Bé? Va bé la vida?
5: Sí.
0: Sí? Tot controlat?
5: Sí.
0: Sí, Quim? Sí? Estàs content també tu d'estar aquí a Ràdio Sant Boi?
5: Sí.
0: Per què?
5: No sé.
0: T'agrada parlar?
5: Sí.
0: Sí? Segur, eh?
5: Sí.
0: Molt bé. Jo soc molt xerraire, Quim. M'agrada la gent que parla, així, per poder... Sí?
5: Sí.
0: Vinga. Tu ets la...
6: Irati.
0: Irati, què tal, Irati? Com estàs?
6: Bé.
0: Què t'expliques? La vida bé?
6: Sí.
0: Sí? T'ho controlat també?
6: Sí.
0: Molt bé. Contenta d'estar a Ràdio Sant Boi avui?
6: Sí.
0: Sí o sí?
6: Sí.
0: Sí? Molt bé. Benvinguda, doncs. Irati, tu ets la...
7: Martina.
0: Què tal, Martina? Com estàs?
7: Bé.
0: Sí? Sí. Alguna cosa a explicar-nos d'aquest dijous?
7: Que hem anat a l'Ajuntament i a la Ràdio de Sant Boi.
0: Molt bé, a l'Ajuntament del Prat de Gavà, de Viladecans, de Cardedeu, de Canovelles.
7: Ai, sí.
0: Ai, quin ajuntament era? De l'Ajuntament de...
7: De Sant Boi del Llobregat.
0: Molt bé, Martina, fantàstic. Ara ja ens hem situat, eh? Tu ets el...
8: Bilal.
0: Bilal, ho he dit bé?
8: Sí.
0: Bilal, què tal, Bilal? Com va la vida, Bilal?
8: Bé, molt bé.
0: Sí? Què m'expliques, Bilal?
8: Que avui és un dia molt especial perquè hem anat a l'Ajuntament de Sant Boi, del Llobregat, i hem vingut a la ràdio.
0: Sí, t'imaginaves que la ràdio era així, Bilal? Potser
8: no.
0: Tenies una idea ja.
8: Sí.
0: Sí, una idea una miqueta, sí?
8: Sí.
0: Passes per aquí de tant en tant, potser per aquest carrer o no?
8: Sí.
0: Sí? I què deies? Què hi ha aquí dintre? Què fa aquesta gent?
8: Parla per la ràdio perquè més gent de Sant Boi i d'uns altres llocs li s'escolten.
0: Molt bé. Per tant, avui ens està escoltant molta gent, Bilal, això ho sabem, no?
8: Sí.
0: Sí? Amb quin número hem de sintonitzar en aquell aparell de ràdio? Quin número hem de posar?
8: 89.4.
0: Fantàstic. Si un dia, Bilal, marxem, on t'agradaria marxar de viatge?
8: A Hawaii.
0: A Hawaii, molt bé. A mi també, mira, a Hawaii. Bilal, el dia que anem a Hawaii, què hem de... teclejar. Ho sabem això? T'ho dic o ho saps? A l'ordinador posem radiosantboi.cat i des de Hawaii, tranquil·lament allà a la platja, podrem escoltar Ràdio Sant Boi.
8: Sí.
0: Bilal, com ho veus?
8: Sí.
0: Bé? Sí? Ho faràs si un dia vas a Hawaii?
8: Sí.
0: Molt bé. Doncs vinga, som-hi. Seguim. Inés, d'on veniu ara?
9: De l'escola.
0: De l'escola. Heu sortit a l'escola ben d'hora, primera hora a les 9? A partir de les 9?
9: Sí.
0: Més o menys? Sí. I cap on heu anat?
9: A l'Ajuntament
0: del Prat de Gavà, de Viladecans, de Cardedeu, de Canovelles?
9: No.
0: D'on? De Sant
9: Boi.
0: A l'Ajuntament de Sant Boi, sí. Que és el nostre ajuntament, no?
9: Sí.
0: Bé, i allà què, Quim? Què hem fet allà? Us ha rebut la Maite, no?
9: Sí.
0: Què heu dit? Bon dia, Maite. Què més?
10: Hem anat a la sala de plens.
0: La sala de plens? No tinc ni idea què és la sala de plens. No he anat mai, jo.
10: És on fan les reunions cada mes.
0: Qui? Nosaltres podem anar a reunir-nos allà?
10: No.
0: Ah, qui es reuneix allà?
10: Els...
0: Quim?
10: regidors i regidores i l'alcaldessa.
0: Ah, molt bé. I fan unes reunions importants o no gaire importants?
10: Importants.
0: Importants. Bé, i de què parlen? Per exemple, Irati, sabeu de què parlen allà en aquelles reunions? Què intenten decidir? Què volen? Què volen debatre? Què volen fer? Algú ho sap a la taula? Martina?
7: Que la, se reuneixen allà, jo crec que era perquè perquè hi ha una que és l'amiga de la
9: Maite.
0: La Maria València és la persona, sí, la regidora, sí, que és amiga de la Maite, de tothom, és amiga, sí, no? És amiga ja de tothom, oi? És amiga nostra, clar que sí. És la regidora d'Educació, què us ha dit? Què us ha dit la Maria?
7: Que ella abans de ser regidora era una professora.
0: Sí, com és la Mònica, no? I l'Alexandra, no?
7: Sí, que sí. Estava a prop de l'Antoni Gaudí.
0: Molt bé.
7: I que abans de ser regidora estava estudiant a una escola, un bon profe.
0: Molt bé. Això és el que us ha explicat la Maria. I en aquestes reunions que hem dit que es fan a la sala de plens, de què parlen? Digues, Bilal.
8: Dels, per exemple, de...
0: Què intenten solucionar? No sé.
8: La seguretat, l'educació pública.
0: Molt bé.
8: L'educació pública, moltes coses més.
0: Molt bé, molt bé, Bilal. Per tant, allà volen que Sant Boi sigui més xulo, no? Que es, sí, visqui millor, no? A Sant Boi?
8: Sí.
0: Heu fet alguna pregunta? Heu fet alguna demanda? Heu sol·licitat alguna cosa perquè Sant Boi sigui millor? Heu tingut alguna idea per proposar a la Maria?
8: Sí.
0: Sí, Quim?
2: Bastantes.
0: Doncs vinga, t'escoltem, Quim.
2: Propostes
0: per millorar Sant Boi.
2: Hem proposat, per exemple...
0: Per exemple, Quim?
2: Que les caques de gossos, que els amos, les recullin. Perquè el carrer de Pablo Picasso està tot ple de caques.
0: I heu d'anar saltant, no?
2: Sí.
0: Saltant les caques, eh? I a mi també em passa. Hem d'anar saltirons pel carrer, no, Inés? Tu,
2: sí,
0: també et passa, Inés.
2: Sí.
0: En comptes de caminar, saltem, no?
2: Sí.
0: Bé, pel carrer Antoni, pel carrer Picasso, vosaltres,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Aquesta és una de les coses, no? Les caques dels gossos,
2: sí,
0: que els propietaris les han de recollir, no?
2: Sí.
0: Alguna idea més, Martina?
7: Que si creessin una piscina a prop del Marianao.
0: Oh, una piscina pel barri de Marianao.
7: Sí.
0: I què? Com ho tenim? Tenim bé o què us han dit? Què us ha dit la Maria? Que ho apunta, pren nota... Bé, que sí, que ho tenen apuntat, no, ja? Martina, sí?
8: Sí.
0: Bilal?
8: Que també hem parlat per la neteja, pels cigarros i moltes coses més que llencen la gent al terra, per exemple, plàstics, ampolles,
0: Déu-n'hi-do,
8: moltes coses més.
0: Més civisme, no? Que
8: sí,
0: la gent sigui més cívica, no? Vosaltres recicleu a l'escola?
8: Sí,
0: i
8: sí.
0: I tireu cada cosa al seu lloc, no? Cada,
8: sí,
0: contenidor, Bilal?
8: Sí, sí.
0: Molt bé.
8: Sí.
0: Martina?
7: Que a les flors dels salesians, a les fulles, hi ha tabac, tovalloletes, plàstics.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Sí, doncs escolta, hem de fer una crida perquè la gent sigui més cívica. No sé, algú vol fer algú de portaveu i dir-ho ara per la ràdio? Perquè si la gent que ens escolta, si us escolta a vosaltres que ho dieu, potser ens fa cas. Algú d'aquí que vulgui explicar tot això i dir-ho, hem de ser més cívic, no hem de tirar... coses on estan les flors, hem de recollir les caques dels terres, tu vine, clar, ho hem de dir per la ràdio d'alguna manera seriosa, a veure si ens fan cas. Seu. Bon dia. Qui ets?
3: El Nil
0: ho dirà, atenció Nil, t'està escoltant molta gent, no només els companys i companyes, i esperem que a partir d'ara, gràcies a vosaltres, l'Escola Gaudí, que ens dona doncs aquesta recomanació, que la gent que ens escolta ens faci cas. Atenció, Nil. Som-hi.
3: Bueno, que també no està bé que tirin coses a la propietat de gent, perquè, bueno, deixen coses allà, que plàstics, bueno...
0: Que no ho facin, no?
3: Sí.
0: Molt bé, doncs gràcies, Nil. Confiem que ens facin cas, no? Els propietaris de gossos. Un aplaudiment, Quim, que el Quim diu... Molt bé, Quim. Clar, que el Quim estava fent així, clar que sí, un aplaudiment. Molt bé, confiem que la gent a partir d'ara sigui més cívica. Alguna cosa més a dir-nos, Martina? Pensa tu, Martina. Tu penses, Irati, alguna cosa més que heu plantejat o que creieu que és necessari perquè Sant Boi es visqui millor? Irati? Pensa tu. Sí. Quim?
6: Més seguretat i que, per exemple, els grafitis els canvin per pintures o coses així.
0: D'acord, doncs també suposo que s'ha pres nota, no?, des de l'Ajuntament de Sant Boi?
6: Sí.
0: Sí, molt bé. Alguna cosa més, Bilal?
8: Que siguin més cívics i que deixin tot més net i que no llencin els arbustos plàstics perquè no està bé pel medi ambient.
0: Molt bé, no està bé pel medi ambient. Molt bé, Bilal. Doncs moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Sí, digues, Inés.
4: Que parlant del grafiti, que també que feien un mural...
0: Sí, que facin grafitis a murals que estan dedicats per això, no?
4: Sí.
0: I que quedi bonic després aquell mural. Molt bé, bona idea, Inés. Martina.
4: Hi ha un mural grafat... Com
0: sabeu? De grafiti?
4: De grafiti, sí. De Dragon Ball.
0: Ah, a on? Que xulo.
4: No sé, però jo i la Xenia i el meu pare vam anar a veure'l.
0: Que xulo, i xulo, no? De Bola de Drac, us agrada Bola de Drac?
4: Sí.
0: Vosaltres? A tothom us agrada Bola de Drac?
11: No.
0: Ah, bueno, alguns sí. Però és molt xulo Bola de Drac, no? Aquests dibuixos animats, Martina? Sí, ho veus habitualment?
4: Bueno, habitualment no.
0: Ah, de tant en tant. Inés?
4: Que, además, és en català i va bé.
0: Molt bé, molt bé. Un aplaudiment per això que acaba de dir la Inés, perquè amb això podem reforçar, clar que sí, i podem aprendre millor l'idioma. Molt bé. Molt bé, Inés, has dit molt bé que escoltant Dragon Ball i veient aquests capítols en català podem aprendre millor l'idioma, no?
4: Sí.
0: Fantàstic, doncs molt bé. Més coses, Quim, teníem alguna cosa al cap encara o no? Sí. Ja hem entrat a la sala de plens. Us heu assegut al terra,
4: sí.
0: Quim?
4: No.
0: A on
4: no.
0: Us heu assegut?
4: A les cadires. A les cadires. I la Nor s'ha sentat on la cadira de l'alcaldessa.
0: No és possible, això.
8: Sí, de la cadira on es senta la Lluïsa Moret.
0: No. Qui és la Lluïsa Moret? No la conec.
8: L'alcaldessa de Sant Boi.
0: Ah, es diu Lluïsa Moret, l'alcaldessa
12: sí,
0: de Sant Boi.
12: Sí.
0: I algú s'ha assegut en aquella cadira?
4: Sí.
0: I vosaltres, la resta, us heu assegut a la cadira dels regidors i regidores?
4: Sí.
0: De veritat?
4: Sí.
0: Per tant, heu sigut una mica polítics avui, una mica regidors i regidores, sí o no?
12: Sí.
0: I heu dit que aquí, quina acompanya?
4: La Nor,
0: que està on? Ha vingut aquí a Ràdio Sant Boi?
4: Sí, la multa.
0: Clar, és l'alcaldessa Nor, no?
4: Sí.
0: Clar, alcaldessa Nor, vingui, clar, és que això és important. Segui. Bon dia, alcaldessa Nor.
13: Bon dia.
0: Com estàs?
13: Bé.
0: Bé, així que tu avui per uns minutets has sigut alcaldessa de Sant Boi, Nor.
13: Sí.
0: Sí, i què tal? Com t'has sentit, Nor?
13: Bé,
0: has tingut responsabilitat perquè has sigut una mica alcaldessa, Nor.
13: Sí.
0: Sí? Bé, ha sigut una bona alcaldessa, la Nor?
4: Sí.
0: Alguna idea per millorar Sant Boi, alcaldessa Nor? O vius bé, tu ja? Veus que està tot bé a Sant Boi?
13: Està tot bé.
0: Han sigut ells uns bons regidors i regidores o s'han portat patxim-patxam?
13: Han sigut bé.
0: Bé, s'han portat bé? Sí. Ha sigut una bona alcaldessa, hem dit, la Nor?
4: Sí.
0: Sí, doncs sí. Un aplaudiment per la Nor. Bé, com a regidora, gràcies, Nor. Molt bé, clar. Ha sigut vosaltres regidors i la Nor, alcaldessa de Sant Boi, per uns minutets en aquella cadira. Bé, algú... Sí, digues, Martina.
4: Que a la sala de plens
0: sí.
4: Hem vist unes banderes i hem dit la de Catalunya.
0: Ui. Banderes a la sala de plens de l'Ajuntament? No ho sabia. Quantes banderes hi ha?
4: Quatre.
0: Doncs necessito quatre voluntaris dels que estan aquí, quatre companys. Un, dos... 3 i 4. Després la resta més preguntes. De moment aquests 4, 4 banderes a la taula, anem revisant, eh? Ho farem entre tots. Som-hi. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Com et dius?
14: Emma.
0: Emma, com estàs?
14: Bé.
0: Tot bé? Tot controlat?
14: Sí.
0: Sí? Doncs vinga, som-hi. Quina bandera dius?
14: Hem vist la de Catalunya.
0: Catalunya, ens quedem amb la de Catalunya, Emma, endavant.
14: Sí.
0: Colors.
14: Groc i vermell.
0: Groc i vermell, correcte?
14: Sí.
0: Sí, molt bé, gràcies, sí. Emma. Molt bé. Ja tenim una bandera. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Qui ets?
15: Ala.
0: Hem dit, hi ha una bandera. Ens queda una segona. Què és? Quina?
15: Jo visc a Sant Boi.
0: La de Sant Boi?
15: Sí.
0: Vinga, colors, atenció, eh? Bandera de Sant Boi. Colors.
15: Blanc.
0: Blanc.
15: Blau.
0: Blau?
11: Vermell.
0: Vermell, correcte?
11: Sí.
0: Molt bé,
11: sí.
0: Doncs moltes gràcies, Alà. Ja tenim dues banderes, eh? Ja tenim dues banderes. Tercera bandera. Hola, bon dia, qui ets?
12: El Daniel.
0: El Daniel, atenció, quina bandera dius?
12: La d'Europa.
0: Europa, atenció, bandera d'Europa. Colors?
12: Blau i estrelles de color grogues.
0: I què volen dir aquestes estrelles?
12: Els països que hi ha a Europa.
0: Fantàstic, ho ha dit perfecte, moltíssimes gràcies. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, bon dia, qui ets?
16: Youssef.
0: Youssef, quarta bandera, ens queda una, que és la de Youssef?
16: Espanya.
0: Espanya, atenció, colors.
16: Vermell.
0: Vermell.
16: Groc.
0: Groc.
16: Ja està,
0: molt bé, doncs fantàstic, Youssef. Molt bé. Molt bé, molt bé. Ja tenim les quatre banderes, Martina. Tot correcte, no? Quatre
16: sí.
0: Banderes. Alguna cosa més a destacar de la sala de plens o passem ja a la visita de la ràdio?
17: Potser, a la visita.
0: Sí? Potser, visita. Potser hi ha alguna cosa allà encara que ens queda.
17: Que ens hem fet una foto.
0: Us heu fet una foto?
17: A la porta.
0: A la porta amb la Maria, amb la regidora d'Educació?
18: Sí, hi havia quadres.
0: Hi havia quadres?
17: Sí.
0: Quadres de paisatges?
18: No. No.
0: Quadres de...
18: Reis.
0: De l'Albert, del nostre tècnic? Hi ha un quadre de l'Albert allà?
18: No.
0: De la sala... No?
18: No.
0: Quins quadres tenim? Quants quadres?
18: Dos.
0: Dos? Bé, doncs necessito dos voluntaris, voluntàries, que no hagin parlat encara. Un
18: bueno.
0: I dos... Clar, hem de saber si no està l'Albert en aquells quadres que hi ha allà. Seu. Som-hi. Ah, doncs vinga, som-hi. Aquí. Bon dia.
19: Bon dia.
0: Qui ets?
19: El Mateo.
0: El Mateo. Mateo, hi ha dos quadres, no, allà?
19: Sí.
0: Sí, un quadre, primer quadre.
19: Del rei d'Espanya.
0: El rei d'Espanya. Com a... Antico o d'ara, o el d'ara. El d'ara, no? El rei d'Espanya d'ara?
19: Sí.
0: Sí? Com es diu aquell rei? El d'ara. Sabem com es diu?
19: Felipe.
0: Què?
19: Seixè.
0: Felip VI, és correcte? Sí, el rei d'Espanya, molt bé. Hi ha un altre quadre, algú que no hagi parlat. Algú que no hagi parlat, molt bé. Doncs vinga, som-hi, perquè hi ha un segon quadre. Hola, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Qui ets?
20: Iptissà.
0: Iptissà, ho he dit bé?
20: Sí.
0: Iptissà. Iptissà, segon quadre.
20: No, és Iptissà.
0: Iptissà.
20: Sí.
0: Perdoneu, eh? Iptissà, ara ho he dit bé?
20: Sí.
0: Iptissà. Iptissà, segon quadre. Qui tenim allà?
20: Marroc.
0: No, un quadre que tenim a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Boi. Tenim, hem dit, el del rei d'Espanya. Ens salta un altre quadre. Iptissam, quina foto hi ha allà que no sigui la del rei d'Espanya?
21: De la sala de plens.
0: A la sala de plens, això. Hi ha algú més que... Algú... Li diem una pista a l'Iptissam? Una pista, eh?
21: Una pista.
0: Vinga, una pista, Martina.
21: Comença per la P.
0: Per la P. President?
22: D'Espanya.
0: President de Catalunya?
22: Sí.
0: Sí, com es diu? Sabem com es diu?
22: Salvador.
0: Salvador, correcte?
22: Sí.
0: Sí.
22: Sí. Illa.
0: Salvador Illa, correcte? President de la Generalitat de Catalunya.
22: Sí.
0: Molt bé, doncs
22: sí.
0: Gràcies.
22: Sí.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs ja sabem més coses, eh? Sabem que hi ha dos quadres i quatre banderes.
22: Sí.
0: Ja ho tenim.
22: Sí.
0: Alguna cosa més de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Boi que hem de dir, que potser no hem dit encara, Quim?
23: Les cadires eren molt còmodes.
0: Ai, jo anava a preguntar això, Quim. Andava a dir, deuen ser tan incòmodes? I no, són còmodes?
23: Sí.
0: Sí? Ostres, que xules, no?
23: Sí.
0: Més còmodes que aquestes que tenim aquí, no?
23: Sí.
0: Haurem d'anar un dia i, no sé, provar-les, no? Jo no he anat mai a la sala de plens, Quim. M'ho recomanes? Creus que em pot agradar?
23: Sí.
0: Bé, doncs ja anirem cap allà. Bé, passem a la visita a Ràdio Sant Boi?
23: Sí.
22: Sí.
0: Digues, Martina.
21: Que hem vist uns cables de la ràdio.
0: Ui, això ens interessa. Digues, digues, Martina.
21: Que si estan calents, l'altre dia es va fallar un que era de color groc i si no estan freds s'espatllen i si estan freds pues no s'espatllen i se pot escoltar.
0: I si s'espatllen no se'ns escolta, hi ha de venir la patrulla canina.
24: No, sí, no.
25: La patrulla tècnica.
0: Ah, la patrulla tècnica. Ui, jo pensava que vindria un dia la patrulla canina. Seria divertit, eh?
26: La patrulla canina, si hi ha algun problema, és
1: i aturar.
0: Però no és la patrulla canina, no? Hem dit, Bilal, és la patrulla tècnica, no?
5: Sí.
0: Clar, clar. Ja seria divertit, la patrulla canina per aquí rondant, sí o no? Clar, seria molt xulo, però no. Bé, la patrulla tècnica també xula, ho fa molt bé i arregla aquell que la groc que dius, l'arregla ràpidament. Digues, Inés.
9: Que també a la ràdio hem vist unes pantalles.
0: Unes pantalles. Sí, sí, sí, sí. I què posen aquelles pantalles? Què posa?
9: Jo ho sé.
0: Què posa? On?
9: Ai, on?
0: On air? Què vol dir on air? Que estem...
9: En directe.
5: En directe.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Estem en directe. Vol dir que ara mateix ens estan escoltant, sí o no?
5: Sí, sí.
0: Mira, fem una cosa, com hi ha molta gent que ens està escoltant, crec que alguna mami i algun papi ens estan escoltant, alguna àvia. Sí. Algun avi, potser a l'escola ens estan escoltant. Mira, aquí tenim una mami, no? És una mami?
9: Sí, que ens, l'Eloi.
0: Que ens està escoltant. Doncs mira, diem hola a aquesta mami i a la resta. Un, dos, tres.
10: Hola!
0: Bé, doncs ara ja està tothom saludat, aquesta mami i la resta de mamis, papis, tiets, tietes, avis, àvies, eh? Molt bé, vinga, coses, més coses de la ràdio. Quim, tu escoltes la ràdio de tant en tant?
11: No.
0: No escoltes la ràdio? Cap ràdio?
11: Bueno, abans escoltava una mica més Flashback, però ara...
0: Ara no? No tens temps? Estàs ocupat, Quim?
11: Sí.
0: Sí? De tant en tant escolta, no? Sí, per desestressar-te, no?
11: Sí.
0: Què t'agrada escoltar per la ràdio? Notícies, retransmissions esportives, programes d'entreteniment, d'humor, música? Quim?
11: No sé, música.
0: Música com quina?
11: Pop.
0: Pop com quin pop?
11: No sé.
0: Algun grup que t'agrada molt? Algun cantant que t'agrada molt, Quim?
11: No.
0: No? Tota la música t'agrada, Quim? Sí?
11: Sí.
0: I a la Martina?
24: A mi m'agrada un que és l'amic del meu pare que se diu Lluc.
0: Es diu Lluc?
24: Sí.
0: I tenim música de Lluc?
24: Sí.
0: Sí? És important, el Lluc, cantar en algun grup conegut, el Lluc?
24: Bueno, sí, canta amb uns amics... Tenen uns amics que són unes bandes.
0: Ah, però és una banda de Sant Boi?
24: No ho sé, però em va fer un concert a un poble que no me'n recordo com se diu.
0: Potser no és de Sant Boi, no? El Lluc. Bueno, el convidarem un dia, si és de Sant Boi, que canti aquí. Martina? Sí? Sí o no?
11: Sí, sí.
0: Algun grup conegut, alguna cançó coneguda, Bilal, tu que escoltes a la ràdio? Notícies, programes d'entreteniment, retransmissions esportives, música...
25: Les emissions esportives.
0: Ah, sí? Molt bé. De qualsevol equip o els equips de Sant Boi?
25: Els de la Liga Espanyola.
0: La Liga Espanyola. A tu t'agrada seguir els equips de Sant Boi? T'agradaria?
25: No sé.
0: Bé, doncs fes la prova, perquè a Ràdio Sant Boi els caps de setmana ara estan a punt de finalitzar perquè s'acaben les lligues. Però a Ràdio Sant Boi els caps de setmana també pots escoltar els resultats esportius dels equips de Sant Boi. Què et sembla, Bilal?
25: Bé.
0: Bé, molt bé. Alguna cosa més, Inés? Tu escoltes la ràdio?
26: Algunes vegades.
0: Sí, quin tipus de ràdio? Les notícies, la previsió del temps?
26: Cançons també.
0: Cançons? Quin tipus de música t'agrada, Inés?
26: Bastant.
0: Sí? Alguna cantant o algun cantant, algun grup que t'agrada molt, molt, molt?
26: Un grup que es diu... Extremoduro.
0: Extremoduro t'agrada?
26: Alguna.
0: De veritat? Ui, a nosaltres també ens agrada molt, Albert? Ens agrada molt, sí, sí, ens agrada molt. Mira, mira.

0: I qui t'ha ensenyat a escoltar Extremoduro? A casa, els papis o no?
1: La mama, alguna.
0: La mama, molt bé. Sí. Doncs digue-li a la mama que a Ràdio Sant Boi també tenim Extremoduro, eh?
1: Sí.

0: Ens agrada molt aquí també. Digues, digues.
1: La posem al cotxe.
0: Ah, també. Sí. Que xulo. I canteu?
1: Sí.
0: Sí? Mira, mira, que xulo. Què més, Martina?
1: Que no sé si el meu pare la fica per al mòbil o surt per la ràdio, la de la superestrella.
0: La superestrella? Qui canta la superestrella?
2: Aitana. Aitana.
0: Ah, l'Aitana. Ui, l'Aitana és difícil. Tenim Extremoduro, però Aitana no la tenim. Ai!

0: Doncs mira, també tenim a la superestrella. Com ho veus?
1: Bé.
0: Bé?
1: Bé.
0: Què, mola Ràdio Sant Boi o no mola?
1: Sí.
0: Ah, hem d'escoltar una miqueta Ràdio Sant Boi de tant en tant, tampoc cada dia, no? De tant en tant. Eh, Martina?
1: Sí.
0: Bé, algú que vulgui dir alguna coseta, algú que no hagi parlat, que vulgui explicar alguna cosa del que li ha semblat la ràdio, veniu, veniu. Algú que no hagi parlat. Vinga, tres persones aquí, un, dos, tres. Seu, seu. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Qui ets?
2: L'Eloi.
0: L'Eloi, Eloi, com estàs?
2: Bé.
0: Què t'ha semblat Ràdio Sant Boi, Eloi?
2: Molt bé.
0: Sí? Què és el que més t'ha agradat de tot, Eloi? De tot el que has vist aquí a Ràdio Sant Boi?
2: Estar aquí i parlar per lo menys un poc i això mola, molt.
0: Mola molt parlar una miqueta per la ràdio. Clar que és un aplaudiment a l'Eloi, home, que això és veritat. Clar que sí. No, no, no te'n vagis, no, queda't. Vols parlar una mica més?
2: Vale.
0: Clar, mira, digue'ns l'hora, Eloi.
2: La 11:43.
0: Estem en directe, Eloi, o això ho hem gravat fa 4 mesos? Estem en directe? Què posa en aquella pantalla, Eloi?
2: On hi?
0: Molt bé. Tu escoltes la ràdio de tant en tant?
2: A vegades.
0: A vegades a on? A casa, al cotxe, quan vas de passeig?
2: Al cotxe.
0: Al cotxe. Quin tipus de música? No sé si música, programes d'entreteniment, d'humor, retransmissions esportives, la informació del temps. Què t'agrada escoltar, Eloi?
2: A mi no m'agrada res. El que passa és que el meu pare lo passa i l'escolto.
0: D'acord, bueno, us fa companyia, no?, quan viatgeu. La ràdio fa companyia, oi que sí?
2: Sí.
0: Molt bé, Eloi, moltíssimes gràcies per venir. T'ha agradat, la ràdio?
2: Molt.
0: Sí? A mi també, molt, que hàgiu vingut. Gràcies, Eloi. Un aplaudiment a l'Eloi, clar que sí. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Qui ets?
3: La Mira.
0: La Mira. Mira, tu escoltes la ràdio de tant en tant?
3: Sí.
0: Sí? Quin tipus de ràdio t'agrada escoltar? Mira. La música també? O no?
3: Sí.
0: Sí? Alguna cançó que t'agrada escoltar moltíssim per la ràdio?
3: M'agrada escoltar totes.
0: Tot? Hi ha algun, i no hi ha cap que ara dius, mira, aquesta cançó m'encanta. No? Bé, t'agrada tot, no? Doncs mira, digue'ns l'hora també, que no ens despistéssim de l'hora.
3: Les 11:45.
0: Molt bé, fantàstic, doncs moltes gràcies. Algú que ens obliga a explicar quin tipus de ràdio escolta, què li ha semblat la visita a Ràdio Sant Boi, i si algú que no hagi parlat, tu no has parlat. Vinga, som-hi, algú que no hagi parlat, fem una petita fila aquí, dos o tres personetes, seu. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Qui ets?
4: La Mia.
0: La Mia. Mia, què tal? Com estàs?
4: Bé.
0: Bé? T'ha agradat venir a Ràdio Sant Boi?
4: Sí.
0: Sí, per què? Què és el que, no sé, hi ha alguna cosa que t'ha sorprès o que t'ha agradat moltíssim de la visita a la ràdio?
4: Que era molt xuli.
0: Sí? Què és el que més t'ha agradat?
4: Tot.
0: Tot, sí? Molt bé. I què? Tu escoltes la ràdio en el teu dia a dia, Mia?
4: Molt poc, però a vegades sí.
0: I quin tipus de ràdio escolta? Les notícies? La previsió del temps?
4: En general.
0: Tot? La música? Hi ha alguna cançó o música que t'agrada moltíssim,
4: no,
0: Mia?
4: Tot.
0: Molt bé, doncs gràcies per venir, Mia. Bon dia, tu ja has parlat abans.
5: Sí.
0: Ah, perquè a tu t'agrada molt parlar per la ràdio,
5: sí.
0: Oi que sí? Qui ets tu? Qui ets?
5: L'Emma.
0: Emma, digues, Emma.
5: A mi m'agrada escoltar els 40 i també de músics els Estopa.
0: Els Estopa? Ui, els Estopa són d'aquí al costat de Cornellà, ho sabem.
5: Sí.
0: Sí? T'agrada molt? Hi ha alguna cançó que t'agrada molt o tot el que sigui Estopa? Qualsevol?
5: Tot.
0: Jo crec que a Ràdio Sant Boi no tenim Estopa. No passa res, no, Emma? No passa res, no passa res, no?

0: Què et sembla?
1: Bé.
0: Tenim estopa o no? Aquí a Ràdio Sant Boi, eh? Doncs no està malament, no, Ràdio Sant Boi?
1: No.
0: De tant en tant l'escoltaràs, Emma?
1: Sí.
0: Sí, mira, aquest número és. Quin és?
1: 89.4.
0: Molt bé. Bon dia. Qui ets?
2: La Basma.
0: La Basma. Basma, ho he dit bé?
2: Sí.
0: Basma. Molt bé, Basma. Què tal? Com estàs, Basma?
2: Bé.
0: Què t'expliques?
2: M'agrada la ràdio i la miro a vegades i m'agrada escoltar les músiques de ràdio.
0: Sí? Com sí. Quina? Hi ha algun grup que t'agrada molt,
2: no,
0: Basma?
2: Tot.
0: Hi ha cap cançó en concret?
2: No.
0: Tot, no?
2: Sí.
0: I de Ràdio Sant Boi, veure Ràdio Sant Boi per dins, què tal?
2: Bé.
0: Què és el que més t'ha agradat de la ràdio per dins?
2: Parlar?
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Basma. Algú que no hagi parlat, que no. Tothom ha parlat ja aquí? Tu no has parlat?
3: Sí, que he parlat.
0: Sí? Algú que no, no, i no voleu parlar ningú més? Bé, us ho penseu en 2 minuts que marxem, eh? Però vosaltres heu parlat ja, tothom aquí. Ah, tu, mira, mira, clar, no has parlat. Seu, seu. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Bé.
0: Com et dius?
4: Pau.
0: Pau, què tal? Com va la vida, Pau?
4: Bé.
0: Alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquest dijous?
4: No.
0: No, mira, ens dius el temps, perquè ara la gent potser encara no ha sortit de casa i diu, m'agafo paraigües, no, agafo jaqueta, no. Està plovent?
4: Mm.
0: En principi no, no?
4: No.
0: No. Fa fred o...?
4: Una mica.
0: Una mica. Però podem anar amb màniga curta o agafem jaqueta? Màniga curta? Molt bé. Doncs molt bé, ja hem donat la informació del temps. Veus que bé? I tu què escoltes a la ràdio de tant en tant?
4: Els 40.
0: Els 40, per tant, música, principalment, i notícies?
4: Tanta.
0: Sí? També. Música com quina? Tota la música o hi ha algun grup que t'agrada molt, algun cantant? No?
4: No.
0: Tota la música. Doncs moltes gràcies. Clar, ja ha parlat una miqueta. Bilal, què dius?
5: Jo quan vaig al cotxe de viatge...
0: Sí.
5: O a algun lloc...
0: Sí.
5: M'agrada escoltar música, però no és de la ràdio.
0: Ah, no és de la ràdio.
5: No.
0: Ah, és de...
5: Del YouTube o de moltes...
0: D'acord, però ara que ja coneixes com fem la ràdio, potser dius un dia... Vaig a escoltar la ràdio, a veure què diuen, a veure quin tipus de música
5: sí.
0: posa, no, Bilal? Clar, perquè ara ja ens coneixes per dins. Doncs ara potser ens vols escoltar des de la ràdio, no?
5: Sí.
0: Molt bé, Bilal. Què dius, Inés?
6: Que també en el cotxe...
0: Sí.
6: El meu de la ràdio favorit són els 40 Urban.
0: Els 40 Urban. T'agrada molt, no?
6: Sí.
0: Sí, per tant, tu Extremo Duro i els 40 Urban,
6: sí.
0: no? Molt bé, Inés. Alguna cançó més? Per aquí, algú que no hagi dit cançó, la Martina no ha dit, la Irati no ha dit, no? Què dius, Irati?
7: A mi m'agrada un cantant que
0: sí.
7: es diu Edu, és català, canta en català,
0: sí.
7: i va sortir un programa que es diu Eufòria,
0: sí.
7: que el presentador va ser Miqui Núñez, i...
0: Tenim moltes dades, eh? Déu-n'hi-do quantes dades ens has donat, eh? Quanta informació! Edu, d'Eufòria, presenta Miqui Núñez, que va venir fa 4 dies a Sant Boi, per cert, no? Edu, però clar, potser no el tenim aquí a Ràdio Sant Boi, perquè com és d'Eufòria...
8: Una mar dolça, que jo ja ho sé, que jo ja ho sé, que algun dia això serà pols també. Però he trobat un trosset de cel que de mi no s'esborra.

0: és que és tan bonic.
1: És a, sí, és aquest, Edu Esteve, ens diu l'Albert, eh? Edu Esteve. Per cert, hem de fer un aplaudiment a una persona que no ha esmorzat avui i que està fent la feina, déu-n'hi-do, força bé, eh? Un aplaudiment per aquí, per aquí, per l'Albert, clar. Vinga, som-hi, algú més? Algú que vulgui... Vinga, som-hi. Clar, és que ens queda un company que no ha parlat, és veritat. Vinga, vinga, més cosetes a dir de la ràdio, no? Seu. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Qui ets?
2: William.
1: William, com estàs, William?
2: Bé.
1: Com va aquest dijous?
2: Bé.
1: Tot bé, sí? Tu has escoltat la ràdio de tant en tant, William?
2: No.
1: No, però potser ara que la coneixes per dins, no?
2: Sí.
1: Sí, t'ha agradat, Ràdio Sant Boi?
2: Sí.
1: Saps que és la teva ràdio, oi?
2: No.
1: Un trosset de Ràdio Sant Boi és teu, William.
2: Ah.
1: Clar, un trosset sí, perquè tu ets de Sant Boi, no? I t'agrada estar ben informat del que passa a Sant Boi, William, aquesta és la teva ràdio també.
2: Clar.
1: Et sembla bé? Sí? Mm. Hi ha alguna cançó que t'agrada escoltar moltíssim, William?
2: Imagine Dragons, me gusta mucho.
1: Imagine Dragons! Ostres, doncs a mi també m'agrada moltíssim, i a l'Albert també. Mm. Sí, sí,
2: es
1: ens agrada.
2: És una de mis canciones favoritas.
1: Hi ha alguna... Totes les d'Imagine Dragons? Totes? Mm.
2: A ver, todas no.
1: Però la majoria d'Imagine Dragons sí t'agrada.
2: Sí.
1: Sí?

0: Què et sembla, William?
1: M'encanta.
0: T'encanta, eh? Tenim Imagine Dragons aquí a Ràdio Sant Boi. Ja t'agrada més, eh? Ràdio Sant Boi. Estàs content?
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per venir, William. Clar, tinc aquesta taula amb les, tot, tothom està, pràcticament tothom, les mans aixecades, però hem d'anar al col·le ja o no?
1: No,
0: però tenim feines a fer. Bilal, hem mirat l'agenda aquest matí? Tenim deures, tenim algun examen avui?
1: No.
0: Segur, eh, Bilal? No m'enganyeu, eh?
1: No.
0: Clar, Inés, que igual m'esteu ara enganyant i tenim un examen pendent, Inés.
1: No,
0: bueno. Jo tinc feina, eh, fins a la una. Jo tinc ara més convidats i convidades que m'estan esperant i estan dient a veure si marxa aquesta canalla, Inés. Eh? Bilal, què ens volies dir?
2: Que la meva canció preferida és la de una del Morat.
0: Del Morat? Ai, Morat sí que no el tenim a Ràdio Sant Boi. És difícil tenir Morat.
2: Ja.
0: Tenim Imagine Dragons, Extremoduro, no? Però Morat és complicat.
2: Sí.
0: És molt difícil. No el tindré, no passa res, no? Si Ràdio Sant Boi no té Morat...
2: No.
0: No passaria res, no?
2: No.

0: Bilal, qui és aquest senyor que canta?
1: El Morat.
0: Ah, doncs mira, el tenim a Ràdio Sant Boi.
1: Sí.
0: Què et sembla?
1: Bé.
0: Sí? Què dius, Martina?
2: Que hi ha una que ens agrada al Bilal i a mi, o no sé si a la Inés i a la Irati i al Quim.
0: És a dir, que us agrada a tothom, no? Quasi?
2: No, no ho sé, la de Pelele.
0: Pelele? Pelele no la tenim. Pelele no la tenim. No, no, no, no. No, no, no, no la tenim, Pelele. No, no, no, no, no. Segur que no, eh? Martina, no la tenim, Pelele.

0: Doncs mira, tenim pelele, tenim un pelele aquí. Tenim un pelele aquí a Ràdio Sant Boi. Què us sembla? El pelele és aquest que sonava?
1: Sí.
0: Doncs mira,
1: sí,
0: també el tenim. Quim.
2: Que jo ara no solo escoltar la ràdio, abans una mica més. Ara escolto Spotify, la meva germana, però
0: sí,
2: l'altre dia va posar una cançó que em va agradar, que no m'agrada quasi ninguna cançó d'aquell cantant, que es diu Miki Núñez.
0: Miki Núñez, ah, però sí que ens agrada una miqueta. Però hi ha una cançó que t'agrada, no?
2: Sí.
0: I sabríem el títol? Quin?
2: Tiraria enrere el temps.
0: Tiraria enrere el temps. Oh, quin títol més xulo, no? Tiraria enrere el temps. Tu tiraries enrere el temps?
2: No,
0: tu endavant, no?
3: Jo sí.
0: Jo sí? Sí, giraríeu enrere?
3: Jo sí.

0: Quim. Què? Què estem escoltant?
1: Tiraria enrere el temps.
0: Qui canta?
1: Miqui Núñez.
0: Què dius, Irati? Mira, aquesta mami ens diu adeu. Diem adeu a la mami. Gràcies. Som Irati, què dius?
2: Abans, o sea, a mi m'agrada el David Res, però ara un poquet més, perquè el meu germà és petit, té un any, llavors li agrada molt el David Res, escoltar la cançó de Hoy voy a hablarte de mis héroes, llavors li agrada
0: molt. Ah, la de mis héroes, aquesta és molt xula.
2: La del Rei León.
0: Ah, el Rei León, aquesta la sabem tothom.
2: Sí, li canta.
0: Doncs mira, marxarem, jo crec que amb aquest... Mira, aquesta cançó és molt xula.

0: Doncs ja tenim aquesta cançó tan xula, que li agrada molt al germà de l'Airati. Doncs ara sí que hem d'anar marxant. Mira, tu em vols ajudar? Que portes molta estona en la mà. Tu, vine. Qui vol dir una cosa? Qui no ha parlat? I vol dir una cosa? Algú no ha parlat? Qui no ha parlat? Però vol dir alguna cosa algú que no hagi parlat? No, tothom ha parlat ja, no? Tothom ha parlat.
1: Els que tenen la mà aixecada
0: han parlat. Clar. Doncs vinga, tu m'ajudes a acabar?
2: Vale.
0: Sí, faràs de locutor de ràdio, recorda'm el teu nom.
2: Nil.
0: Nil, sí?
2: Sí.
0: Vinga, Nil. Primer de tot, un aplaudiment a l'Albert, que no ha esmorzat i s'ha quedat aquí. Vinga, som-hi. Nil, li dius a l'Albert que posi la sintonia de comiat.
2: Posa la sintonia de comiat.

0: Arribem al final de l'espai més xulo de tota la setmana. Les escoles de Sant Boi venim a una ràdio Sant Boi. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat d'Educació de l'Ajuntament. Com ja sabeu, els dijous ens visiten els alumnes de primària de les escoles de la nostra ciutat. I què fan aquí? M'ajuden a fer ràdio. Avui 24 nenes i nens de tercer de primària de l'escola Antoni Gaudí, que han vingut molt ben acompanyats per la supermonitora Maite Cavaller. Això s'acaba. La setmana vinent és l'últim espai, d'aquest curs. I també molt ben acompanyats per la tutora d'aquest grup, la Mònica Juanpera. Gràcies, Mònica. Apropa't a un micròfon i digues com ho ha fet la teva canalla.
1: Superbé, com sempre.
0: Doncs gràcies per venir. Tornareu?
1: I tant.
0: Gràcies. I moltíssimes gràcies també a la mestra, l'Alexandra Carrillo. Gràcies, Alexandra. I gràcies també a la vetlladora, que està treballant, tenia moltíssima feina, està treballant també avui molt, la Sandra Torres. Doncs som-hi, nens i nenes, tothom escolta, tothom escolta. Ara farem això, però amb això, ho hem entès?
2: Adeu.
0: Una, dues i tres.

0: I a aquesta hora es tanca la consulta dels docents sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat i ha participat el 60% del personal enmig d'una vaga que manté la CGT avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Guàrdia Civil registra a aquesta hora la seu de la CEPI i de l'empresa Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori exprés, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra de l'Iran. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la seva tramitació. La consellera Alicia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin al nou model de finançament. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors, la majoria de les oficines d'Esplugues. I Barcelona retirarà les llicències del conegut com a bici-sharing. Ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde Jaume Collboni, que ha argumentat la decisió sobre aquestes plataformes de bicicletes compartides per la quantitat de sancions que acumulen i per garantir la convivència ciutadana. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'Estadi Olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Esports. El Barça de bàsquet té avui la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga si guanya a les 7 al Múrcia, al Palau. A partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Derrota amb el Joventut al primer partit de quarts ahir a la pista del Baskonia 85-71. El Girona presenta aquest migdia el seu pla per afrontar la nova temporada a la segona divisió de futbol. El Barça, mentrestant, presentarà el seu pla de salut mental. I el Catalunya femení de waterpolo guanya el seu primer títol, l'Eurocup, després d'imposar-se ahir a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.

I el temps, matí tranquil, amb canvis a partir d'aquest migdia. Entre la tarda i la nit plourà molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà. 3CAT Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Les 12 i 6 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Samoy, el Dies de Ràdio, iniciant aquesta segona hora del programa d'avui dijous, amb les nostres màquines d'escriure a punt per iniciar l'espai Llibres. Amb la nostra reportera cultural Booktuber, bon que llegista, Misha. Misha,
1: bon
0: què
1: dia,
0: tal?
1: Bon dia.
0: Bon dia, com estem?
1: Bé, ja recuperada del tot, no
0: sí,
1: pateixis.
0: Ja no estàs tan empiucadeta com
1: exacte,
0: estàs.
1: Exacte, sí, sí.
0: Estàs bé? Estàs en forma, ja?
1: Ja estic en forma. Sí. Bé, també cansada, això sí, perquè jo t'ho vaig dir, dic, pensava que estaria més atrafegada per Sant Jordi. No, no, aquest mes de maig ha sigut superintens i aquest mes de juny ve tot el final de curs de tots els clubs de lectura que dinamitzo. Hi ha moltes presentacions de llibres també, moltes novetats, vull dir, uf, està sent intens.
0: La vida no s'acaba amb Sant Jordi, la vida continua, no?
1: Exacte.
0: Doncs som-hi, perquè quan presentàvem el programa d'avui, el Dies de Ràdio d'avui dijous, hem dit històries que fan alguna denúncia social molt necessària.
1: Sí, senyora.
0: És així?
1: Aquesta és la... Jo crec que és el fil conductor.
0: Perquè hi ha denúncies socials que són poc necessàries, potser.
1: Home...
0: No ho sé, no ho sé, eh?
1: Jo simplement, al dir molt necessàries, em referia que són molt actuals.
0: Era una broma, era una broma. Era per fer èmfasi a la necessarietat, que no sé si està ben dit o no, és igual, amb el molt necessari de fer de tant en tant denúncies socials.
1: Com a mínim, jo crec que són necessàries.
0: Molt bé, molt bé. Doncs segur que ho seran. Ara ho anirem analitzant. Bé, les nostres màquines d'escriure a punt per escriure quatre avui, també?
1: Un, sí, dos, quatre.
0: Tres, quatre. Quatre llibres,
1: per
0: això.
1: Per totes les edats.
0: Oh, que bé, fantàstic. Per tant, aquestes denúncies socials adaptades a diferents edats.
1: Ah, exacte.
0: Seria per aquí?
1: Sí, temes molt diferents, ja ho veuràs.
0: Sí? Doncs som-hi, ens hi posem. Primera denúncia social molt necessària.
1: Mm-hmm, efectivament. Mira, porto un àlbum il·lustrat que acaba de sortir ara, que publica Baobab, que es diu El viaje de Ousmane, d'Ousmane Umar, amb il·lustracions de Cristina Bueno, i és una adaptació del llibre que va publicar ja fa anys Ousmane Umar, que probablement et soni, es diu Viatge al País dels Blancs.
0: Sí.
1: D'Ousmane Umar, que després també va fer una
0: em
1: segona
0: part.
1: Em sona
0: molt el títol.
1: Exacte.
0: No l'he llegit, seguríssim, però em sona molt.
1: Va ser un llibre que a mi em va marcar moltíssim, l'he llegit més d'una vegada, i és la història de l'Ousmane Umar, que quan era molt petit va decidir marxar del seu poble de Ghana a buscar... Ell tenia molta curiositat, volia buscar un futur millor, i va començar una veritable odissea per tota Àfrica per arribar al que ell considerava, el que ell pensava que era el país dels blancs, on tot era meravellós i on ell podria aprendre i tenir la vida somiada.
0: I no va ser tan meravellós, segur.
1: I no va ser tan meravellós com es pensava, però sí que és veritat que la seva història és peculiar i especial, perquè la seva va tenir un final feliç. Mm. Perquè quan va arribar precisament a Barcelona, després de totes les peripècies que va viure, doncs va ser acollit per una família que li va donar l'educació i el futur que ell buscava. I per tal que tots els nois i noies del seu país i de la resta d'Àfrica no passessin una odissea com la seva, va fundar una ONG que es diu Nasco Feeding Minds, que precisament busca donar educació a aquests joves perquè doncs coneguin la veritat i no s'hagin d'enfrontar cegues a tots els perills que ell va haver de passar.
0: Que interessant, no?
1: Exacte. I precisament el llibre són les seves memòries, és un llibre molt dur, i per això l'han
0: basat en els seus fets reals.
1: En els seus fets reals, exacte. Oh. Sí, sí. I precisament per això han adaptat el llibre a àlbum infantil a partir de, jo diria, 5 anys, una cosa així, una d'aquestes lectures conjuntes. I, evidentment, doncs, és una història que... És un llibre que suavitza, no?, la crueltat i la cruesa dels fets que ell va viure, però ho explica amb molta sensibilitat i sense amagar, no?, també totes les peripècies que ell va haver de passar i tot el que va haver de fer. Mira, si te'l passo perquè ho fullegis...
0: Aquí, okay.
1: M'agrada perquè només a les guardes del llibre pots veure només que l'obres, d'acord, abans d'obrir...
0: Sí.
1: Aquí pots veure el mapa...
0: el viatge que va fer, no?
1: Viatge.
0: Sí, sí.
1: Pensa que va creuar a peu el desert del Sàhara. Vull dir, és...
0: A peu. Déu-n'hi-do.
1: És impressionant. Mm. I doncs això, no? El llibre suavitza la història, però manté l'essència, no? Que ell va començar tot aquest viatge perquè volia conèixer el món, tenia curiositat, no? Per saber què hi havia més enllà de tot el que ell coneixia. Així que una història que ja des de... Em sembla una iniciativa molt xula perquè ja des de molt petits podem començar, no?, a parlar de què és la migració, de què és, no?, totes aquestes peripècies que viuen tantes persones i que malauradament si tinguessin una educació digna i una vida digna a casa seva, no?, podrien estalviar-se tots aquests perills.
0: El viaje de Ousmane, molt interessant, basat en el llibre que ja va fer en el seu moment, Ousmane Umar, i ara està molt bé que l'hagin fet així en aquest format d'àlbum il·lustrat perquè arribi tothom, perquè des de ben petits els nens i les nenes entenguin, no?, doncs els viatges que han de fer i que fan finalment aquestes persones i com els hi va després. Molt interessant, Misha.
1: Sí, la veritat és que

0: de Muriel Villanueva, que no para de guanyar premis i que publica sempre llibres, sí. I l'he escollit perquè, com que aquest mes vinc avui, tot i així volia fer menció de que aquest mes se celebra el dia de la comunitat LGBTQ+.
1: Sí, el 28 de juny és el dia i exacte. A Sant Boi de Llobregat hi ha moltes activitats i en aquest programa les direm també.
0: Exacte, eh? I que de fet durant tot el mes s'estan fent una pila d'activitats i jo volia portar el meu granet de sorra i recomanar aquest llibre que es diu El cel de l'aigua. Tenim una protagonista, d'acord, que la Kerr, que viatja, l'envien a passar l'estiu amb un avi del qual gairebé no sabia res i que es va desentendre de la seva família quan es va assabentar que la mare de la Kerr era lesbiana. I la Kerr torna a conviure, a passar aquest estiu amb el seu avi durant les festes de la Vila de Gràcia, i aquest estiu, perquè justament, per què passa això? Perquè la mare de la Kerr ha mort, el seu món s'està transformant, està canviant, i doncs durant aquest estiu a Gràcia viurà moltes transformacions. Primer de tot, conèixer millor aquest avi, entendre els perquès d'aquest distanciament. També coneixes a si mateixa, perquè començarà a descobrir que sent atracció pels nois, però també per les noies. I a més és un gran homenatge, descobrirà la força i la màgia de les festes de barri, en aquest cas de les festes de la Vila de Gràcia, que són increïbles, no? Com són una petita gran sopa de pedres, no? Com el conte de la sopa de pedres.
1: Sí, com la cançó del Xesco Boix, no saps qui és tu, el Xesco Boix, o sí. Ai, ara la buscarem. Sopa de pedres del Xesco Boix. Clar, això és de la prehistòria, però ja la gent que tingui uns quants anys com jo sabrà el que és. Sopa de pedres, no l'has escoltat mai, aquesta cançó?
0: La cançó no, però la història sí que la conec.
1: Digues.
0: Que tothom aporta el seu petit granet de sorra per fer possible una cosa més gran. Digues. I la veritat és que l'autor es va documentar moltíssim per traslladar i captar l'essència, no? De la feinada que hi ha posada per fer possible, no? Totes els guarnits dels carrers de la Vila de Gràcia.
1: Sopa de pedres. Sí. Ai, quins records.
0: Vull dir que és una història molt bonica, no? Sobre els secrets familiars, sobre l'autoconeixement, sobre la comunitat veïnal, no? Del treball en equip, i això, no? La tolerància, l'amor i l'amistat.
1: I la vida al barri, no? La vida
0: exacte.
1: De barri.
0: Exacte.
1: Que bé. Molt bé, doncs aquest, el títol és, hem dit, El cel de l'aigua. Què més?
0: Doncs ara passem a un llibre també per joves, però joves ja a partir de, jo recomanaria a partir de 15, 16 anys, i el tinc pendent, aquest encara no l'he llegit, és la novetat que acaba de treure ara Care Santos, i comença una nova saga que es diu Laberint. El primer títol és dilluns, el segon és diumenge, i els dos propers seran dissabte i divendres.
1: Bé.
0: Fem aquesta regressió.
1: És el
0: no?
1: que anava a dir, que és, clar, els dies de la setmana a la seva manera, no?
0: Exacte.
1: Sí.
0: Tot com a, per cert, publicat per EDB també, que és l'editorial que també ha publicat una saga molt famosa de Care Santos, perquè us ubiqueu, és la de Mentida, que ha triomfat moltíssim i que es llegeix a tots els instituts.
1: Jo crec que ja ara tot el que fa Care Santos està tocat per la vareta màgica, sí o no?
0: Sí.
1: També per la qualitat que té, no?
0: És una aposta segura. Care Santos és una aposta segura, per això us el recomano, perquè estic segura que estarà molt ben escrit. Doncs tot comença amb una noia refugiada en el silenci de la seva habitació. És dilluns al matí, no? Tot sembla que comença, no? La rutina familiar comença de nou, però per l'Anna i ara el món s'ha aturat. Només uns dies abans es pensava que vivia un somni al costat de l'Enzo, la seva parella, confiava cegues en les seves paraules i promeses, però la traïció als lavabos del parc del laberint ha transformat aquest somni en un malson del qual no sap com despertar-se. En entrevistes, la Care Santos ha explicat que aquesta saga té dos objectius. Primer, parlar de les conseqüències d'una agressió sexual, amb l'objectiu que algú que llegeixi la novel·la pugui identificar els símptomes. I parlar també dels agressors, perquè aquest primer títol, dilluns, és la història de la Nayara, que és aquesta víctima, però diumenge és la novel·la dels agressors. El que ella vol fer és entendre què fa que algunes persones es comportin d'aquesta manera.
1: És a dir, el punt de vista de l'agressor. Aquí és de la víctima, dilluns, diumenge és el punt de vista de l'agressor.
0: Exacte, sí. Ah. Ella el que vol saber és per quin camí, no, arriben a ser capaços de fer una cosa així. Efectivament, el primer llibre ens parla de la víctima i els altres títols dels agressors i les seves raons. Equivocades, naturalment, però no, entendre per què passa això i com podem prevenir-ho.
1: Molt interessant, aquestes propostes. Per tant, primer dilluns...
0: Primer dilluns, el segon, que ja també està disponible, és

0: diumenge. I després aniran sortint els títols de dissabte i divendres.
1: Molt bé. I saben les temàtiques o encara
0: Entenc
1: no?
0: Entenc que tot girarà al voltant d'aquest fet i ens anirà ensenyant els fets, no? De, potser totes les persones implicades.
1: Des del punt de vista de les diferents persones que poden estar implicades en una agressió.
0: Exacte. Amics, familiars, els agressors, la pròpia víctima...
1: Molt interessant,
0: tots els punts de vista d'aquesta situació.
1: Fantàstic. Care Santos.
0: Care Santos.
1: Signa aquests llibres. Què més?
0: I acabem amb una novel·la per adults. I ja t'aviso, Mònica, pots veure que és molt curteta.
1: Sí.
0: L'estic llegint ara, està publicada per Edicions Xandri, es diu Kilder, de J.R. Armadàs.
1: Què? Per què em deies? Ja t'aviso, has començat així, ja t'aviso.
0: Que aquesta novel·la ha sigut com per mi sortir completament de la zona de confort, perquè és una novel·la amb molt d'humor negre i amb molta mala llet.
1: Ah, mira, m'encanta. Clar, ja m'has avisat perquè m'agrada l'humor negre i la mala llet. La mala llet sense lactosa, perquè sóc intolerant.
0: Ai, m'encanta, Mònica, aquesta frase. Posem-la en una samarreta. Mala llet, però sense lactosa. M'encanta. Doncs sí. Aquest llibre compleix tot això.
1: Tot això que m'agrada, no?
0: I es planteja què passaria en un món, no?, en el que tot ho fem a través d'aplicacions, no?, on la tecnologia ens està robant, no?, tota la intel·ligència a vegades i la capacitat que tenim de moure'ns pel món. Doncs apareix una aplicació que es diu Kilder. És una aplicació...
1: Kilder.
0: Clar, que pel nom, què t'imagines de què anirà
1: la
0: cosa?
1: No entenc d'aplicacions. No entenc.
0: Doncs és una perillosa aplicació que permet a persones anònimes contractar assassins a través de la dark web. I és sorprenentment efectiva i fàcil de fer servir. Tots els usuaris participen en un joc mortal on les decisions de vida o mort estan només a un clic de distància. I en aquest llibre hi apareixen personatges des d'un policia corrupte, dues periodistes que s'odien i una assassina molt eficient que enreden les seves vides a través d'aquesta nova eina mortal que permet resoldre els seus problemes fàcilment. Però qui hi ha darrere de Kilder? Des de les ombres d'internet, l'aplicació i els seus creadors amaguen una agenda secreta.
1: Bé, interessant.
0: Ahà, de nou, no? Ens planteja, no? Ens parla de vegades la hipocresia de la societat i com sota la superfície, la veritat és que no, a vegades posem bona cara a la gent i per dintre pensem, a veure si et torcessis un turmell.
1: A vegades, o sempre.
0: Exacte.
1: O molt sovint, bé, sempre no. Molt sovint ho fem, però això ho fem tothom, no? Ara no ho estem fent, eh?
0: Ara no.
1: Ara estem de veritat de bon humor i contentes. Sí. Però a vegades passa això.
0: No? Vull dir que aprofundeix, no? En aquests instints que tots tenim i fa aquesta crítica, no?, a com les xarxes socials a vegades tota eina, les tecnologies poden ser eines que es poden fer servir per fer molt de bé, però també poden fer-se servir per raons molt equivocades i també poden fer molt de mal. No?
1: Entenc que no existeix Kilder.
0: Que sapiguem, perquè pensa que es mou per la dark web i a la dark web hi ha de tot, Mònica? Vull
1: clar,
0: dir...
1: Però per tant, no sabem si existeix o no.
0: Però tan fàcil i a l'abast de tothom, de tots els usuaris, no, que sapiguem, no existeix.
1: D'acord.
0: A més, és una novel·la que, precisament l'autor, és el director del Cinèfil, que és l'únic mitjà de comunicació en català especialitzat en cinema, sèries i festivals de cine, i precisament fa una gran paròdia a moltes pel·lícules, a clàssics del cinema, no? Per exemple, el llibre comença amb dos policies que estan fent una guàrdia i un li diu a l'altre, sí, és que fa ràbia, oi, a les pel·lícules, quan la gent amb un clip obre una porta.
1: Ai, és veritat, que fàcil és, no?
0: Exacte, o per exemple, o trenquen la finestra d'un cotxe d'un cop de colze i dius, no,
1: i no es fan sang.
0: Exacte.
1: Esclar.
0: I jo afegiria a les pel·lícules de policies també, i de quan tiren la porta a terra d'un cop de...
1: Sí, d'un cop de peu i estan tan tranquils.
0: Es nota que no viviu a Catalunya, no? Perquè les portes d'aquí, sigui, tu l'intentes donar cops...
1: Per sort.
0: La porta més senzilla no es cau a terra, però en fi.
1: Bé, està bé aquest Kilder,
0: Sí.
1: Està bé.
0: Paròdies als clàssics del cinema, molta mala llet i una crítica a les noves tecnologies.
1: Molt bé. Doncs són quatre propostes que ens han agradat moltíssim, com sempre. Avui el denominador comú i la premissa era històries que fan alguna denúncia social molt necessària, i és veritat, no? Hem arribat a aquest punt, que sí que són necessàries aquestes denúncies socials que ens ha portat
0: l'emissió. Ho confirmes, no, Mònica?
1: Ho confirmo.
0: Són molt necessàries.
1: Ho confirmo, són molt necessàries. Bé, doncs ara farem un repàs dels títols, no?, amb la nostra màquina d'escriure, que no para, no para. Som-hi, Misha. Hem escrit 4 avui.
0: Ah, exacte. Som-hi. Hem començat amb un àlbum il·lustrat pels més petits que es diu El viaje de Ousmane, de Ousmane Umar i Cristina Bueno, que publica Paobab. De moment només disponible en castellà, però
1: sí,
0: podeu llegir també el llibre de la història de l'Ousmane Umar, que sí que està disponible en català, El viatge al País dels Blancs.
1: I pròximament peli, dius?
0: I pròximament peli, sí, senyora.
1: Què més?
0: Després continuem amb El cel de l'aigua, de Muriel Villanueva, que publica Sembra llibres, una novel·la a partir de 13 anys, que, com he dit, no, ens parla... I una novel·la ideal per celebrar el mes de l'orgull de la comunitat LGBTIQ+.
1: Molt bé. Què més?
0: I després tenim El laberint, de Cade Santos, novel·la a partir de 16 anys, i hem acabat amb Kilder, de J.R. Armadàs, que publica Edicions Xandri.
1: El de la mala llet sense lactosa.
0: Exacte. Exacte.
1: Bé, Misha, fins aquí, no? Ah, et pregunto on vas i d'on vens.
0: Uau, doncs vaig una mica per tot arreu. Justament aquest mes estem tancant tots els clubs de lectura. També, mira, vinc de la CatCon, te recordes que vam parlar de la CatCon, que va ser un èxit d'assistència, més de 300 persones. Vaig tenir també el plaer de conversar amb una de les convidades d'honor, la Míriam Bonastre, i va ser un luxe. De fet, penjarem les converses, es podran recuperar online, així que podeu buscar i ho trobareu. I també aprofito per revisar de que des de l'Associació de Joves Lectors Catalans estaven preparant la setena jornada de joves lectors, però finalment l'hem hagut de posposar degut a la vaga de biblioteques de Barcelona.
1: Ah, és veritat.
0: I també de les vagues del sistema educatiu, perquè volíem fer una prèvia també amb instituts, de manera que hem hagut de posposar-ho.
1: Properament, i... de cara al proper curs? O...
0: Probablement de cara al proper curs, però de moment ho cancel·lem i ens sumem a les reivindicacions d'aquests col·lectius.
1: Doncs som-hi, Misha, perquè no deixarem, doncs això, que agafis la porta sense abans, no?, il·lustrar tot el que hem dit, no? Musicalment,
0: sí.
1: Misha?
0: Sí.
1: Doncs avui sona així.

0: que maco, no?
1: Sí, celebro que t'agradi. És una cançó que es diu T'escriuria un llibre, de l'àlbum Cròniques d'un nen sol, d'Ignasi Barris. L'he escollit perquè precisament parla, no?, d'escriure un llibre, tot i que és una història, no?, d'un amor no correspost, no?, i com volem arribar a la persona estimada però no sabem com fer-ho, no? Així que
0: ella com... ella supera.
1: Exacte.
0: És així, no?
1: A més, conec l'Ignasi Barris de fa molts anys. Ell, quan era molt més jovenet, era també booktuber.
0: Oh.
1: Sí, tenia un canal, jo sempre li recordo. Recordo la teva etapa booktuber, que això no s'oblida mai.
0: I què diu?
1: Ell, que la recorda molt de carinyo, però ara ha passat a altres projectes, com ara la música, però tot i així segueix fascinat pel món audiovisual. Així que us convido a escoltar tot l'àlbum i seguir-lo a xarxes,
0: molt
1: també.
0: Molt bé, pensava que anaves a dir, us convido a escriure un llibre.
1: També, sí,
0: I tu que ara, mira, una pregunta, acabarem amb això. I tu que llegeixes tant, quan escriuràs un llibre?
1: Doncs el tema és que tinc molts projectes començats.
0: Ah, és veritat? Sí, tens previst escriure?
1: De
0: però
1: fet,
0: un llibre...
1: Mira, et dono una petita exclusiva.
0: Exclusiva.
1: Tinc un llibre escrit.
0: Oh!
1: I està sobre la taula amb una editorial.
0: Sí?
1: Per tant,
0: Misha,
1: hasta aquí puedo leer, però espero que en els propers mesos pugui donar-te una molt bona notícia.
0: Bé, l'exclusiva la volem...
1: Aquí, a Ràdio Sant Boi.
0: Aquí, el llibre aquí. Sí o no?
1: Sí, oi tant.
0: Que bé, doncs mira, veus? No m'esperava aquesta resposta, Misha. Doncs t'escriuria un llibre, Misha.
1: Jo també, Mònica.
0: Ens retrobem d'aquí a 4 dies, no? Vens encara aquest mes, el que ve.
1: El juliol.
0: El juliol, és veritat, ja per marxar de vacances.
1: Ah, exacte, amb l'especial de llibres per llegir durant les vacances.
0: Doncs gràcies, Misha, que vagi bé.
1: Adéu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Dos quarts d'una del migdia i tres minuts. Iniciem aquest espai del Dies de Ràdio. Com vaig arribar al barri? És aquest espai de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins el projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I saludem ja la tècnica auxiliar del districte, Rosa Vilaplana. Rosa, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: A l'agent facilitador de comunitats a Camps Blancs, Izan Pozo. Què tal, Izan? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Bé, el nostre convidat d'avui, que és el director tècnic del Club Ciclista de Sant Boi, coordinador dels equips de competició del Club Ciclista de Sant Boi, el Jesús Ruiz. Jesús, què tal? Molt bon dia novament al Dies de Ràdio.
3: Si tu veus, m'ho veurà. Bon dia.
0: Bon dia. Que a més és responsable de la direcció de la clàssica de Llobregat, la cursa Navas-Sant Boi, que va tenir lloc el passat diumenge 31 de maig, que fa pràcticament 4 dies, no? Una setmaneta, que ens acompanyava el Jesús per donar la informació d'aquesta clàssica de Llobregat. Doncs som-hi, de seguida parlem amb el Jesús i li farem aquesta pregunta, com va arribar al barri de Camps Blancs, però abans, Izan, donant la informació des de l'oficina tècnica de Camps Blancs, l'horari, la manera d'accedir, si hi ha algun veí o veïna que es vol posar en contacte amb vosaltres. Primer de tot, què trobarà a l'oficina?
2: A l'oficina ens trobarà a nosaltres, a la coordinadora, a Rosa i a mi, o a l'equip de conselleria. I qualsevol dubte o qualsevol incidència que trobi al barri pot passar-se al casal de Camps Blancs, al carrer Salvador Seguí 2, i nosaltres li podem derivar o li donem el suport que necessiti.
0: Que el telèfon de l'oficina tècnica de Camps Blancs és el 93 652 53 99. De seguida ens quedarem amb els cursos, les formacions o les informacions que hem d'afegir, oi, des de l'oficina, Izan?
2: Sí, alguna coseta també que hem de dir de més, però els cursos que tenim generals també els mencionarem.
0: Fantàstic. Doncs som-hi, ens hi posem amb el nostre convidat d'avui, que és el Jesús Ruiz, que sempre l'hem vist, bé, sempre no, perquè ara no la tens, però moltes vegades sobre la bici. De fet, tu, la teva primera connexió amb el barri de Camps Blancs, doncs seria això, per enganxar-te a una bicicleta, sí?
3: Bueno, diguem-ne que va ser la transició. Jo vaig començar al club quan la seu local estava al carrer La Pau, l'històric carrer La Pau, i bé, diguem-ne que el terra del local va caure i vam haver de marxar d'allà. Estava en unes condicions ja complicades, i sí que és veritat que el barri a Camps Blancs hi portem gairebé 30 anys i no més. Jo, de fet, jo sóc veí de Casablanca, o sigui, jo he viscut tota la meva vida al barri Casablanca,
0: sí.
3: I la meva infància és allà, o sigui que estem molt a prop.
0: I tant, per tant, tu ja et coneixies, sí, no? Sí, sí, evidentment, al barri de Casablanca, però Camps Blancs ja hi voltaves per allà.
3: Sí,
0: ja ho coneixia. I quan va ser la primera vegada que dius, doncs a mi m'agraden les bicicletes, a Sant Boi he escoltat que hi ha un club de ciclisme, no sé com va ser?
3: Bueno, no va ser exactament d'aquesta manera. Mon pare és molt, molt amic del fundador de l'escola del club, i bé, ell és molt aficionat al ciclisme, va començar a sortir amb ell i bueno, arrel d'un sopar amb famílies, doncs aquí va començar tot, o sigui que amb gairebé 7-8 anys ja vaig començar a vincular-me al club.
0: 7-8 anys, ja sabies anar amb bici en aquell moment, sí, o encara no? Ja sabies? Sí, no se pregunto, sí, perquè avui en dia, digueu tu, però hi ha nens, ara, no sé, de 10, de 12,
3: nens,
0: 13,
3: que no saben
0: anar amb bicicleta.
3: Sí.
0: Per què s'ha perdut això? Per les pantalles també?
3: Bueno, jo penso que són costums, que abans era més normal tenir una bicicleta, regalar una bicicleta de passeig per Reis, i bueno, les tradicions han canviat la bici per una tablet, i bueno, és l'evolució, potser.
0: Sí, però hem de reivindicar, no?, les bicicletes.
3: Bueno, jo penso que la bici, tot i això, està de moda. O sigui que la gent es mou molt en bicicleta, que cada dia tenim més infraestructures, no només per l'usuari habitual de la bicicleta, sinó infraestructures específiques per tot aquell que vol preparar-se per fer carrera de ciclista. O sigui que en aquest sentit sí que hem evolucionat.
0: Molt bé, doncs parlem d'aquesta evolució, parlem del Club Ciclista Sant Boi, evidentment, de la teva relació amb el barri, perquè tu dius que vivies molt a prop, per tant tu ja potser tenies amistat, ja sorties al carrer, perquè ens diuen els veïns i les veïnes del barri que realment aquests barris és de fer carrer, de fer amistats, de jugar al carrer, de trepitjar, sí?
3: Sí, de fet no només a nivell de club, allà penseu que tenim el que és l'oficina del club, és un punt de trobada, la nostra activitat, com tothom sap, és a fora, és a la carretera, i no hi ha una activitat molt dinàmica. Sí que és veritat que aquesta activitat més dinàmica s'ha traslladat a Can Dubler, el parc ciclista que tenim al polígon, no? però de fet Camps Blancs ha estat a punt de curses ciclistes molts anys, ha fet les curses que fem en circuit avui en dia al polígon.
0: Sí.
3: Abans eren al barri. Sí que és veritat que potser les queixes de veïns han fet que hem anat baixant cap avall, on no es molesta tant, però aquest ambientillo ciclista abans es vivia al barri. S'han fet moltes curses allà.
0: Si et pregunto pel barri, Camps Blancs, musicalment, què et ve al cap? Clar, imagina't, no? Hem de retrocedir, no sé, 7-8 anys. Fa molts anys, això, bé, uns quants. Jesús, i les bicicletes, i musicalment, què tenies al cap? Què s'escoltava? Això ho preguntem molt també en aquest espai que es diu Com vaig arribar al barri. Però musicalment, què escoltaves o què us agradava escoltar a casa, o als teus pares, o al carrer, o amb els veïns?
3: Home, jo sóc molt clàssic. No sé si és música de fora més, o sigui que no sabria dir-te.
0: No, un grup de música que t'agrada escoltar.
3: D'aquella època de jovenet, no sé, Dire Straits, era el que em sonava molt.
0: Clar, ens agradava moltíssim, clar que sí, Dire Straits, fantàstics.
3: I bueno, i ara que han fet gira també per aquí, L'Último a la Fila.
0: L'Último també, sí.
3: Són clàssics.
0: Doncs són clàssics que el nostre convidat d'avui, el Jesús Ruiz, estem recordant aquests primers anys al barri, Casablanca, Camps Blancs, i mira que sona.

0: Ara no parlaria jo, tu tampoc, no?
1: No, no.
0: Ens quedaríem escoltant.
1: Sí,
0: total. Va, com hem de parlar, hem de continuar. T'agrada escoltar música mentre vas en bicicleta o no? Perquè això no. Hi ha pros i contres.
2: No, això és pecado capital.
0: Sí, oi? Sí, digue-ho.
2: Portar música sobre la bicicleta és un perill.
0: Digue-ho.
2: És un perill, digue-ho. No es pot portar. O sigui, nosaltres, evidentment, els corredors al club tenen totalment prohibit portar auriculars, però és que és norma. No es
0: està molt bé que ho diguis i per això t'ho pregunto, eh?
2: Sí, perquè per un costat és una motivació molt gran.
0: Sí.
2: Però és una distracció més gran encara que la motivació. I quan vas sobre la bici, més si és a la carretera, fora el municipi, has d'anar pendent del trànsit.
0: I tant. Doncs els seus records, primers records, doncs, són amb el món de la bicicleta, si parlem de Camps Blancs.
2: Sí, no? Sí? I a més me'n recordo, amb molt de carinyo també, a les convocatòries del club a peu del local. Nosaltres tenim el local a peu de Ronda Sant Ramon,
0: sí.
2: I allà es muntaven unes grupetes impressionants de
0: 44, de és local, sí, 44.
2: De fet, l'adreça és curiós perquè tenim l'adreça del club a tots els registres com
0: sí.
2: Ronda Sant Ramon, local 44,
0: sí,
2: i no ho és. És la plaça Günter Grass, sí. Local 44.
0: Sí, però tothom deia la Ronda Sant Ramon, el 44, tothom ho dèiem així.
2: Tot arriba, sí, o sigui que de moment no la canviarem.
0: Bé, hem de dir que allà, per si algú ara ens escolta i dius que allà anem i clar, hi ha una oficina, però potser no és el centre neuràlgic actualment del Club Ciclista Sant Boi. Evidentment, després d'inaugurar fa ja uns quants anys el Parc Ciclista Can Dobler, al carrer Múrcia, allà sí que us poden trobar pràcticament doncs, durant tots els dies, no?
2: Sí, sí, sí que és veritat que aquell local ha quedat doncs, una mica com oficina puntual per a reunions i alguna visita, però que l'activitat real del club està al Parc Ciclista, al carrer Múrcia, bueno, és la plaça Can Dobler,
0: sí.
2: Al carrer Múrcia, i allà es pot trobar tota la informació, tant de la instal·lació com del club, o sigui que al marge de que avui en dia tot es mou per xarxes, tenim la web del club, o sigui, el club té una estructura a nivell de xarxes molt potent i tot aquell que vol informació la troba molt ràpid i ens pot fer arribar un correu o al formulari i té resposta ràpidament.
0: Quina sort tenir a la nostra ciutat en aquesta ocasió, però jo crec que hi ha poques ciutats que poden tenir un circuit per practicar amb seguretat la bicicleta, per anar amb bici, per aprendre a anar amb bici, per perfeccionar, per fer entrenaments en un circuit com el nostre Can Dobler.
2: Sí, de fet aquí a Catalunya en tenim, i la gran majoria de la província de Barcelona en tenim 5 instal·lacions d'aquest tipus, i sí que és veritat que per un pare que té afició per la bicicleta o un nen que li agrada la bicicleta, clar, aquest primer impacte, si no hi ha aquesta instal·lació de dir-li no, sortim entrant a la carretera i és una forma de perdre un client, entre cometes, potencial pel club, perquè clar, a la carretera espanta tothom i més a les famílies, i bueno, tenim aquesta possibilitat de formar entre els 6 i 13, 14 anys el corredor. I sí que és veritat que arriba un punt que encara que la família això li doni por, quan el corredor ja té 13 o 14 anys, té un caràcter i diu, no, jo quiero seguir con esto, y si tiene que ser en la carretera, será en la carretera. Así que fem aquesta enganyina al parc ciclista i podem mantenir el ciclista. Sí.
0: Clar, com ha canviat el món de la bicicleta, anar amb bici, des d'això que tu començaves, que tenies 7 o 8 anys, i ara?
2: Bueno, ha canviat tot. El món en general i el ciclisme d'una forma brutal, brutal a nivell de mitjans, a nivell de competició, a nivell de material, a nivell de lo que és la tecnificació del propi corredor. Si tu abans tenies una planificació, entrenaves i bueno, no hi havia gaire més estrès, no? Avui en dia tot ho controlem amb aplicacions, estudiem les variables rere els entrenos del corredor, el corredor puja a l'entreno i s'analitza tot, hi ha una quantitat de números i d'informació molt gran que penso que li treu aquesta èpica que té el ciclisme, de vegades li treu i els corredors, que a més són, normalment són nanos molt, molt ben instruïts i que s'ho prenen tot molt en sèrio, estan massa pendents de tots aquests números i això no et permet gaudir del tot, però bueno, és una dinàmica actual i habitual, tot està molt controlat, bueno, doncs, com tot seran cicles i això canviarà, minvarà, tornarà a pujar, bueno, de moment.
0: I el que és les rodes, és a dir, aquestes dues rodes, la bicicleta també hauran canviat moltíssim.
2: Sí.
0: La bici primera que vas tenir tu, com era?
2: La bici
0: la
2: primera que vaig... Sí, tant que me'n recordo. Era una bicicleta fabricada a Olot,
0: sí?
2: Marca Emporium, que
0: sí?
2: Passava... No et podria dir el que passava. Però clar, avui en dia portem bicicletes a...
0: Això, et anava a preguntar això. Com era aquella i com són les d'ara? Com bueno, tindria ara un nen de 7 o 8 anys una bici?
2: Doncs mira, en aquell moment un nen com jo de 8 anys tenia una bici que potser al canvi valdria 150 euros i avui en dia un infantil d'aquesta categoria té una bici que val 3.000.
0: Déu-n'hi-do, o sigui, 3.000 euros.
2: Sí, sí, aquest món. Al marge que tot s'ha pujat moltíssim, el nivell material és brutal.
0: I el pes?
2: I el pes, imagina't, si aquesta bicicleta que portava jo passava potser 12-13 quilos, ara pesen 6,5.
0: 6,5?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
0: Ha canviat moltíssim.
2: Clar, ha canviat tot i clar, el mercat arrossega el personal també, no? Clar, que a tu t'arriba un pare al club i et diu, bueno, mírame una bici, a ver si me podes contactar con alguien que venda una bici económica. Digo, ¿económica? Sí, ¿cuánto es? 800, 1000. Esto es económico. Això és econòmica en ciclisme, clar.
0: Sí, sí. Clar, això, aquesta bicicleta és per fer què? Competició? Per entrenaments?
2: Per fer carretera.
0: Carretera.
2: Una bici de carretera. Uh-huh. Però clar, tu quan arribes... Clar, nosaltres tenim plantejada l'escola de ciclisme, que potser som l'únic club que ho planteja d'aquesta forma, no? En ciclisme.
0: Sí.
2: Com a activitat no competitiva. O sigui, nosaltres el parc ciclista, el que és l'activitat de l'escola, vol formar i ensenyar. I la competició, tots els corredors tenen una llicència d'assegurança, evidentment, però la competició és una alternativa. Per què? Perquè ens resistim encara a aquesta toxicitat prematura amb nanos tan petits.
0: A la competició,
2: no? A la competició, tant d'hora.
0: Sí.
2: Que costa perquè la competició ho arrossega tot i els corredors ja són, els nanos són competitius de sèrie ja. Però sí que és veritat que volem que s'eduquin, que es formin i que la competició ja comença l'equip cadet. Aquí ja sí que passen a entrenar gairebé 5-6 dies per setmana... Hi ha una exigència gran. Per què? Perquè si aquest període de gaudir quan ets un nen tu saltes, hosti, quan arribes als 14-15 anys i et comencen a fotre l'entreno i venga i esto i cuélgame l'entreno i puja'm això, clar, això carrega molt. Llavors intentem que arribin al cadet frescos. Ens costa cada dia més perquè és el que et dic, la competició arrossega molta gent, van a provar una i ja volen anar
0: ja
2: totes.
0: Està, clar.
2: Però bueno, intentem mantenir amb el que ha estat una filosofia de vida del club sempre.
0: Doncs avui en aquest espai qui ens anà al Com vaig arribar al barri, el convidat és el Jesús Ruiz, director tècnic del Club Ciclista Sant Boi, coordinador dels equips de competició del Club Ciclista Sant Boi, per la seva vida personal quan era més petit quan eres petit i també de feina com a ciclista o d'esbarjo com a ciclista al barri de Camps Blancs. El fet que estigués allà a la instal·lació de fa molts anys, al despatx principal, va atreure que molts nens, especialment nens, nenes també, no? Suposo que amb el temps, va atreure molta cantera, molta gent del barri que va dir, doncs jo provo amb la bici.
2: Sí, sí, clar, pensa que érem potser l'única activitat que no disposava d'una instal·lació específica per la seva pràctica. Llavors el fet de tenir una instal·lació que el pare arriba, deixa el petit allà, marxa 2 hores a fer la compra i torni al recull, això és un avantatge. El pare està tranquil, la mare també, el corredor si cau es farà una petita ferida, mai surt d'aquí, i ens ha ajudat a que exponencialment l'escola hagi crescut moltíssim. Per això, per aquesta tranquil·litat. Sí que és veritat que quan arriba aquest salt del circuit a la carretera, potser ja ens hi trobem alguna reticència en famílies que, clar, això no ho veuen molt clar, però el circuit ha estat una eina brutal per l'escola. Sí, sí.
0: Com ha canviat el barri de Camps Blancs d'aquells 7-8 anys que recordes a fins ara?
2: Jo penso que ha canviat molt a nivell general. O sigui, Camps Blancs, quan nosaltres estàvem allà a la plaça Gunter Grass, encara està allà, vaja, el que era la plaça no estava habilitada, era tot terra, era, o sigui, que ha fet un canvi substancial, que és un barri molt cuidat, a més, però l'essència és la mateixa, eh? Jo m'hi trobo igual, quan arribo allà cada cop que vaig al club, per mi és sempre igual, o sigui que no...
0: Mm. Molts convidats, o quasi tots, ens diuen família, oi? Ens diuen aquesta paraula.
1: Sí, sí, sí. Eh? Família, tranquil·litat...
0: Sí, tu també utilitzaries aquests termes?
2: Sí que amb la meva època d'estudiant sí que és veritat que aquest tram de creuar Casablanca fins a Camps Blancs era com... un poquito peliagudo, potser hi havia mogudes particulars, però això no es respira, no, ara es respira, és un barri molt tranquil, no hem tingut cap pega mai allà al local, o sigui que en principi no es maté tot. Sí.
0: Doncs avui el Com vaig arribar al barri amb el Jesús Ruiz, tornem a l'oficina tècnica de Camps Blancs i informacions que ens arriben des d'allà, Izan.
1: Doncs ens agradaria parlar de les festes de barri que han sigut aquest cap de setmana, que han sigut un èxit totalment, la veritat.
0: Ahir mateix ens visitava l'associació EVAS. de Camps Blancs. Ahir mateix van estar aquí on esteu vosaltres i ens van explicar totes les activitats que van organitzar elles.
1: Sí, perquè van fer un
0: torneig de futbol que va tenir molt d'èxit, quasi 60 participants.
1: Sí, sí, ha tingut, aquestes festes han sigut molt guais perquè han tingut molta... molt èxit les entitats que han participat. A més, també es va fer una pujada de Sant Ramon, es va fer el sopar comunitari, també es va fer un holi, que no sé si s'havia plantejat abans o tal, però va estar molt guai, la veritat, poder presenciar totes aquestes activitats.
0: Molt bé, les festes del barri de Camps Blancs. Alguna informació més, Rosa?
3: Sí, que la setmana que ve hi haurà les del barri de Casablanca,
0: sí,
3: que també semblaran potents i que estan convidats.
0: Molt
3: aquells
0: bé.
3: Que vulguin vindre.
0: L'oficina tècnica de Camps Blancs, que està al casal de barri, el telèfon és el 93 652 53 99. Algunes formacions properament?
1: Sí, tenim el curs d'informàtica, que es fa tots els dimecres, de 10 a... Els dimarts de 10 a 11:30. L'estimulació cognitiva, que és de 10 a 12. També tenim el Noms Desconnectis, que és una activitat que es fa molt seguit, però els dijous de primer dijous de cada mes sempre venen per fer una activitat conjunta. I si hi ha alguna persona interessada en música, tocar un instrument, cantar, pot passar-se, perquè tenim els tallers musicals, i si volen apuntar-se, nosaltres els derivem al servei corresponent.
0: Molt bé. Jesús, ara que parlàvem de les festes de barri, i que ens deien tots els nostres convidats que les festes estaven això, al carrer, al barri de Camps Blancs principalment, que és el nostre argument d'aquest espai quinzenal, tu també has participat alguna vegada? No. T'has mogut per les festes del barri
2: i
0: de Camps Blancs?
2: I des l'ambientillo a la plaça, perquè la tenim al costat del club, però a mi sempre em passa el mateix, que quan són festes de qualsevol tipus, de barri o del poble, sempre marxo a viatjar. Mai estic per festes aquí a Sant Boi. Me les han d'explicar. Sí, però vaig veure tota la moguda.
0: Sí, molt bé. Bé, doncs, futur de les bicis a Sant Boi.
2: Bueno, nosaltres mantenir-nos ja és una bona senyal. Són èpoques complicades per tot, no? Per l'àmbit organitzatiu, com parlàvem l'altre dia de la cursa, perquè cada dia més el tema del trànsit, tallar carreteres, és una organització molt, molt complexa. A nivell d'implicació, doncs, de col·laboració, d'aquesta part important que penso que totes les entitats necessitem, que és aquest cop de mà del soci o del col·laborador, això costa cada dia més, són persones cada dia més d'un caire més individual, tots ens estimem molt el nostre temps lliure i ens costa abocar-lo a la resta. Penso que això ens hem de treballar, perquè jo penso que aquestes dinàmiques de barri, de fer, d'entitat, de col·lectiu, s'han de mantenir. Sense això no tenim res.
0: I tant.
2: Sense això no hi ha
0: res. Això es pica molta pedra, eh?
2: Però aquest món, en aquest sentit, sí que ha canviat moltíssim. Jo me'n recordo quan jo era un anual club, que la quantitat de pares que s'apropaven a donar un cop de mà o que formaven part de la junta directiva eren molts. De fet, l'altre dia, no sé amb qui ho comentava, el pis, jo visc aquí al casc antic, i el meu pis era d'un preparador meu, li vaig comprar quan em vaig enterar que marxava, jo estava enamorat del pis i dic, li compro jo, no? I me'n recordo que jo en tinc el menjador, allà s'ajuntaven 7-8 persones del club per fer tots els tràmits federatius d'inici de temporada i tal. Ara això ho fa gairebé una persona i mitja, abans eren 8. Clar, això ha de canviar. Això ha canviat, perquè si perdem aquest teixit associatiu, ho perdem tot.
0: Per tant, podem fer una crida?
2: Sí, totalment.
0: Doncs vinga, fem-la.
2: Hem de ser menys egoistes i hem de, evidentment, cuidar el nostre espai personal i temps lliure, però hem de pensar que si no ens impliquem a fer coses per la resta, aquest món no té sentit, de veritat. Sembla molt utòpic, però és una veritat.
0: No, però és veritat. Aquesta simbiosi amb el barri, Camps Blancs i bicicletes, club ciclista, això perdurarà, oi?
2: Sí, jo penso que ens queda història ja. No sé el que em queda a mi, però al club i al barri espero que els hi quedi molta.
0: Tens família al barri encara? Camps Blancs o Casablanca?
2: No, jo tinc la mare i mon germà a Casablanca.
0: Ah, bé, per tant tens família. La teva mare?
2: La mare.
0: Què escoltava la mare de música? Vinga, què li agradava escoltar?
2: Ja et diria la Pantoja, tu.
0: Oh, la Pantoja. Doncs la Pantoja. Escolta, cadascú li agrada el que li agrada. Hem escoltat Dire Straits. Perdona, tu et sona la Pantoja quan la teva mare posa...
2: I tant que me l'hi menjava dies i dies.
0: Sí, quan posava la ràdio al barri de Casablanca.
2: A tope.
0: La Pantoja, no sé, suposo que la tenim.

0: esperando.
1: Doncs ja li pots dir a la teva mare, que es diu com? Com es
2: la
1: diu
2: mare,
1: la teva mare?
2: Dolores.
1: Dolores, ja li pots dir que avui a Ràdio Sant Boi li hem posat a la Pantoja per ella.
2: Li hem fet homenatge.
1: Sí. De l'aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina de l'aire, te estaba esperando. Doncs és la relació del Jesús Ruiz, el nostre convidat d'avui, amb el barri de Camps Blancs i amb el barri de Casablanca, que estan a tocar. Sí, sí. I que a vegades és fàcil diferenciar, eh? Ara on estic, no? A un barri o l'altre, oi?
2: Bueno, Torre la Vella fa aquesta
1: separació. Sí, fa aquesta separació. Natural, però bé, pots estar...
2: Que el barri ha guanyat moltíssim.
1: Molt, oi que sí?
2: Ha fet molta inversió en fer del barri algo habitable, o sigui que amb això estem d'acord.
1: Molt bé. Tema bicis, i acabem. Si hi ha alguna persona que doncs, li agrada les bicicletes, li agrada el món de la bici, adult, perquè també feu cicloturisme, també feu bicicletes o sortiu amb bici a la gent una miqueta més gran, doncs fem aquesta diferenciació. Algun adult que ens escolti, que li agrada les bicis, i algun pare, alguna mare, alguna canalla que ens escolti i li agrada les bicicletes. Què li diem?
2: Sí, diguem-ne que el club cobreix totes aquestes vessants, no? La infantil formativa, la competició, l'organitzativa i aquesta més... d'oci, com és el cicloturisme, i res, jo penso que la millor forma d'arribar al club directament i poder concretar una cita per informar-se és arribar al web del club, que és molt fàcil, ccsamboy.com. Hi ha un formulari, hi ha tota la informació penjada a la web, però hi ha un formulari més puntual per arribar al club i concretar aquesta reunió informativa, així que és molt senzill avui en dia arribar al club.
1: Quina bici tens ara? Perquè, clar, hem parlat de la que tenies als 8 anys, de la que té ara un nen de 8 anys. Ara quina bici o bicis, en plural, no sé, quantes tens?
2: Ara tinc una bici molt poc merescuda. Tinc un avió de bicicleta, però com no tinc temps d'anar amb bici, doncs l'agafo molt poquet.
1: Malament.
2: Ja m'hagués agradat de corredor tenir aquesta bicicleta.
1: Aquesta que tens ara? Sí, una. Tens una?
2: Sí, sí, amb una ja en tinc prou. Sí. L'equip en té moltes, però jo en tinc una.
1: Una.
2: Sí, sí.
1: Doncs arribem al final d'aquest espai. Com vaig arribar al barri? Aquest espai quinzenal de conversa amb les veïnes i veïns del barri de Camps Blancs. Un espai dins del projecte de transformació social Camps Blancs Transforma. I avui el nostre convidat ha sigut el director tècnic del Club Ciclista de Sant Boi, coordinador dels equips de competició del Club Ciclista de Sant Boi, Jesús Ruiz, gràcies.
2: Vosaltres.
1: Per una entrevista sobre rodes avui. I gràcies també des de l'oficina tècnica de Camps Blancs a la Rosa Vilaplana, la tècnica auxiliar del districte. Fins la propera, Rosa.
3: Moltes gràcies, Susana.
1: I gràcies també a l'agent facilitador de comunitats a Camps Blancs i Zampozo. Acabem, gràcies primer, gràcies.
4: Gràcies a tu.
1: I acabem recordant de quina manera es pot localitzar l'oficina.
4: Vale, ens poden trobar presencialment al casal de Camps Blancs, al carrer Salvador Seguidors, per telèfon al 93 652 53 99 o per WhatsApp també al 659 62 21 70.
1: Doncs moltíssimes gràcies i el Com vaig arribar al barri torna d'aquí 15 dies. Sí. Que vagi bé.
4: Igualment, que vagi bé.
5: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem el proper divendres, demà mateix, a partir de les 11 del matí. I ara, amb què marxem? Doncs amb el denominador comú d'aquesta setmana, que és escoltar diferents versions d'una mateixa cançó, que és aquesta setmana Ain't No Sunshine, i avui és Sting, i sona així. Fins demà.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
0: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa de la vespre, on us destaquem la visita del conseller de la presidència, Albert Dalmau, la pròrroga de les pagues per part dels docents en rebuts del preacord o el fi d'etapa de Sergi Guerrero com a entrenador de la Unió Esportiva Santboiana. Avui és dimecres, 3 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. El conseller de la presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, visita Sant Boi per abordar projectes estratègics de futur per la ciutat, a Albert Vila.
4: El conseller ha visitat aquest matí Sant Boi en el marc d'una trobada institucional amb l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret. La reunió ha tingut lloc a l'Ajuntament de Sant Boi i ha servit per posar sobre la taula alguns dels principals projectes de transformació que marcaran el futur del municipi, com per exemple el trasllat de la caserna i de la subestació elèctrica. També s'ha parlat de la construcció del futur districte Z, una de les apostes de la ciutat per als pròxims anys per cosir els barris del centre de la ciutat.
0: En educació, després d'arribar a un preacord, els docents han de decidir si accepten el pacte entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
4: La consulta telemàtica, que s'allargarà fins dijous, ja està en marxa mentre algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes programades per la setmana, afirmant que no és només una qüestió de salari.
0: Estem en gai, la xarxa.
5: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
6: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
5: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: El preacord suposaria un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals durant 4 anys.
4: Un altre punt destacat és l'augment de recursos vinculats a l'educació inclusiva, amb una dotació de més de 6.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnica especialista d'educació infantil.
0: A Sant Boi, els i les docents també decidiran en aquesta votació, un cop han finalitzat les vagues territorials designades per la comarca del Baix Llobregat. L'última, el passat divendres 29 de maig. Noé Serrano és component de l'Assemblea Educativa de Sant Boi, en declaracions a Gent de Carrer.
7: Dins de l'Assemblea Educativa encara no hem tingut l'oportunitat de trobar-nos. Recordem que l'Assemblea Educativa de Sant Boi i Santa Coloma parteix de fer xarxa entre assemblees de centre i que després tot això es trasllada. Llavors estem pendents primer de fer assemblees de centre, potser, i després anar-ho traslladant i continuar amb aquesta xarxa. Però a nivell individual hi ha opinions molt contràries sobre aquest nou pacte. Independentment del que surti, al final és la comunitat educativa, recordo, comunitat educativa, la que té força i té poder. Hi ha molta gent amb ganes de lluitar perquè consideren que no s'està complint tot el que s'estava demanant. Hi ha molt reflectit el tema dels sous i un dels grans eslògans que sempre s'ha tingut és no només és pels sous. Llavors, aquí aquestes contradiccions s'han d'anar treballant i s'han de posar sobre la taula des de les xarxes més petites per després portar-ho més amunt. Però les mobilitzacions continuen per alguns dels sindicats i de cara a divendres encara no està desconvocat per ningú.
0: Més coses, Sant Boi desplega el seu lideratge com a capital mundial de les polítiques del temps.
4: La ciutat organitza el juny tres esdeveniments que impulsaran el debat global sobre el dret a un ús del temps saludable, equitatiu i sostenible. El reconeixement és atorgat per la xarxa mundial de governs locals i regionals per les polítiques del temps. Sant Boi és la primera ciutat de mida mitjana que assumeix aquesta responsabilitat. Cenci Domínguez, regidora de Reforma Horària, Agenda Carrer.
8: Home, per la ciutat implica molt. Primer perquè som la primera vegada que una ciutat mitjana té aquest reconeixement, no? Com capital mundial del temps. No, pues jo crec que és un reconeixement... És una oportunitat, un reconeixement a la trajectòria que ve desenvolupant Sant Boi en temes de polítiques d'usos del temps o dret al temps, i també una oportunitat, no? I, per desenvolupar més projecte, conèixer altre, compartir bones pràctiques i posar també les agendes polítiques, que el temps és algo... Parlar de temps és molt important, no? Hi ha molts ajuntaments, sobretot els petits, que no són conscients que fan polítiques al temps i que poden fer moltes coses encara que siguin mitjans o petits, no? Perquè fins ara ens fixem amb els grans, no? Barcelona, Tarragona o ajuntaments com el de Bogotà, no? Que són ciutats molt grans, però els mitjans, els petits... també poden fer moltes coses, no?
0: El desplegament operatiu se sosté per tres grans esdeveniments per intercanviar coneixement i inspirar futures polítiques.
4: El Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, el 9 de juny, el 24è Fòrum Econòmic Sant Boi sobre el concepte de lideratge del temps i competitivitat, el 17 de juny, i la 6a jornada Tech Cities, el 4 i el 5 de juny.
0: Volem començar repetint l'avís de la desaparició de Maria Romero Serrano, una jove de 14 anys de Castellar del Vallès, desapareguda des de diumenge a la tarda.
4: La família creu que podria trobar-se a Sant Boi de Llobregat i ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per ajudar a localitzar-la. Segons expliquen els familiars, la menor va sortir a casa assegurant que havia quedat amb unes amigues, però posteriorment van descobrir que podria haver quedat amb un noi. Des d'aleshores no han pogut confirmar el seu parador. Tot i que algunes persones han rebut missatges atribuïts a la jove dient que es troba bé, la família assegura que no ha pogut verificar que realment els hagi enviat ella. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació i treballen per localitzar-la. Maria fa aproximadament 1,60 m, té els cabells negres i els ulls castanys. Segons la família, qualsevol persona que pugui aportar informació és convidada a contactar amb els Mossos com el telèfon d'emergències, el 112.
0: Informació de servei, ara que s'acosta l'estiu, recordem que segueix activa la prohibició de fer foc al bosc.
4: Des del 15 de març i fins al 15 d'octubre es prohibeix tota activitat de risc d'incendi i foc no autoritzat a dins del bosc i també a la franja de 500 metres que els envolta per a prevenir possibles incendis. A Sant Boi l'afectació és a tots els barris de muntanya.
0: També s'acosten els exàmens finals i les aules d'estudi de Sant Boi presenten servei en horari nocturn.
4: La sala d'estudi de l'Olivera i el centre de recursos per als i les estudiants de Can Massallera amplien el seu horari en època d'exàmens en nocturn. Ho fan de el 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. A l'Olivera, el servei funciona de 9 a 2 quarts d'una laborables i de 8 a 2 quarts d'una els caps de setmana. El centre de recursos de 10 a 1 els laborables i cap de setmanes de 9 a 1.
0: Atenció a les famílies, en els propers dies comencen les matriculacions per les escoles bressol.
4: El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles bressols municipals. Des d'ara i fins al 5 de juny ja es troba oberta el període de reclamacions en cas que es vulgui fer alguna al·legació.
0: Un cop finalitzat aquest termini, el dia 11 de juny se celebrarà el sorteig de desempat i el 16 es publica les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre el 16 i el 25 de juny és el període per realitzar la matriculació. Més informació de servei ara que pugen les temperatures, la piscina d'estiu, últims preparatius amb data d'inici i fi, del 13 de juny al 6 de setembre.
4: Els preus seran els mateixos d'altres anys, tant els d'entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments a preus reduïts per a infants, adolescents i joves majors de 64 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals. Al juliol, 1.500 infants al casal d'estiu aniran a la piscina als matins. El dijous de juliol, la piscina obrirà la nit per l'After Sant Boi, que són activitats per a joves de 16 a 13 anys amb el carnet SB Jove.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I als esports hem d'acomiadar una de les grans figures del rugby Sant Boi. Perquè Sergi Guerrero finalitza la seva etapa com a entrenador de la Unió Esportiva Santboiana, deixant un títol de la Divisió d'Honor i una Supercopa d'Espanya a les vitrines.
4: Sergi Guerrero marxa juntament amb el preparador físic Pere Pardo. Tot i els èxits, la deu arriba després d'una darrera temporada difícil en què l'equip va fregar el descens fins l'última jornada. El club agraeix públicament el compromís amb dos professionals i iniciarà un nou cicle amb la definició del futur del primer equip masculí.
0: L'escoltem valorant el seu fi d'etapa a Agenda Carrer.
9: Finalitzo aquesta etapa a la Santboiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Està estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. M'emporto molt bons records, molt bons amics, només que puc fer que agrair. Ara toca nous capítols i fer coses noves, diferents, i també fer una mica d'aire i de distància, però bueno, mai se sap, potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estim molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club, així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho amb boi.
0: En futbol, més novetats al Sant Boià pel que fa a l'equip masculí, en forma de renovacions i sortides.
4: Un dels jugadors claus d'aquest final de temporada, Serín Saliu, no continua al planter d'Alberto Triguero i fitxa per la Unió Esportiva Aldeana, equip tarragoní de segona catalana. Pel que fa a les renovacions, després de conèixer que l'entrenador Alberto Triguero continuarà a la banqueta, a la llista s'hi sumen els jugadors Pedro González i Albert Vázquez, tots dos defensors.
0: També s'ha fet oficial el fitxatge de Pablo Rico, nou entrenador del primer equip femení.
4: El Cornal l'acompanya al seu cos tècnic amb José Miguel i Kevin Navarro per començar una nova etapa al club.
0: En futbol ja són 9 els jugadors de la Copa que seguiran la temporada que ve amb l'equip, ara a Primera Catalana.
4: Després d'anunciar la continuïtat de l'entrenador Javi Calvo junt amb el seu cos tècnic i l'incorporació de Víctor Mbuku, que seguirà com a jugador al Casablanca, Toni Colom, Biel Blanco, Kilian García, Adrián Delgado Chicano, Itxan Celal, Pablo Chacón, Marc Puello, Brian de Socolou, Izan Relova i les dues novetats últimes de Juan Carnicero.

De juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de 8:45 amb el Radiofonia. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dijous al punt de la 1 del migdia. Bon vespre.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: is
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser que realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sense sostre o estan en situació sensellada amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
3: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
3: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
0: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
5: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims que, de fet, al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i el vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no plantegen cap vaga indefinida. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
7: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
7: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
9: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montse Rojal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin, i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortir en la mesura del possible les relacions socials.
0: I a tot això seguim tenint cada dia més detalls en relació a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Avui l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat que està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem. Nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català. I la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està bé publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etcètera. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
3: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys. Ara...

0: Plan Econòmica, sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
1: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
2: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Al ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
1: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
5: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
4: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
6: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
7: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
6: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca, amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
8: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
9: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària.

0: tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho val.
1: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
2: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
3: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
2: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
3: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
2: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
5: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem entendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat.
4: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que miren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
2: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
6: I la ciutat de Berga ja viu, com dèieu, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci patum o que no. Ens ho explicava Lecherra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
7: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 2:15 del vespre, que és l'hora que comença la patum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la patum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la patum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona.
6: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els àngels.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
8: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
9: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
8: Final catalana en competició europea en triomf del Catalunya. L'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
10: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és veritat que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Doncs aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil. Ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'il·lusió.
8: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga CB si guanya el Palau aquest vespre l'UCAM Múrcia. Escoltem el blaugrana Satoransky.
11: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
8: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
12: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
8: L'objectiu del nou curs, tornar a primera divisió. El director esportiu Quique Cárcel està buscant el tècnic ideal per retornar al Girona a primera.
13: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no? Sabem que al final les energies els anem durant tots, vull dir, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però m'ha fet una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant, i és una miqueta el que jo sento, no? que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar, doncs, a estar convençut ell més que ningú.
8: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
14: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
8: I a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada, semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
2: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
16: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
17: Fisioteràpia i incontinència urinària.
18: L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
16: Salut activa.
19: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
20: La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de que el sòl pèlvic tingui més traumes. I llavors, si no es tracta aquesta musculatura perquè estigui tot al seu lloc, un altre cop dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant, perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema, som els primers que se solen ensenyar, són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura, i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, tant homes com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcte, és fer l'exercici de l'stop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs fas, talles el pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix, està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí, pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre, sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
16: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
0: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
21: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. En l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
2: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
22: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situació sensellada amb habitatges indignes, no?
2: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
3: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
2: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
3: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
2: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
8: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
2: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
23: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamarsa. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya Central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès. És on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xafa que arrapata la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
0: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
4: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
2: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
21: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
24: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
25: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
26: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
7: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 2:15 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
2: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
9: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no. Que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
6: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
10: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
6: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
11: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
6: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
2: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
22: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin, i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
12: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortir en la mesura del possible les relacions socials.
2: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de l'utilització de la llengua catalana que farà el pontífex, per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
13: I nosaltres li vam dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules diran en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està ben publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
3: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
2: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
3: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
14: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
3: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
2: És gairebé 3:45, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
15: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
16: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
15: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes, serà aquest estiu, i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
18: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
17: A banda de les obres a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9, 10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre i també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
2: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
19: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
20: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també i que jo crec que va ser la gran revolució, la gran revolució de les bicicletes i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
19: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
2: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
0: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
4: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
0: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
3: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
2: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
3: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
2: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
5: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
8: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
5: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
2: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
23: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat.
21: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
2: Amposta, la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
7: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis, però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
9: Tenim 50 persones vinculades en diferents salles de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional, i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
7: La Sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
10: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
11: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
10: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra l'UCAM Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Bascònia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
24: Jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat, no, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
10: A la Lliga F, la portera francesa Romain Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. A la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
25: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar tal. Bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar dos gols en un minut, tres gols en cinc minuts, quatre gols en 15 minuts. Llavors, el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
10: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
26: La xarxa de comunicació local.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Trescat Info.
1: Són les 4, bona tarda. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per aquesta tarda davant la previsió de tempestes intenses i sobtades. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i fins i tot els 60 en 3 hores. Les pluges s'esperen majoritàriament a les comarques de Girona i Barcelona. Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius i rieres. Els docents tomben clarament el preacord del departament amb els sindicats majoritaris de divendres passat. El 65% dels 60.000 hi han votat en contra. L'USTEC entoma el resultat i crida a negociar de zero. La CGT, que liderava el no, s'ha mostrat eufòrica i el govern manté l'oferta d'acord, però reclama una reflexió dels sindicats desbordats per la negativa dels docents. Demà es manté una vaga majoritària del sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament enmig del debat de pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El govern espanyol nega que Sánchez estigués al cas de les presumptes maniobres de Leire Díez per desarticular investigacions contra l'entorn del president. L'executiu ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil, a qui Díez va demanar fer una purga dels policies que seguien casos de corrupció vinculats a l'entorn del PSOE. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primer cop una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, si bé demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte per al qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. A Nestlé, sindicats i empreses han arribat a un preacord per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la multinacional suïssa rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'expedient de regulació d'ocupació. Iberga salta la primera Patum de lluïment i centenars de persones omplen la plaça de Sant Pere. Tot i l'amenaça de pluja, l'Ajuntament diu que no preveu suspendre res.
2: Esports. El Barça de bàsquet pot classificar-se avui per les semifinals de la Lliga CB. Ha de guanyar a les 7 del vespre al Múrcia en el segon partit de quarts de final. El Girona ha presentat el seu projecte per a la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac, i el director esportiu Quique Garcel ha demanat disculpes. A més, assegura que ja treballen per tenir un nou entrenador. I la selecció espanyola masculina de futbol, amb 9 jugadors catalans, s'enfronta a les 9 a l'Iraq, a l'amistós, que es disputarà a la Corunya, que servirà de prèvia al Mundial, que comença dijous a la setmana vinent.
1: Tarda, com dèiem, amb ruixats i tempestes a gran part del país, poden ser intensos a qualsevol indret, si bé els més forts i localment torrencials se situaran des de l'eix del Llobregat cap a l'est, és a dir, comarques de Barcelona i de Girona. En alguns casos, les pluges poden superar els 60 litres per metre quadrat.
0: Trescat Info.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
0: Més de 45 anys amb tu.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Cornellà i Sant Gervasi, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per accident. A l'extrem sud de la Gran Via, a la C31, aturats a l'Hospitalet a plaça Cerdà d'entrada a Barcelona, hi ha un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet i la G674 es manté tallada a Caldes de Malavella també per accident.
1: Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. L'USTEC admet que es va precipitar signant-lo, però assumeix que el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat dels pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El govern espanyol nega que Sánchez estigués al cas de les presumptes maniobres de Leire Díez per desarticular investigacions contra l'entorn del president. L'executiu ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil, a qui Díez va demanar fer una purga de policies que seguien casos de corrupció vinculats a l'entorn del PSOE. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda a les comarques de Girona i Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius, rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 litres en 3 hores. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primer cop una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, si bé demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar el conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificatiu i antipatriòtic. I mor la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, autora de la novel·la gràfica que després també va ser pel·lícula Persepolis. La seva obra s'ha caracteritzat per plantar cara al règim dels ayatolàs i per defensar els drets de les dones.
0: Esports.
3: El Barça de bàsquet pot classificar-se avui per a les semifinals de Lliga CB. Ha de guanyar la 7 al Múrcia en el segon partit de quarts de final. Pel que fa al futbol, el Girona ha presentat el seu projecte per la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac i el seu director esportiu, Quique Cárcel, demana disculpes. A més, assegura que ja treballen per tenir nou entrenador. I la selecció espanyola masculina de futbol, amb nou jugadors catalans, s'enfronta a les 9 del vespre a l'Iraq, a l'amistós, que jugarà a la Corunya i que servirà de preparació per al Mundial que comença dijous de la setmana vinent.
1: Els ruixats i les tempestes seguiran actives i intenses a l'est del país fins a la mitjanit. El temps de divendres serà més estable, amb sol a l'interior, boires a les planes i cel variable al litoral. A la tarda s'espera algun ruixat puntual al Ripollès. Tindrem un dia sense calor, on les màximes no tocaran els 30 graus.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública, 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar. Què tal, com estàs?
2: Hasta aquí. De conyac. I entonces un pòssim de M i festa, noi.
1: Si a la ràdio pública tu creus que és el lloc per fer apologia d'aquest tipus de coses.
3: Que comença avui la Patum. Comença avui la Patum, aquest vídeo és de la Patum.
1: Escolta, hi ha gent que va a la Patum i que no fa res il·legal, eh?
3: I fa bé, i fa bé.
1: No, però si és legal. Agressions físiques les fa tothom.
3: Però si diu ell que és legal, que és per cavalls.
1: Ah, per cavalls.
3: És la farmàcia per cavalls.
1: Tu què, vas a la Patum també, tu?
3: No
1: tens cara,
3: eh? Em fa bastant por.
1: Jacob Ràfols, avui també ens acompanya des de l'estudi de Magrima. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies.
1: Tu vas a la Patum?
4: No. Tampoc sóc de...
1: Jo tampoc. Haig de dir que jo tampoc. No ets de què? De la Patum o de l'altre cas?
4: De l'altre, de l'altre.
1: Ah, mira.
4: Tampoc he tingut el plaer d'anar-hi mai, eh? Em faria il·lusió algun dia.
1: Estem d'acord en això. Avui el Jacob Ràfols, que torna al programa, tornarem, com sempre, a parlar de cinema en un programa en el que, a més, avui actualitzarem la situació amb els docents sambuians. Recordem, s'ha votat que no. Aquesta consulta d'acceptar el pacte que s'oferia des del Departament d'Ensenyament, que s'havia pactat ja prèviament amb l'USTEC, que ara torna a fer aquesta convocatòria per demà a la vaga general de professors, però hem de dir que aquest acord tirarà igualment endavant, perquè professors de secundària doncs l'avala, i per tant, entre professors de secundària i el Departament d'Ensenyament, sembla que acabarà tirant endavant. Per això, per una banda. Per altra banda, avui seguirem amb aquesta ronda de converses que estem fent amb tots els candidats i candidates a l'Ajuntament de Sant Boi, a l'alcaldia, a les eleccions del 2027. La setmana passada vam entrevistar a Xavi Alejandre, d'Esquerra Unida. Avui entrevistarem Àlex Pérez, dels Comuns, sobretot preguntat per aquesta qüestió que ja plantejava Xavi Alejandre, de si entrarà en aquesta coalició de partits d'esquerres o no. Recordem un Àlex Pérez que ja forma part del govern, tot i que el PSC tingués majoria absoluta. Ho explicarem avui en un programa en el que també parlarem molt d'esports. Albert Vilar, què explicarem?
3: Doncs parlarem amb l'exentrenador ja de la Unió Esportiva de Sant Boiana, Sergio Guerrero, per saber com s'ha donat la seva sortida després de 5 anys, i farem la cloenda de la temporada del bàsquet Sant Boi, parlant del seu primer equip masculí femení, per veure com han viscut aquesta temporada.
1: Tot plegat ho farem avui a Gent de carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia. Avui que és dia 4 de juny i els temes del dia han estat aquests.

0: I us ho estàvem explicant, els docents de l'escola pública han rebutjat el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. En una consulta amb més de 60.000 participants, el 65% de mestres i professors hi han votat en contra. Tot i aquest resultat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat que el govern mantindrà les mesures pactades, ja que el sindicat de professors de secundària les ha avalat en una votació interna. De fet, aquest preacord inclou millores salarials, més personal per reforçar l'escola inclusiva i noves places per catedràtics. Però tot i així sembla que pels sindicats que segueixen convocant aquestes manifestacions no és suficient. Les negociacions continuaran obertes en les properes setmanes per intentar acostar posicions entre les diferents parts. Ho actualitzarem també en clau local en pocs instants amb el professor santboià Eric Romero. Per altra banda, els pressupostos de la Generalitat pel 2026 han superat el primer tràmit parlamentari després de que el Parlament hagi rebutjat les esmenes a la totalitat presentades pels partits d'oposició. En aquest sentit, els comptes han tirat endavant gràcies als vots del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns, que van arribar a un acord pressupostari fa unes setmanes. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana, en canvi, han votat en contra.
1: Durant el debat, el rebuig dels docents al preacord amb educació ha marcat bona part de les intervencions. Esquerra i els Comuns han demanat al govern que faci un nou esforç per reprendre les negociacions amb la comunitat educativa. Ara els pressupostos continuaran la seva tramitació parlamentària amb la presentació d'esmenes parcials. La votació definitiva està prevista per al pròxim 2 de juliol.
0: I mentrestant, a Madrid continuen els problemes pel PSOE. Noves revelacions del cas Leire apunten que l'exmilitant socialista Leire Díaz hauria col·laborat amb l'excomissari José Manuel Villarejo per intentar pressionar el jutge Manuel Marchena perquè facilités l'aplicació de la llei d'amnistia. Segons el sumari, la presumpta trama tenia com a objectiu protegir els interessos del PSOE i del govern espanyol davant diverses investigacions judicials. La Guàrdia Civil aporta documents, missatges i també converses que vinculen Díaz amb aquestes maniobres.
1: Tot i això, el jutge no acredita que el president del govern Pedro Sánchez participés directament en l'entramat, encara que en alguns missatges apareix citat com el número 1. Per la seva banda, Leire Díaz nega haver rebut ordres del PSOE, mentre que el partit assegura que es tracta d'actuacions individuals sense cap vinculació amb la seva direcció.
0: I pel que fa a l'actualitat local, us explicàvem, tenim no al preacord que s'havia arribat entre l'USTEC i professors de secundària i el Departament d'Ensenyament. Eric Romero, professor santboià, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com s'ha pres aquest preacord i, sobretot, aquestes votacions a les que al final ha sortit no entre els sindicats que defensàveu que s'havia de seguir manifestant i que, per tant, s'havia de dir que no a aquest preacord?
2: Sí, és a dir, primer de tot, nosaltres el que celebrem és una victòria de la classe treballadora, perquè al final els sindicats, la feina que hem de fer és portar la veu de les bases, la veu de les treballadores, i a través d'aquesta consulta ha sigut una manera de poder fer sentir la seva veu i que no siguin els sindicats els que decidim per la plantilla, que moltes vegades és el que passa. Ha sigut una consulta en la que han votat 65.000 docents, una quantitat molt alta de la plantilla, perquè és més d'un 60% de participació, amb un 65% de no. Perquè la plantilla havia fet palès durant molt de temps, durant les últimes setmanes, que l'acord era insuficient, que no tot tractava de salari, perquè el salari no era el primordial, sinó que el primordial era poder millorar l'escola pública, i aquest acord deixava fora les millores de l'escola pública.
0: En aquest sentit, tot i així, tirarà endavant el preacord, això és el que ara mateix s'està explicant per part del Departament d'Ensenyament i també professors de secundària, que sembla que és l'únic sindicat que ara mateix han avalat això. No sé què és el que et sembla des de la teva posició.
2: Home, nosaltres celebrem, o ens sembla bé que decideixin poder implementar, perquè és a dir, nosaltres no estem en contra d'aquestes millores, sinó que són unes millores que ens semblen insuficients. La proposta que hi havia en aquest acord era una proposta de pau social, és a dir, que si el sindicat signàvem, rebutjaven la possibilitat de poder-nos mobilitzar per millorar aquest acord. Llavors nosaltres creiem que aquest acord era insuficient, perquè no incluïa ni el PAE, ni incluïa el lleure, i no generava millores a l'educació pública i a l'escola inclusiva, no podien signar això perquè era donar l'esquena a gran part del col·lectiu. Per això celebrem i ens sembla bé que hi hagi aquesta petita pujada de sou, que segueix sent insuficient perquè no va lligada a l'IPC amb una clàusula de garantia salarial, però nosaltres seguirem lluitant i el nostre full de ruta és seguir-nos manifestant i seguir als carrers, perquè no perquè ho defensem nosaltres com a CGT, sinó perquè és el mandat del col·lectiu docent.
0: Demà, vaga general. Pel que fa al sector de l'ensenyament, serà a Barcelona. A l'Arc de Triomf a les 12 és la convocatòria. Per exemple, des de l'Assemblea Educativa de Sant Boi s'ofereixen algunes maneres d'arribar també des de la ciutat allà. Per tant, demà, des de la vostra posició també, entenc que es demana la màxima participació dins del col·lectiu docent.
2: Sí, demà no és només una vaga del col·lectiu docent, al final és una vaga de tota la comunitat educativa, una vaga que va des de les escoles bressol, des del 03, que va fins a les universitats, que també s'han sumat a la vaga, col·lectius d'estudiants que també sumen a la vaga, el PAE educatiu, el Lleure educatiu, la xarxa de biblioteques també convoca vaga. Al final no va només d'ensenyament, sinó va de com estan treballant o com estan tractant el PSC i el govern actual els serveis públics.
0: Seguirem de prop aquesta vaga i també les conseqüències que pugui tenir si continuen aquestes negociacions. Eric Romero, gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
2: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Avui, en un dia en el camp més enllà d'aquest no a les votacions, ha estat un dia marcat per aquesta previsió de fortes pluges després de la calor infernal que hem patit aquests dies. És Jordi Alegret, meteoròleg, Sant Boià.
3: Tenim un respir respecte a la previsió meteorològica, baixada de temperatures que ja estem notant aquests dies i previsió de fortes pluges de cara, sobretot aquest vespre nit, que podrien anar acompanyades d'intensitat de pluja elevada. De fet, tenim avisos a la nostra localitat pel tema de les intensitats de pluja i de cara als propers dies sembla que encara es mantindrà un ambient fresc, sobretot encara demà, i amb una pujada de termòmetres que tornarà a ser clara de cara a cap de setmana i la setmana vinent. És a dir, a l'estiu torna majúscules, aquests dies hem tingut un petit respir, però sembla que la tendència és que les temperatures tornin a normalitzar o inclús siguin més altes per l'època de cara al cap de setmana i la setmana vinent.
0: Doncs els que heu fet canvi d'armari no us preocupeu, que aquest estiu que ja heu començat fa unes setmanes continuarà, però tot i així avui sí que ha estat un dia on han refrescat més les temperatures. També us expliquem que Sant Boi s'ha convocat una concentració contra un desnonament previst pel proper dimecres dia 10 a 10:15 del matí al carrer Rauric número 15. Segons el Sindicat d'Habitatge del Baix Llobregat, una immobiliària vol desnonar una víctima de violència de gènere i els seus dos fills menors d'edat. L'entitat fa una crida a la ciutadania per mobilitzar-se i intentar aturar aquest desallotjament. De fet, ahir ens visitava gent de carrer l'afectada que ens explicava això.
4: No tengo dónde ir porque no tengo familia y me dicen que tengo que abandonar esta casa el día 10 con una niña que tengo de 17 años y una de 14, pero ¿dónde voy si no tengo alternativa? Miro una casa de alquiler, me piden nómina, me piden de todo, en que quiera yo intentar hacerlo, no puedo. Me está ayudando mucho Adolfo del ayuntamiento, que es el abogado, y una manera de contactar con el abogado oficio.
5: Claro, pues ahora mateix como que no hay sortida.
4: No quiero que me den la casa porque no es mi casa, pero que me darán el tiempo hasta que una alternativa hasta que yo pueda encontrar otra cosa.
0: Va ser una entrevista que també ens va posar els pèls de punta i ajuda a posar cares a un problema que és universal i que ens afecta a tots. Recordem que l'afectada està rebent suport de serveis socials i també del Sindicat Socialista d'Habitatge del Baix Llobregat. I Sant Boi s'assuma a la Setmana de la Natura amb activitats gratuïtes per tota la família per descobrir la biodiversitat del municipi. Quines seran, Albert?
1: Doncs el dissabte 6 de juny de 10 a 12 del matí la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer acollirà propostes sobre la flora i la fauna de les basses i les abelles de la Piteca. A la tarda al Palau de Marianao oferirà una activitat sobre ratpenats amb les places ja completes. Diumenge 7 de juny al Parc Ambiental Torre de la Vila, en canvi, hi haurà observació d'aus, una sessió d'ecoteràpia i mindfulness, un taller de dibuix de la biodiversitat, també complet, i pintacares.
0: Les activitats són gratuïtes, però la majoria requereixen inscripció prèvia a través del web municipal. I pel que fa a la festa major, el

0: Doncs aquesta festa que continua, i sobre aquestes festes, Albert, ja coneixem els cartells i també les activitats que tindrem aquestes festes majors de barris.
1: Sí, Sant Boi viu aquesta setmana les seves festes de barri amb una programació plena d'activitats populars, música, cultura i convivència. Entre les cites més destacades, Mariana obrirà el calendari amb la mostra d'entitats, el festival jove comunitari Manao Fest i la tradicional festa de l'escuma per als més petits, i una gran nit musical amb l'orquestra Jurabant.
0: I a Casablanca?
1: Doncs a Casablanca el protagonisme serà per a la cultura popular. Destaquen el correfoc infantil, la gran trobada de gegants i cercavila, la trobada de percussió i el correfoc dels Diables de Casablanca, que culminarà amb un espectacle final de focs artificials. També hi haurà festa de l'escuma, activitats familiars i havaneres per tancar el cap de setmana.
0: I a la Ciutat Cooperativa i Molinou?
1: Doncs les activitats d'estrella seran la quarta cursa popular, el Holi Cope, el Festival de Colors, la Sardinada Popular i el Gran Ball de Festa amb l'orquestra Sabor Sabor. El punt final arriba amb un espectacle de pirotècnia aèria.
0: Per què vols repetum si tenim festes aquí cada setmana, Albert? Si és que també tens unes idees. I en esports! Què destaquem avui, Albert?
1: Doncs que el primer equip femení de la Unió Esportiva de Sant Boiana juga aquest diumenge la permanència a la Divisió d'Honor B. Ho fa a les 12 en una final que jugarà a Sitges davant del Club Natació Poblenou, que té una segona oportunitat després de perdre l'anterior final per l'ascens contra el Gattedi. La capitana Núria Jou ens explica què s'espera d'aquest partit.
2: L'equip es troba bastant bé. Portem bastantes setmanes entrenant, la veritat. Ens estan sortint coses molt xules que espero que al partit les podem demostrar. I del Poblenou les hem seguit a la fase d'ascens. Sí que tenen una delantera molt gran i unes ales molt ràpides, això és el que més podríem destacar d'elles, però bueno, nosaltres ja estem bastant preparades per aquest diumenge per donar-ho tot i demostrar el nostre joc.
1: També juga a la permanència el primer equip femení del Voli Sant Boi, que jugarà una final a 4 a Arenys de Mar amb el Voli Sant Esteve i els dos equips de segona catalana que lluitaran per l'ascens. A més, avui parlarem amb l'entrenador Sergio Guerrero, que després de 5 temporades ha deixat la banqueta del primer equip masculí de la Unió Esportiva de Sant Boiana. Finalment, avui acabarem parlant del bàsquet Sant Boi per valorar com s'ha viscut aquesta temporada, on el primer equip femení ha aconseguit la permanència i el masculí s'ha quedat a les portes de l'ascens. Ho farem amb l'Aina Montoliu i el Mauro Abad, tots dos jugadors del primer equip femení i masculí.
0: Ho explicarem avui a Sant Boi en Joc a partir de 8:15 de la tarda. Passant 4 minuts d'un quart de 7.

0: és el moment de tornar a saludar el Jacob Ràfols.
1: Hola,
0: què tal, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Escolta, quina intensitat hem entrat a la secció, eh?
1: Sí, sí, sí, bueno, és que avui parlarem de coses molt intenses.
0: Sí?
1: I per tant, es queia una música com aquesta, no? Mm-hmm. Avui parlarem de la violència al cinema i, evidentment, doncs, no podia escollir una altra pel·lícula que Requiem for a Dream, de la que en parlarem després, una pel·lícula que em va tremar bastant, la veritat. Però abans d'això, doncs sí, haig de confessar que un dia més parlarem això, de coses filosòfiques. Es nota que he acabat el curs.
0: Coses filosòfiques?
1: Sí, sí.
0: No t'has
1: sí.
0: cansat durant tot aquest curs?
1: Clar, no, mira, durant aquest curs doncs, us anava parlant de cinema, ja en tenia prou, no, a classe, però ara que s'ha acabat, doncs suposo que, no sé, hi ha alguna cosa doncs, que em demana més, i per això, doncs mira, ja veus, la setmana passada analitzar si té sentit fins i tot parlar de cinema, avui de violència, no us imagineu que us portaré la setmana que ve.
0: Tenim ganes de saber-ho. Però mentrestant, avui la violència, què expliquem d'això?
1: Doncs sí, parlem d'això. Què n'opines tu? T'agrada la violència al cinema? T'escandalitza? Com ho veus tu?
0: Crec que en un cert grau potser t'ajuda a donar realisme a certes coses que passin. A mi, quan és, sobretot el sang i fetge, no ho aguanto.
1: No, eh?
0: No. O sigui, sóc incapaç, de fet... Quan hi ha una escena que realment és molt de sang i fetge i que a més és com una cosa molt gratuïta, tanco els ulls i no miro. Això vaig aprendre al meu pare, que és encara més aprensiu que jo. Va dir, no, és que quan passi simplement no miris. I és el que faig.
1: Doncs mira, t'has avançat pràcticament a tota la conclusió del que anava a dir, però comencem, diguéssim, una mica pel principi. Crec que hi ha, diguéssim, dues visions, no? En el fons, hi ha potser la part més Tarantino, que comentarem sí. després, no? De m'encanta el sang i el fetge, i després, doncs, potser una sèrie de persones que diuen, bueno, és banal, no? I no pot ser que al cinema hi hagi, doncs, es faci servir una mica com a reclam, també, no?
0: També et dic una cosa, crec que és per la sensibilitat que tinc jo respecte a aquest tema en concret. Vull dir que jo veig algú que està sagnant i em fa una mica de cosa. Però això no vol dir que no valori quan això està ben fet. Ara parles de Tarantino, no estic dient que no estigui ben fet.

0: o que tregui valor a la pel·lícula. Estic dient que a mi em costa de veure-ho.
1: Val, val.
0: Em costa a mi.
1: Però aleshores estem parlant només del que és la sang i el fetge,
0: sí.
1: Però la violència, en plan la crueltat i tal, no hi tens problema.
0: No hi ha una crueltat, conviveixo sí. perfectament.
1: Vale, vale.
0: Convisc perfectament.
1: Mentre no t'ho ensenyen, no? Tu estàs
0: sí,
1: bé.
0: Mentre, sí, sí, plans... una cosa així com molt... Sí.
1: Allò una mica com a l'anime, no? Que fan la sang de color negre o d'altres colors de color blanc, no? Perquè,
0: mira, no, que no la facin.
1: Que no la facin.
0: No, que vale. Una ferida que no sagna, que no res. Doncs
1: ja està, això simplement sí. No t'ho ensenyo, eh? Moc sí, la càmera una mica sí. I ja està, no t'ho ensenyo.
0: Sí, sí. Això sí, aquí m'hi puc moure bé.
1: Bueno, jo haig de dir que potser els moments que més em costen no són tant aquests moments de sang i fetge, no? Que a vegades, segons com, si són massa exagerats i tot, doncs et desconnecta una mica de la pel·lícula, no? Jo haig de dir que tampoc soc de pel·lícules de terror en absolut, però, per exemple, una pel·lícula com la que escoltàvem, la banda sonora, no? El Requiem for a Dream, la vaig veure, a més la vaig veure sol, això de nit, el no sé què, i no és en absolut una pel·lícula de terror, té algunes escenes que podrien ser-ho una mica, però és una pel·lícula molt cruel amb els seus personatges. Al final és una pel·lícula que tracta l'addicció, i bueno, et presenta això, uns personatges joves, també una dona gran, no? L'àvia del protagonista, i et mostra com, bueno, sí, al principi doncs no passa res, no? S'ho passen bé i consumeixen drogues, no? Una mica igual que comentava el personatge del principi del programa, no? Un pulsim i ja està. Però el que passa és que això, doncs, inevitablement degenera en moltes vegades, no, sobretot si estem parlant de drogues tan dures, doncs en coses molt dures i molt cruels, i la pel·lícula va tota l'estona a pitjor. O sigui, no és... És també estructuralment interessant, algun dia el podríem tractar més en concret, no? Perquè no té aquests moments com punts àlgids dels que sembla que, ostres, sí, se'n sortiran... No, no, és tot va cap a baix, i penses que no pot anar pitjor, i va pitjor, no? I és una pel·lícula que a mi em va afectar molt, no tant per les coses que es veuen, tot i que haig de confessar, si us la voleu mirar, que al final es veuen coses i és molt dur, però durant tota la resta de la pel·lícula no és gore en absolut. Però a mi justament el que em costava era això, és aquesta crueltat que
0: demostra. Sí, sí. A veure, vaig vull dir, abans feia també broma, faig el matís. Quan una cosa és molt cruel, puc seguir mirant la pantalla, òbviament que m'afecta. Mm-hmm. El que passa és que si és una cosa gore directament, és que no puc mirar la pantalla.
1: Entenc.
0: He de tancar els ulls, a això em refereixo. I potser... m'afecta menys a nivell com emocional o ho absorbeixo menys o no té tant d'impacte en aquest sentit, però en el sentit visual simplement hi ha coses que no les puc veure.
1: Sí, sí.
0: És així.
1: A mi em passa, o sigui, a mi em dona fàstic i crec que també moltes vegades doncs, és l'objectiu.
0: Sí,
1: no?
0: Has buscat.
1: Però hi ha gent a qui li agrada, anar a veure pel·lícules de terror i hi ha gent al que justament, doncs jo anava a parlar de que és important, no? Aquesta part de... O sigui, la pel·lícula Requiem for a Dream, jo crec que és una pel·lícula molt bona i que, de fet... crec que, ostres, és important comprendre fins a quin punt pot tenir l'impacte doncs, les drogues en la teva vida o segons quin tipus de comportaments, no? Que poden ser molt dramàtics, és a dir, el món real, no? La vida real, la natura, diguéssim, pot ser molt cruel i molt violenta. I, per tant, crec que és important poder-ho saber i poder-ho doncs, enfrontar-se de segons quina manera, no?
0: Clar, tu creus que és important que, per exemple, quan es tracta un tema com les drogues, del que és necessari fer pedagogia d'alguna manera, dels efectes que poden tenir, que pot ser poderós el fet de portar-ho fins al límit i que et faci patir tant, que et remogui alguna cosa.
1: Sí, tot i així penso que tampoc es pot ser, diguéssim, moralista o fer-ho servir simplement com a enginy, no? De dir, vull fer una pel·lícula tan antidrogues o tan antiguerra nuclear o tant el que sigui...
0: Que et faré patir com
1: vaig
0: una espècie
1: servir,
0: de...
1: Exacte,
0: de,
1: vaig a fer servir tots els trucs per sí, no? Per defensar el meu missatge. Crec que en aquest punt és quan caiem potser una mica en la propaganda, no? Quan no hi tens respecte al que estàs fent. I crec que al final, com parlàvem un altre dia, quan parlàvem doncs, de la sexualitat al cinema també, no? D'aquest tipus de coses, doncs són coses importants i que per tant cal tenir respecte, no? Com a diguéssim, com a artista, com a guionista, com a director, el que sigui, quan es converteix en una cosa banal és quan hi tinc més un problema, no? Jo us he dit que sóc, per exemple, superfan de les pel·lícules i de les sèries policíaques, no? Però cal confessar que hi ha una part de banalitat en això, no? En veure 33 episodis de, bueno, un assassinat més, no? Aquesta setmana em vaig estar mirant alguns capítols de Law and Order, ara no sé com es diu en castellà, i és... és bueno, tenia curiositat, no l'havia vista mai, però clarament hi ha una part de banalitat, no? De dir, ostres, sí. Cada capítol, un capítol més on abusen d'una noia o abusen d'un nen o no sé què, tal, i dius, ostres, ostres, si això és tota la teva dieta audiovisual, potser tenim un problema, no? És potser la raó, aquesta banalitat de que ens pot atraure, no?, en certa manera, i al final es fa servir i és un producte també, no? És aquest potser banalització de la violència amb el que tots podem entendre més quin és el problema.
0: Però també ens pot ajudar a fer entendre el mal, en el sentit de que si no s'ensenya, potser tu pots tenir una sensació de que vius en un món en el que no hi vius. També pot tenir l'efecte pervers, que és el que fa, per exemple, i m'estic anant molt lluny, però és el que fa l'extrema dreta, agafar una anècdota i fer un tot. Però uh-huh. Si no fas això, jo crec que és interessant que es conegui la maldat que hi ha en el món, perquè si no estem vivint en un món que és irreal, realment.
1: És el que comentava, no? Sí, totalment. És important que existeixin pel·lícules que demostrin aquesta violència i que ho facin, diguéssim, amb un cert carinyo, amb un cert comprensió, no?, de lo molt que pot arribar a afectar això. Però justament aquesta raó, aquesta banalitat és potser la raó per la que el meu pare es negava a veure Missió Impossible, no? Mira, la primera pel·lícula que vaig venir a parlar aquí a la ràdio...
0: Què diu ell? No la vol veure? Per què?
1: Ell no la volia veure, al final el vaig convèncer, i s'ho va passar bé, no? Que aquesta és l'altra cosa. Dius, també hi ha aquest punt, no? Però ell no la volia veure, doncs perquè això, perquè al final no es deixa de ser una banalització de la violència, una banalització del feixisme, d'aquesta cosa de, al final, cal un tio duro que pugui, doncs, saltar-se les normes i fer el que calgui per resoldre la situació, no? I això també és problemàtic.
0: Sí, el missatge una mica de sempre d'aquestes pel·lícules és allò del... El fi justifica els mitjans, no?
1: Sí.
0: O la finalitat justifica els
1: totalment.
0: Mitjans.
1: Totalment. I és problemàtic, molt problemàtic.
0: Sí, clar. Sí.
1: Però oblidava...
0: Però tu creus que algú pot veure el protagonista de Missió Impossible com algú que pot ser realment un referent? No.
1: Home, i tant. Clar que sí.
0: Queda molt lluny.
1: Queda molt lluny de tots nosaltres, però al final no deixa de ser un personatge amb el que t'emmiralles. També pot ser problemàtic. És a dir, quan els teus ídols o tots els teus ídols són personatges violents, home, doncs potser, diguéssim, legitima o et dona una certa sensació de que no hi ha cap problema, no? I crec que, com sempre, hi ha un youtuber que parla sobre la societat i el cinema boníssim, us el recomano, si parleu en anglès, o si l'enteneu bé. Pop Culture Detective.
0: M'has fet una mirada que no m'agrada gens.
1: No, jo sé que tu sí, però...
0: No, si ho dic perquè, justament, la cosa va coixa.
1: Bueno, doncs us el recomano moltíssim.
0: Sí, ja
1: et faré subtítols, si vols.
0: Ah, mira.
1: Pop Culture Detective comenta, justament, que sempre, doncs, ell parla de moltes pel·lícules i pot criticar patrons, que això no és una crítica a cap pel·lícula en concret, no? És a dir, ha de poder existir una pel·lícula violenta, una pel·lícula on hi ha un protagonista que no sé què. El problema és, dius, ostres, quan totes les pel·lícules top ventes, top taquilla, són així, i trobes que hi ha aquest patró, que aquest patró és el més, diguéssim, popular o el més general en el cinema, doncs pots començar-te a fer preguntes, no? Ostres, per què això és així, no? Però sí, totalment. Hi ha una part divertida de Missió Impossible que el meu pare va disfrutar quan finalment el vaig convèncer perquè se la mirés, no? I és que és molt divertit. És una frase que diu literalment Tarantino. Hi ha una entrevista amb la que s'enfada moltíssim. Bueno, es comença a escridassar, també, perquè ell és un provocador i ja, ja el coneixem, no? Però que diu això, la dona li pregunta, tu creus que hi ha la necessitat de tanta violència gràfica, no? I repugnant i tal, no sé què. I ell diu, per què? O sigui, ella diu, per què tanta violència, no? I diu, perquè és tan divertit. O sigui, també en aquest sentit l'està vacil·lant, no? Però ell...
0: Una provocació.
1: Doncs, no és tonto, entén la connexió, però defensa, doncs, que és important poder disfrutar de la violència en el cinema, de la fantasia i de, potser no sé, tan purità, no?, tan evangèlic, és a dir, que és important el que tu deies, no?, poder veure que és una cosa que existeix i parlar-ne i fins i tot, segons com, deleitar-nos-en, no?, també, o sigui, hi ha aquest punt, en una altra entrevista a Tarantino, sobre Django Desencadenat, on comenta, hi ha una escena, no?, on el protagonista, que era un antic esclau, doncs agafa un llàtic, no?, i està a punt de fuetejar el seu captor, no?, i ell comenta que és una escena que és un comentari d'una sèrie anterior on hi ha una mateixa situació, no?, i l'esclau, doncs, decideix prendre la via moral, no?, fer el que és correcte, es podria venjar del tio que li ha fet mal, però decideix ser bo i no fer-ho, no?, que és, diguéssim, la cosa moralment lloable, no?, no venjar-se i poder perdonar i tal, i la cosa, diguéssim, cristiana correcta de fer. I Tarantino diu, en aquell moment em vaig emprenyar contra la televisió, diu, no, no pot ser, jo volia que el fotegés, no? Jo estava esperant, i no m'ho va fer, i jo a la meva pel·lícula m'hi nego, jo a la meva pel·lícula doncs haig de poder rebentar a Hitler a hòsties o a un esclavista i disfrutar-ho.
0: No hi ha un punt de pornografia d'això?
1: Sí, clar, també és això, no? És un punt banal, de passar-t'ho bé amb la violència, però jo crec que també, home, potser és una part que tots tenim, no? Aquesta part fosca de que ens interessa, i crec que és molt millor explorar-ho en el cinema que no pas potser
0: a la realitat,
1: sí, no?
0: Però no se't pot despertar coses, també. Per exemple, amb la pornografia es parla molt de com el fet de consumir pornografia violenta després fa que es multipliquin els teus comportaments violents a les teves relacions.
1: Mm-hmm.
0: Aquí també podria passar el mateix, o no?
1: Bueno, caldria fer estudis. La veritat és que no ho he mirat.
0: No has fet un estudi sobre això, però aquesta secció?
1: No, m'hauria d'haver mirat més, hauria d'haver preguntat als psicòlegs, hauria d'haver mirat, doncs, què són els que diuen la gent que en saben. Jo només faig filosofia. Però sí, no, pot ser, totalment. O sigui, m'ho creuria. Crec que és important remarcar, no? Per exemple, en el cas dels videojocs, que, home, no és, hi ha moltes vegades que hi havia aquestes notícies, no? De dir, ostres, el nano que ha saltat...
0: Sí, jugava molt al GTA, sí.
1: Exacte, i dius, bueno, escolta, hi ha moltíssima gent que hi juga i no...
0: Sí, o sigui, estem d'acord.
1: No, la raó per la que va a matrallar a tres persones en el metro no és perquè hagués jugat a Call of Duty,
0: sí,
1: o al GTA.
0: És perquè heu desconnectat de la realitat, i exacte, això pot ser de moltes maneres, i les videojocs pot ser però contribuir, però no és
1: totalment
0: la causa.
1: Però sí que és veritat que pot contribuir, és a dir, sí, que sí. Quan tota la teva, diguéssim, això, no? Dieta audiovisual, quan tota la el media que es genera és violent, doncs et pots preguntar quin és el problema, no? I en aquest sentit, hi ha una frase que, no és exactament una frase, perquè no sé exactament de qui és, l'he escoltat diverses vegades, no sé qui me la va dir per primera vegada, no? Però aquesta idea de la comparació entre el cinema a Hollywood i el cinema europeu, no? De dir, ostres, a Hollywood sembla que no puguis mostrar cap tipus de sexualitat, no? És a dir, no pots mostrar el mugró d'una noia sense que això sigui un problema. A no ser, no?, que estigui tallat al terra i que sigui una pel·lícula de terror i que sigui tot gore. Aleshores, cap problema. Si vols mostrar un cadàver, no hi ha problema. Però com mostris una dona viva, en plan, sent sensual, que sigui, uf, satanàs, no? I en canvi, doncs, el cinema europeu, doncs és una mica al revés, no? És a dir, costa molt més la violència, o és una cosa que ja és, home, això és una pel·lícula per majors d'edat, i en canvi, doncs, si hi ha un nu o hi ha alguna persona desenfollada, doncs tampoc és tan problemàtic.
0: També perquè a Europa el feminisme s'ha encarregat de fer molta pedagogia d'això.
1: Bueno, pot ser, per tant, potser de la mateixa manera que és important que pugui haver-hi un nu en el cinema, no? I simplement mostrar-ho d'una manera natural, doncs potser també cal enfrontar-se a la violència d'una manera diferent, no? Que no sigui simplement pel plaer de disfrutar d'això i ja està. M'agradaria acabar, diguéssim, parlant una mica d'aquestes preguntes, no? De si està bé... si està bé, doncs això, si és acceptable la violència al cinema, si podem mirar pel·lícules de Tarantino o l'hauríem de criticar i no anar-lo a veure, no? Clar, si és possible que la violència sigui banal, que sigui un reclam, doncs això, no? Ens hem de negar a veure aquest tipus de pel·lícules, com jo em nego, com mon pare es negava, no? A veure Missió Impossible, o jo em nego a veure Black Mirror, perquè és que no en tinc ganes de que això formi part de la meva dieta, no? Doncs no sé, esperàveu resposta. A veure, jo sí que tinc una opinió. Jo crec que han d'existir les pel·lícules violentes, però també hem de poder no mirar-les. Mm. Hi ha una web que es diu doesthedogdie.com, no? I que està feta per tota aquella gent aprensiva, no? Com potser com tu, que diu, si mor el gos, doncs no vull veure la pel·lícula, o vull saber quan haig de tancar els ulls, perquè és una cosa, doncs, que m'afecta moltíssim i que no ho vull veure, no? Jo entenc la gent que ho critica o ho ridiculitza, no? De dir, ostres, de debò, ets tan fràgil que no pots veure una pel·li si passen coses dolentes, no? Si li foten un tiro al gos, que a vegades sí que és banal, no? I és simplement per remarcar lo dolent que és el dolent. I sí, ho puc entendre, i a vegades, ostres, em sap greu, no? Sobretot des del punt de vista de cineasta, no? De dir, ostres, hi ha algú que ho ha pensat com que és un moment important que et pugui fer emocionar, no? Tarantino també té una frase al respecte on parla d'això, no? De jo vull que la meva audiència es converteixi en una orquestra, no? I poder-te aterroritzar i al següent moment fer-te riure i al següent moment el que sigui, no? Això és el que és fer una pel·lícula, és emocionar-te i és jugar amb això, no? Però alhora crec que està molt bé que existeixi, perquè hi ha gent que és aprensiva, no? I ja crec que és molt bé, que està molt bé que la gent pugui escollir quina és la seva dieta audiovisual. Perquè de la mateixa manera que ets el que menges, doncs també ets el que mires.
0: Doncs jo en alguns moments dec ser un negre, absolutament, perquè és el que veig quan hi ha segons quines escenes. Jacob Ràfols, gràcies.
1: A tu.
0: Ha estat una mica estranya al final, vull dir que negre de... bueno, perquè no veig
1: sí,
0: res.
1: Sí, clar, quan ho has explicat ja t'he entès.
0: Se m'entén, se m'entén. Passant 7 minuts de 2:45 de la tarda. Com sabeu, queda un any per les eleccions municipals, un any perquè els santboians i santboianes vagin a les urnes a escollir quin alcalde o alcaldessa els representarà durant els propers 4 anys. I a Gent de Carrer volem dibuixar el camí fins a les urnes fent una radiografia de l'estat polític de la ciutat, entrevistant tots els candidats dels partits polítics que es presentaran a les properes eleccions. Avui ens visita a Gent de Carrer rumb a les eleccions 2027 el candidat de Comuns, Àlex Pérez. Falta un any per les eleccions municipals del 2027 i a Gent de Carrer coneixem tots els candidats i candidates a l'alcaldia de l'Ajuntament. Avui ens visita l'Àlex Pérez de Comuns en Boi. Què tal, com estàs?
2: Hola, molt bona. Encantat d'estar aquí.
0: Sempre fem la mateixa pregunta, Àlex, que és que creus que un any és molt o és poc per a aquestes eleccions que estan a punt d'arribar al 2027?
2: Bueno, depèn de com t'ho entomis. Pot ser molt o pot ser poc. Jo, en el meu cap, ni és molt ni és poc, perquè al final el que vull és continuar fent el que estic fent, continuar intentant fent tota la feina que pugui, i ara mateix sí que és veritat que jo, internament, jo no tinc el xip d'eleccions posat. Això també és veritat.
0: No estàs en precampanya, diries?
2: No, no, no, encara no.
0: Això quan diries que començarà? Tens alguna previsió? O...
2: jo crec que això és... cada partit o cada candidat o cada persona jo crec que s'activa en un moment diferent. Jo suposo que també, suposo que pel volum de feina i per tot el que estic intentant portar endavant, doncs ara se'm fa difícil posar-me en modo precampanya, no? I en tot cas, jo crec que al final la precampanya i la campanya ha de ser també fruit de tot el treball fet anteriorment, no? Jo precisament una de les coses que porto temps lluitant és que al final no es pot aparèixer un any abans a dir el que faràs, sinó que jo crec que això és el fruit de tot el treball que fas, no? Dia a dia a la ciutat i tot el que intentes millorar anys enrere i no quan queda poc per les eleccions.
0: Ara entrarem en aquestes qüestions polítiques, però abans també volíem conèixer una mica com a candidat. Què diries que és per tu fer política?
2: Per mi fer política és, són moltíssimes coses, i jo el que reivindico, perquè moltes vegades no, ens encasillem en que fer política és doncs, estar en un partit polític, per exemple, no, o presentar-te a unes eleccions, o, i fer política són moltes coses, i jo si haig de parlar de quan vaig començar a fer política, doncs vaig començar fa molts, molts anys perquè he estat a molts moviments, he estat a, no, com a activista antiracista, he estat parant desnonaments, he estat en, a l'1 de maig a les manifestacions, estacions pels drets laborals, per tant, bueno, els moviments veïnals, bueno, hi ha moltíssimes coses que són política i, per tant, fer política és, diguem-ne, estar al costat de la gent i estar al costat del teu territori.
0: Clar, aquesta dinàmica de partits, en el teu cas, va arribar més aviat al 2011-2012, has explicat, a Iniciativa per Catalunya Verds, però abans, en aquesta activitat que explicaves que ja anaves fent, d'on diries que te'n neix això a la teva vida? On neix això?
2: Bueno, hi ha una cosa evident i és que jo a casa ho vaig viure perquè el meu pare doncs, estava afiliat a Iniciativa per Catalunya Verds i després va estar a l'Ajuntament com a regidor i per tant és veritat que jo a casa ja ho anava vivint i després també perquè per la meva forma de ser va haver un moment que vaig veure que totes aquestes accions d'activisme que feia necessitava d'alguna manera vehicular-les i necessitava no, introduir-les a la realitat i que això al final es pogués materialitzar doncs, en projectes reals que arrelessin en aquest cas a la nostra ciutat a Sant Boi, no? I per això, a partir d'aquí, doncs, que vaig entrar a Iniciativa per Catalunya Verds en el seu moment i a partir d'aquí doncs, vaig trobar un espai en el qual podia fer doncs, que tot allò que jo estava lluitant al carrer ho podia vehicular per fer-ho realitat en forma de projectes que arrelessin a la ciutat.
0: Què és el que vas aprendre del teu pare?
2: Vaig aprendre moltíssimes coses, sobretot la persistència i el no resignar-se. sobretot el que quan tens objectius i tens una ideologia política i saps que hi ha coses que s'han de fer per millorar i per canviar i millorar la vida de la gent o per canviar i millorar la teva ciutat, has de persistir, no t'has de resignar i has de continuar treballant, malgrat hi hagi moments on sembli que serà impossible, però no rendir-se mai. Jo crec que aquesta és una de les coses que més em va ensenyar, perquè és veritat que jo, com ells, crec que som igual de tossuts quan tenim alguna cosa al cap.
0: Fer política des del govern, diries que és això, ser tossut?
2: També, i sobretot quan estàs en inferioritat numèrica, encara més. Has de ser molt tossut i trobar les estratègies i els espais per poder portar a terme, no, els diferents projectes, les diferents idees que tens per poder al final impulsar-les i que es materialitzin en realitat. I per tant, sí que és veritat que hi ha moments en els que és més fàcil i hi ha moments en els que, bueno, has de ser tossut, has de posar tota la força i sobretot no t'has de resignar, sinó que has de continuar en pas ferm.
0: Què has après d'aquests 3 anys que has estat formant part de l'Ajuntament, de la política?
2: Bueno, haig de dir que ha sigut un dels aprenentatges més grans de la meva vida, perquè és veritat que quan entres a l'Ajuntament, jo la primera frase que vaig dir és: ostres, és veritat, és la casa gran, és molt gran, no? I vaig aprendre i he après moltíssimes coses en molts àmbits i sobretot he après, bueno, que l'administració és lenta, i això és veritat, és lenta, i per tant he après, doncs, a trobar els mecanismes per poder impulsar accions que des de fora semblen molt senzilles i quan entres, doncs, és veritat que, bueno, hi ha diferents processos i per tant t'obliguen, doncs, a saber molt bé com funcionen els circuits per tal de que no es quedin les coses saturades o algunes inclús puguin ser rebutjades, no?
0: Has descobert alguna cosa que no t'agrada de com funciona aquesta política que governa per dins?
2: Bueno, a mi, o sigui, hi ha coses que no m'agraden de la política, però sobretot, i això jo ho dic obertament, perquè crec que si em coneixeu ja una mica sabreu que jo sóc bastant transparent i poc de l'aparato del partido, vull dir, jo quan... I a mi, per exemple, una de les coses que no m'agraden de la política són moltes vegades les estratègies internes dels propis partits, no? Quan es fan, bueno, doncs estratègies de forma interna per segons quins objectius, jo sóc una mica més, diguem-ne, pragmàtic o més transparent en aquest sentit i al final... Bueno, és una de les coses que potser porto pitjor, igual que també moltes vegades porto malament també els atacs entre persones o partits que compartim objectius, no? I és una cosa que jo sempre ho he portat malament, perquè crec que al final, si compartim l'objectiu, hem de deixar una banda, diguem-ne, els colors polítics. Jo sé que això a vegades és molt complicat, però jo poso sempre, i posaré ara un exemple molt clar, i és que en aquest mandat, precisament, jo vaig arribar a un acord en una moció del Partit Popular, que parlava sobre els autònoms, no? Perquè al final jo vaig fer una proposta d'esmenes, es va acceptar, i llavors vaig dir, i ara jo hauria de votar en contra perquè, clar, jo sóc d'esquerres i parlem d'autònoms i, bueno, si al final el text estem d'acord. Llavors jo crec que aquesta és una de les parts que més em costa moltes vegades, i això passa molt al plenari a vegades, no? Aquests atacs entre els mateixos, no? I passa també a la dreta, eh? De fet, l'últim ple també va passar entre la dreta i l'extrema dreta. Llavors, bueno, són coses que aprens, també a conviure amb tot això.
0: I per això hi ha solució, per aquest ambient crispat que hi ha dintre l'esquerra?
2: Jo crec que sí que hi ha solució, i jo el que reivindico, i ho vaig fer el 2023 i ho torno a reivindicar, és que la política s'ha de viure amb alegria. La política no pot ser estar tot el dia emprenyat o tot el dia buscant què és el que fa malament l'altre. La política ha de ser què és el que pots aportar, què és el que vols construir i què és el que vols acabar fent. Llavors, jo crec que la política ha de ser sempre propositiva i és evident que hi ha moments en el qual quan dues idees que són totalment contràries s'enfronten, aquí és on pot haver, doncs, un debat més intens o un debat... no? Però, en qualsevol cas, jo el que reivindico és la política alegre. El que reivindico és no estar tot el dia emprenyat, sinó que busquem les aliances en allò que estem d'acord, tirem endavant projectes quan estem d'acord i ens deixem d'intentar marcar un perfil i, per tant, jo crec que sí que és possible i que depèn molt de les persones, això també és veritat.
0: Clar, sí que és cert que una cosa és el discurs al respecte i l'altra és que això es materialitzi. Per exemple, Xavi Alejandre va anunciar la setmana passada que estava intentant fer una gran coalició dels partits de les esquerres. En aquest cas, citava Esquerra Republicana, ho citava vosaltres dels Comuns, citava també Podem, i ell deia que hi havia hagut converses. Des de la vostra òptica, Comuns, com han estat aquestes converses?
2: Bueno, nosaltres, evidentment, hem tingut converses i jo ho dic clarament, nosaltres amb Esquerra Unida hi estem parlant, perquè, evidentment, i jo ho vaig dir el 2023 també, jo crec que hem sigut socis naturals i, per tant, bueno, hem de parlar per veure si trobem aquest encaix, a veure si trobem aquest equilibri per poder anar de la mà. I a partir d'aquí, doncs, és veritat que no puc dir més, però no per res, sinó perquè de moment no han avançat en res que es materialitzi de moment. A mi sí que m'agradaria, i nosaltres de Comuns ho hem expressat i així li hem expressat també a Esquerra Unida. I a partir d'aquí hem de trobar l'encaix. Jo crec que al final... el que hem d'intentar és anar a una paraula que és cooperar, no col·laborar sinó cooperar, perquè cooperar significa doncs, això, no? Cedir de les posicions maximalistes per poder arribar doncs, a doncs, aquests acords necessaris per poder anar conjuntament.
0: Què haurien de cedir els altres partits en això que deies de cooperar? Què haurien de cedir els altres partits perquè Comuns pogués estar dintre d'aquesta confluència?
2: Jo és que a mi se'm fa difícil dir-li a ningú el que ha de cedir. Jo crec que això és molt complicat. En tot cas, cadascú sabrà quan arriba el moment i fan aquestes converses i es posa sobre la taula doncs, què és el que vol cadascú. A partir d'aquí, doncs, si el que volem tots és possible, genial. Si el que volem tots no és possible, aquí és on començarem a veure bueno, quines són les necessitats que hi ha de cessió per part d'uns o d'altres per poder anar conjuntament. En tot cas... Jo sí que sóc conscient de que aquesta unitat de les esquerres, no, que proposaven des de, no, Xavi Alejandre des d'Esquerra Unida, jo sí que trobo que és una unitat de les esquerres molt complicada, entre altres coses perquè crec que partim de posicions molt diverses, no? I per tant, però repeteixo, no sé, aquestes converses, nosaltres les converses les hem tingut amb Esquerra Unida i no sabem tampoc a la resta de forces en quin moment estan.
0: No heu parlat amb Esquerra ni amb Podem?
2: No. No hem parlat, ni ha hagut voluntat d'ells, ni tampoc nosaltres, és veritat que no... Nosaltres el contacte que hem fet ha sigut amb Esquerra Unida perquè entenem i enteníem que és el soci més natural en el que compartim molts els objectius i metodologies i, per tant, és l'única conversa que hem tingut.
0: En Podem no les compartiu?
2: En Podem hi ha diversos problemes. Evidentment, jo crec que podem compartir els objectius. La metodologia, evidentment, no la compartim i s'ha vist amb el que ha passat doncs, amb aquest mandat, que vam anar conjuntament a les eleccions i que al final doncs, va acabar amb aquesta expulsió de la regidora que formava part de Podem. I, per tant, a partir d'aquí, el que sí que és veritat és que, diguem-ne, que per dir-ho d'alguna manera, la pilota està a la seva teulada, en el sentit de que és Podem qui va fer una campanya contra la meva persona directament, amb fotos meves a la plaça de l'Ajuntament, aprofitant, a més, dues manifestacions que hi havia allà, de sanitat i d'habitatge, que no tenien res a veure, en el qual se'm deia mentirós, i també és Podem qui al ple municipal i de forma pública va dir que em declaraven persona non grata a la ciutat i que qualsevol candidatura en la qual jo hi participés, ells no entrarien a negociar. Per tant, al final, jo crec que la pregunta de quines possibilitats hi ha està més a la seva taulada que a la nostra, perquè nosaltres no hem vetat mai a cap partit polític en les converses.
0: Però quines diferències ideològiques hi ha en Podem?
2: Home, jo crec que hi ha una diferència, que és la que jo abans posava, que és la de passar de l'activisme a la política. Jo crec que Podem és veritat que és un partit més activista, en el sentit de que després li costa més vehicular-ho al que és a la política i a poder portar-lo a projectes reals, no? Que puguin al final plasmar-se en projectes que es puguin fer a la ciutat o que es puguin fer en qualsevol lloc. Jo crec que ideològicament compartim moltíssims dels objectius, i això ho dic clarament, però és veritat que metodològicament doncs, jo crec que tenim diferències, no?, en com poder aconseguir fer-lo realitat.
0: Clar, però quan dius això jo estic escoltant parlar no de Podem, sinó de la candidata en concret, que és Cristina Serna, que és qui s'encarrega de passar la ideologia als fets i de presentar les mocions al ple municipal i de discutir políticament les coses que acaben passant, i més amb aquest pacte previ que havíeu format. Per tant, entenc que amb això que m'estàs dient, si Cristina Serna sortís del mig i no fos la candidata, no hi hauria cap problema a poder pactar amb Podem.
2: És que, repeteixo, vull dir, no és perquè no vulgui afrontar la pregunta, però al final és que vull dir, són ells els que van posar un veto públic, van dir públicament que no negociarien mai una candidatura en la que jo estigués i jo he sigut escollit per liderar la candidatura dels Comuns a Sant Boi. Per tant, a partir d'aquí... Bueno, sí que és veritat, jo reconec que si en algun moment volen seure a parlar, és veritat que serà complicat perquè partim, i jo particularment i personalment, és veritat que parteixo d'un record molt nefast amb el que he explicat abans, no? Amb aquesta concentració que Podem Catalunya, perquè no va ser Podem Sant Boi, sinó Podem Catalunya, va fer a la plaça de l'Ajuntament, en un ple on a més jo estava a 19.000 quilòmetres d'aquí perquè estava a Guatemala en un viatge institucional. I clar, vull dir, aquell moment jo sí que recordo la meva mare trucant per veure què estava passant, que hi havia fotos meves a la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, a partir d'aquí, evidentment, hi han coses doloroses que han passat, però repeteixo, tot i així, nosaltres no hem posat mai cap veto.
0: Jo entenc que tot això té unes implicacions personals, però la política no és també deixar això de banda i treballar pel bé de la ciutadania, i per tant, si ho explicaves, el que voleu vosaltres és que surti aquesta confluència endavant, deixar de banda aquestes dinàmiques de partits, que no deixen de ser dinàmiques de partits, per intentar arribar realment a acords.
2: Sí, pot ser, correcte, però el que passa que també dic que totes aquestes coses que passen tenen a veure amb la metodologia, que és el que deia abans. Per això deia que metodològicament som molt diferents en com afrontem els problemes. És a dir, el que va passar, doncs aquesta metodologia, i dic metodologia perquè no va ser una persona o dos, vull dir, va ser el partit que va decidir, doncs, que havien de fer una campanya com la que vam fer. I, per tant, això és una metodologia que nosaltres no compartim, i jo especialment no la comparteixo perquè jo sempre he estat en contra, per exemple, inclús quan es feien, no, dels scratches, jo sempre m'he manifestat en contra perquè crec que això és una forma de fer que jo crec que la política no ha de ser això. Precisament perquè reivindico una política alegre, reivindico una política, doncs, que puguem parlar de tot, que hi hagi moments, doncs, de més tensió, no passa res, però que la política no pot ser l'atac personal o l'atac directe d'unes idees.
0: I amb Esquerra?
2: Amb Esquerra Republicana no hi ha hagut cap conversa al voltant de res. El que sí que vull dir és que, perquè clar, quan neix tot això de les unitats de les esquerres, no? I sobretot Gabriel Rufián ho intenta liderar, bueno, jo sí que també li recordaria a Esquerra Republicana doncs que durant el procés, per exemple, persones com jo i com les que formen Comuns vam ser, quasi érem feixistes, perquè en algun moment del procés ens va dir absolutament de tot. I sobretot també hi ha una cosa que jo crec que és important també, que em sembla molt bé la unitat de les esquerres, però també hem de saber per què. Perquè, clar, quan Esquerra Republicana proposa la unitat de les esquerres, em sembla bé, el que no sé si són els que han de liderar aquesta unitat. Perquè al final és veritat que Esquerra Republicana durant molt temps va decidir que la seva prioritat era la independència i era el debat nacional, i de fet això els va portar, doncs, a estar governant amb la dreta catalana. Per tant,
0: bueno, però no estem en una altra fase de la història ja, Àlex, d'això.
2: Sí, estem en una altra fase, però l'únic que estic dient, si no estic dient que no es pugui fer aquesta unitat i amb Esquerra Republicana, el que estic dient és que, bueno, que s'haurà de veure també qui ha de liderar això, però sobretot jo repeteixo que al final...
0: Si tu voldries liderar-ho tu, diguéssim.
2: No.
0: Llavors, sí que haurà de liderar Esquerra.
2: Bueno, jo no he dit això, jo he dit que en tot cas, i parlava del context més global, no parlava ara de Sant Boi, parlava del context més global.
0: Sí, a Sant Boi hauria de liderar Esquerra, aquesta coalició de les esquerres.
2: Bueno, jo crec que hem de seure, però en tot cas, jo crec que, repeteixo, el primer és saber per què volem la unitat de les esquerres, perquè jo crec que aquí també a vegades ens estem fent una mica de trampes, perquè la unitat de les esquerres a nivell de l'Estat jo l'entenc per fer front a l'extrema dreta, l'entenc perquè és un perill real que l'extrema dreta governi a l'Estat, i això és real perquè està passant ja a comunitats autònomes. El que passa que això, traslladar-ho, per exemple, a una ciutat com Sant Boi, no és real. La unitat de les esquerres no és per intentar que l'extrema dreta no governi, perquè això, bueno, pot haver una catàstrofe.
0: Sí, però Àlex, sí que és cert que si els partits no s'uneixen, el vot es dispersa, i per tant hi ha més possibilitats de que l'extrema dreta tregui més regidors perquè hi ha partits que es queden fora. Esquerra Unida, per exemple, a les últimes eleccions els seus vots van quedar fora perquè no formaven part d'una confluència, i per tant haguessin pogut ser vots que s'aprofitin per l'esquerra, i tal i com funciona electoralment el municipi, potser hi hagués hagut més, no he fet el càlcul, però potser hi hagués hagut un regidor més, per exemple, mirant-ho de cara a les properes eleccions, eh?
2: Sí, jo en això, i de fet ho vaig dir, i crec que ho vaig dir la nit electoral, ho vaig dir, que crec que no només un, sinó que potser havien perdut dos regidors, perquè amb la llei
0: llavors, potser... Llavors sí que és una manera de que no treguin més regidors d'extrema dreta.
2: Bueno, pot ser, jo no he fet el càlcul en el trasbàs de vots entre el que és l'esquerra i l'extrema dreta. No he fet aquest... Sí que sé que entre l'esquerra això ens va treure un regidor, o jo diria que quasi dos, pot ser. Ara, jo no sé... Bueno, no sé si això li haguéssim tret a l'extrema dreta, si no, no, no he fet aquell càlcul realment.
0: Una altra de les raons que es posava Xavi Alejandre era per intentar que el govern socialista no tingués majoria absoluta i que, per tant, des de l'esquerra, que es diu normalment més transformadora, pogués haver-hi més incidència. Creus que també hauria de ser una de les raons per les quals tira endavant aquesta confluència, o no és una prioritat per Comuns?
2: La prioritat per Comuns, i crec que per tothom, bueno, la primera seria guanyar les eleccions, evidentment, però la següent seria que el Partit Socialista no tingués la majoria absoluta. Jo crec que en això estem d'acord, això és evident. Ara, que la unitat de totes les esquerres sigui la que faci possible que el PSC no guanyi les eleccions, jo això no ho acabo de veure.
0: Com es fa, si no?
2: Jo no ho sé com es fa doncs, continuant picant pedra i treballant, perquè és evident, i jo hi ha una cosa que també ho dic molt clarament, jo el que no he fet mai i no faré serà dir que la gent vota malament, és a dir, al final, si el Partit Socialista doncs, té aquesta quantitat de vots i durant tants anys, bueno, doncs, també hem d'acceptar doncs, que això és el que la ciutadania escull. En tot cas, el que hem de treballar és per poder fer que la nostra proposta sigui molt més atractiva i vagi guanyant doncs, gent a la nostra ciutat, que vagi veient doncs, que hi ha propostes que potser són molt més ambicioses, que potser doncs, poden arribar a transformar d'una forma no, més, més gran o més ràpida la nostra ciutat, i això és el que hem de treballar, i jo crec que en tot cas, si l'objectiu és aquest, doncs seguim i parlem, cap problema.
0: Tu estaries còmode en un nou mandat en el que formeu part del govern, sense, en aquest cas, amb majoria absoluta del PSC de nou?
2: Bueno, jo aquesta pregunta es respon de dues maneres. La primera és si jo estic còmode ara.
0: Ho estàs?
2: Sí, jo estic còmode. Home, evidentment, a mi el que m'agradaria és, com he dit abans, a primer m'agradaria que nosaltres siguéssim el que hem guanyat les eleccions. I si no, m'agradaria doncs, que el Partit Socialista no tingués majoria absoluta. Això és evident. Ara, sí que és veritat que jo he tingut l'oportunitat d'impulsar moltíssimes polítiques públiques, he tingut la possibilitat doncs, de portar a terme, i això ara quan vagi acabant el mandat, doncs, farem la rendició de comptes de tot el nostre programa electoral. Hem pogut implementar moltes de les mesures del nostre programa electoral. És evident que tenim una mancança, que és com això ho visibilitzem o ho capitalitzem, però hem pogut incidir no només en les àrees que nosaltres portem, sinó també en altres àrees, en altres projectes de ciutat, i hem pogut incidir. Per tant, jo no em trobo el més còmode possible, perquè m'agradaria un escenari millor pel que és la meva força política, però en qualsevol cas sí que trobo que hem pogut portar a terme doncs, moltes polítiques públiques i sobretot molt del nostre programa electoral. I en tot cas, de cara al següent mandat, el que és evident i com he dit sempre és que el que s'ha de veure és quins són els resultats i quins són els escenaris que s'obren, i a partir d'aquí valorar, com hem fet sempre, quin és l'escenari amb el que puguem projectar millor el nostre programa electoral.
0: Que moltes vegades es justifica la presència de partits en unes confluències amb el PSOE, amb el PSC en general, per al fet de que s'arrossega el Partit Socialista a posicions més d'esquerres. Sense, en aquest cas, la necessitat de que hi hagi aquest pacte, perquè hi ha majoria des del PSC, com s'ha pogut realitzar això? És a dir, creus que realment heu pogut arrossegar el PSC cap a l'esquerra?
2: Sí, no, no sé cap a l'esquerra, però si hi ha posicions més ambicioses o més progressistes, sí, sí que l'hem pogut arrossegar, tant en les polítiques que portem directament nosaltres, com també en altres projectes de ciutat en el qual doncs, puguem posar la nostra mirada.
0: I és... amb quins, per exemple?
2: Pues, per exemple, tot el que té a veure amb el Sant Boi Respira Més Verd, amb els refugis climàtics, bueno, són amb insistir amb el tema de la residència pública per gent gran, bueno, hem pogut... diguem-ne, posar la nostra empenta en quin ha de ser el model de ciutat, i evidentment no és 100% el nostre model de ciutat, evidentment, perquè per això hauríem de guanyar les eleccions o tenir més pes, però sí que hem pogut incidir, igual que en les nostres polítiques, doncs nosaltres, i això de fet el propi Partit Socialista ho reconeix, que hi ha polítiques que nosaltres doncs, portem amb més, no sé, amb més empenta o d'una forma més decidida, o, no? I en temes de cooperació, en temes de transició energètica, transició hídrica, que Sant Boi està sent un referent, això ho estem impulsant nosaltres. I, de fet, la pèrgola que s'està fent a l'Alcampo, que són 15.000 metres quadrats de captació, que serà la més gran de l'àrea metropolitana, això és gràcies a la força dels comuns de Sant Boi i també de l'àrea metropolitana, perquè era un projecte que havia caigut perquè no hi havia pressupost per poder-lo finançar des de l'àrea metropolitana, i l'empenta dels comuns a Sant Boi i a l'àrea metropolitana ha fet possible que aquest projecte al final es desenvolupi, i això al final ens farà, doncs, que la nostra ciutat sigui, aconsegueixi la neutralitat entre el que consumeix i el que produeix en energia neta. I això també ens ha de tenir una translació, que és el següent pas que volem donar, que és el de que aquesta energia arribi a les llars i, per tant, pugui baixar les factures de la ciutadania de Sant Boi. Aquest és el següent objectiu. Per tant, hi ha polítiques en les quals, si nosaltres no estiguéssim, doncs no sé si no es farien, però segur que no es farien en la marxa en la que s'estan fent.
0: El tema és que el que diu Esquerra Unida, el que explica també Xavi Alejandre respecte a aquesta coalició dels partits d'Esquerra, és que posa una condició a Comuns, que és que en cas de que això sortís endavant, no podríeu pactar o no podria la coalició pactar amb el PSC si hi hagués una majoria absoluta del PSC. En aquest sentit, vosaltres us podeu comprometre a que si hi ha majoria absoluta del PSC, vosaltres no tornaríeu a pactar com si heu fet en aquest anterior mandat?
2: Jo, en tot cas, si la decisió l'ha de prendre el partit, l'ha de prendre Comuns-Sant Boi, això haurà de ser en una assemblea. Si jo haig de donar la meva opinió personal és la mateixa que he vingut sempre repetint i que acabo de dir fa una estona, i és que jo no posaré cap veto a cap força d'esquerres, a dreta, totes que vulguem, a cap força d'esquerres, en el sentit de que quan passin els resultats, quan passin les eleccions, sapiguem el resultat i sapiguem els escenaris, el que hem de plasmar, si volem ser realment una força política útil, si volem ser realment responsables i poder projectar el nostre programa electoral, hem de veure quins són els escenaris que s'obren després dels resultats i, a partir d'aquí, analitzar amb quin escenari podem portar a terme el nostre programa electoral, perquè al final aquest és el nostre compromís amb la ciutadania. I jo crec que aquesta és la part més important i segurament aquesta és la part en la que ens costa més posar-nos d'acord, perquè tenim visions diferents sobre això, perquè evidentment, òbviament a ningú li agrada que un partit tingui una majoria absoluta quan no és el teu, però el que no podem fer tampoc és resignar-nos a no fer res del nostre programa electoral o fer molt menys del que podríem fer. I no, això no vol dir que l'escenari d'estar al govern amb majoria absoluta del Partit Socialista sigui el millor escenari. Jo dic que el 2023, després d'analitzar-ho, era el millor escenari. Quan jo, i a més jo ho vaig verbalitzar en alguna reunió, quan jo pensava que no ho seria. Perquè jo pensava que, bueno, que amb la majoria que havien aconseguit, difícilment doncs, tindríem regidories.
0: Clar, però després d'això, és a dir, després d'haver format part del govern sense que el govern ho necessités, ara com es fa oposició?
2: Bueno, doncs es fa oposició, o sigui, al final es fa política, i la política es pot fer des del govern i es pot fer des de l'oposició. Evidentment, des de l'oposició és molt més difícil poder portar a terme el teu programa electoral, i si a sobre qui està governant té majoria absoluta, doncs encara és molt més difícil. Per això crec que és important també, quan parlem de la unitat de les esquerres, per fer fora el Partit Socialista. Bueno, el Partit Socialista serà molt difícil que el fem fora. Ens podem unir tota l'esquerra, però la realitat és que la quantitat de vots que tenen fa difícil que puguin desaparèixer del govern. En tot cas, el que està en joc és veure si aconseguim que no tingui majoria absoluta. Però en qualsevol cas, si fem una unitat de les esquerres, el Partit Socialista aconsegueix la majoria absoluta i ningú pot tenir incidència sobre el que passa, bueno, hem de veure si aquest escenari és millor o pitjor.
0: Clar, però ho dic sobretot a nivell de campanya, perquè, per exemple, heu començat la comunicació, expliqueu un gran eslògan que teniu ara, per exemple, a través de les vostres xarxes socials, que és no volem que marxis de Sant Boi, pel que fa a les polítiques d'habitatge. Clar, quan has format part del govern, i per tant has format part de qui impulsa les polítiques que hauria de fer que la gent no marxés de Sant Boi, com es fa aquesta oposició? Això és el que em referia.
2: Bueno, aquesta oposició es fa, primer, posant en valor tot el que has fet al govern i tot el que has intentat impulsar i tot el que has pogut impulsar realment. Això per una banda. I per l'altra és continuar persistint en allò que volies fer i que no pots fer perquè no tens la força necessària per poder portar-lo a terme.
0: En matèria d'habitatge, què és el que es vol fer que no s'ha aconseguit fer en aquests 3 anys?
2: Bueno, en matèria d'habitatge és complicat perquè per tema de competències és complicat. Jo, i a un dels plens ho vaig dir, jo tinc moltes idees del que faria amb habitatge i, de fet, algunes jo crec que potser no són ni legals. Però jo proposaria ara mateix una llei estatal que prohibís que ningú pogués tenir més de 2 habitatges. I que si tens més de 2, el tercer l'has de posar en règim de lloguer assequible i a més topat a un preu que topi l'Estat. Clar, jo no sé ni si és legal. Ara, a partir d'aquí, què podem fer? Doncs nosaltres, per exemple, quan vam arribar al pacte de govern, una de les coses que vam introduir i que vam demanar i que vam forçar va ser que hi hagués una regidoria exclusiva de dret a l'habitatge, precisament perquè enteníem que no podíem estar parlant de l'habitatge només des de la part de promoció, de la part de construcció, de la part d'urbanisme, sinó que havíem de parlar d'aquest dret a l'habitatge, d'aquest dret d'accés a l'habitatge, que és el gran problema que hi ha ara mateix, que la gent no pot accedir a un habitatge, però tampoc gent que té un treball estable, que té un sou més o menys digne, més o menys normal, no pot accedir a un habitatge. Per tant, a partir d'aquí, evidentment hi ha una part que s'ha fet, que és la d'intentar maximitzar tot el que es pot, el que és habitatge de protecció oficial, veure doncs, en quines parts es pot fer habitatge de protecció oficial, i això, evidentment, en col·laboració doncs, amb l'àrea metropolitana, amb la Generalitat de Catalunya, per poder fer aquesta part. L'altra part, que també l'estem fent i l'hem fet, que és la rehabilitació d'edificis, que també és important. I després, evidentment, hi ha 2 conceptes claus i que són on jo crec que ara mateix està la batalla més gran, no a Sant Boi, sinó a l'Estat, que és, el primer és, evidentment, acabar amb l'especulació. No pot ser que l'habitatge sigui el sistema d'especulació. La gent pot especular amb l'or, si vol, però l'habitatge és un bé essencial i que, per tant, no es pot especular. I, per tant, aquí és on està...
0: Amb les competències municipals que hi ha, ara deies que, evidentment, hi ha moltes lleis que no es poden impulsar perquè depenen de moltes altres coses, però amb les competències municipals com es pot acabar amb l'especulació?
2: Bueno,
0: més enllà de la consigna política, que té tot el sentit, però com s'acaba amb l'especulació, amb les eines que hi ha a nivell municipal per poder fer-ho?
2: Bueno, amb l'especulació a nivell municipal és complicat si no ve reglat de dalt. Però és veritat que ja s'estan posant en marxa diferents normatives, com ha sigut el topall de lloguer, les zones tensionades... Jo sé que a la Generalitat, al Parlament, es proposaran, des de Comuns, es proposaran moltes més accions per acabar amb l'especulació, i el que hem de fer és que això pugui aterrar-se a nivell municipal amb celeritat i sense obstacles. I això a vegades pot ser fàcil o pot ser difícil, depèn de la voluntat que tinguem. Per tant, jo crec que per acabar amb l'especulació hem de tenir la voluntat de que qualsevol normativa que surti l'hem d'aterrar el més ràpid possible a Sant Boi i fer-la efectiva. I, evidentment, després hi ha una altra part, que no és tant d'especulació, però també, que és el tema de l'habitatge buit. Aquí també, i alguna vegada hi ha hagut alguna tensió al ple, no? I s'ha volgut fer veure doncs, que, per exemple, nosaltres no estem a favor perquè en una moció votem en contra, no estem... Sí, estem totalment a favor de que no pot haver ni un habitatge buit.
0: Però tu entens que es pensi?
2: No l'entenc. Això ve una miqueta al que deia al principi, que moltes vegades són com aquestes estratègies o atacs entre la pròpia esquerra.
0: Però si hi ha una moció que justament el que vol és que hi hagi aquest dret a l'habitatge del que ets regidor i no dona suport a aquesta moció, és comprensible que es pensi que...
2: No, jo ho vaig explicar i ho explico, és molt fàcil, jo ho explico molt fàcilment. Vull dir, perquè a més, com que soc regidor de Participació Ciutadana, doncs tot això de l'habitatge buit s'està tractant a la taula d'habitatge. De fet, ahir mateix vam tenir la reunió de la taula de l'habitatge en la que ens havíem acordat que allà definiríem què és un habitatge buit. Llavors, el que jo no trobava bé era que es portés una moció, la mateixa gent que està a la taula d'habitatge, que porti una moció al ple quan no s'ha esperat el compromís que vam adquirir amb la taula d'habitatge. Entre altres coses, perquè a la taula d'habitatge hi ha molts actors ara mateix i és una cosa que jo em sento molt orgullós. I això s'ha impulsat també des de la regidoria de dret a l'habitatge, perquè abans hi havia reunions bilaterals amb la plataforma Afectats per la Hipoteca, amb l'APA, però no era una taula d'habitatge real. Ara sí, ara hi ha moltes entitats, està la Federació Veïnal, estan els grups municipals, està l'Assemblea per l'Habitatge, està la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, però també està l'àrea metropolitana, la Diputació, vull dir, estem treballant amb tots, l'Incasol, l'IMSOL, estem treballant amb molts actors, precisament. Llavors, jo l'únic que deia d'aquesta moció és que, home, que respectem la taula d'habitatge, perquè ens ha costat molt construir-la, perquè crec que és ara mateix un òrgan imprescindible si volem posar fre al que està passant amb tot el tema de l'habitatge, perquè o aconseguim aliances i anem tots plegats o dissiparem les forces, i ara mateix jo crec que és el problema més greu, però també el més complex pel tema de competències i perquè evidentment ha arribat un punt al tema de l'habitatge que ja no val en posar, en tapar forats. Ara el que necessitem són, doncs, això, polítiques valentes, i per això jo posava l'exemple que potser necessitem un president del govern de l'Estat que no vulgui repetir les següents eleccions, que no tingui por a perdre les següents, perquè s'han de prendre decisions molt valentes.
3: Clar, vosaltres, de fet, a xarxes compartiu unes dades pel que fa aquí a nivell municipal, que diu que els preus de lloguer han pujat un 68%, i en canvi el sou ha pujat un 22% els últims anys. Per tant, aquí evidentment que hi ha una diferència, i això es dona sobretot pel que deies, per una dinàmica estatal, que és una cosa que no s'acaba d'encarar a nivell municipal. Però de cara a les properes eleccions, ja no pensant en aquesta acció de govern que hi ha hagut durant aquests 3 anys que explicava, sinó a les properes eleccions, aquestes polítiques valentes, és que no m'ha quedat clar quines són exactament.
2: No, jo parlava perquè en tema d'habitatge la política valenta i la política més ambiciosa ha de venir de l'Estat.
3: Sí, sí.
2: Això és evident.
3: Però a nivell municipal, quines serien les que faria Comuns?
2: Bueno, a nivell municipal, i és la que estem intentant ara impulsar, i per això jo deia que estava totalment a favor del tema dels habitatges buits, perquè jo des de la regidoria de dret a l'habitatge i com a Comuns, Sant Boi, ho estem impulsant, i jo el que vull és que hi hagi un pla municipal d'actuació amb l'habitatge buit. Per això necessito que en la taula d'habitatge, que és el que ens hem donat com a instrument de participació, puguem definir què és un habitatge buit, i a partir d'aquí podem fer un pla municipal en el qual s'interpretin totes les variants que puguin haver, que siguin habitatges buits perquè són de grans tenidors, que són de bancs, que són de persones que tenen por a posar-lo en lloguer pel que sigui, que són habitatges que manca rehabilitació i per això estan buits. Bueno, que afrontem i que tinguem un pla que intervingui sobre totes les casuístiques per poder posar-los a disposició del parc d'habitatge, perquè és evident, i ho he dit moltes vegades, no pot ser que hi hagi habitatge buit mentre hi hagi una sola persona que no pugui accedir a un habitatge.
3: Més enllà de l'habitatge, que evidentment és el tema, i per aquí van també moltes de les eleccions, o només a nivell municipal, també reivindiqueu altres eixos. Per exemple, havíeu posat la mira al 2023, i també ho heu posat durant aquest mandat, en la gent gran, per exemple, que no hi hagi soledat no desitjada, s'han tirat projectes endavant. També, no només els nens, sinó els joves, perquè tinguin espais perquè puguin estudiar, barris com la Ciutat Cooperativa, que, per exemple, era una de les reivindicacions que es feien el 2023, aquest tipus de coses, moltes que entraves, com ara deies, dins el programa, acaben tirant endavant. També és interessant pensar què hi ha pels joves. Què hi ha de la proposta dels Comuns pels joves en aquesta franja, la que ja no ets un adolescent, i que ja comences a necessitar potser un altre tipus de coses.
2: Bueno, jo crec que aquí el primer és escoltar el col·lectiu jove per saber realment què és el que vol, perquè moltes vegades el que ens passa és que aportem propostes i moltes vegades aportem una proposta i volem que després el públic objectiu, en aquest cas els i les joves, s'apropin a aquesta proposta. I ha de ser al revés, no? Veure quina és la mancança que tenen. Evidentment, hi ha mancances que tenen a veure amb l'oci juvenil, i això, doncs, des del govern també ho estem intentant, no? Doncs, obrir aquesta oferta d'oci nocturn, però també diurn, de forma que els joves trobin aquest espai, també espais que tenen a veure, doncs, amb cultura, amb formació, i a partir d'aquí escoltar els i les joves. Per això jo alguna vegada en algun ple, doncs, he reivindicat que en tot cas si hi ha d'haver un espai de participació juvenil hem de crear-lo amb ells, perquè intentar fer un consell de joves no acaba de funcionar i no acaben participant. Llavors hem de trobar, jo crec que encara hem de trobar un espai en el qual els i les joves puguin participar, perquè sí que participen, i això amb alguns foros que jo he pogut anar de participació ciutadana, la pregunta de per què els joves no participen ja està tachada. Sí que participen. El que passa que és veritat que des de les administracions no hem sigut capaços de donar l'espai ideal perquè puguin participar, però evidentment participen, i de fet quan fas consultes a xarxes i participen. Llavors, bueno, ens hem d'apropar per saber quin és el millor espai perquè puguin participar, i a partir d'aquí obrir tot el ventall de l'oferta que necessiten. Però evidentment tornem a lo mateix, però jo crec que també és un gran problema, que és el problema que tenen amb la visió de futur que poden tenir, quan veuen que no poden accedir a un habitatge, quan veuen, doncs, que encara costa el mercat laboral, i quan veuen que no poden emancipar-se. I això és un fre total al col·lectiu jove. Jo crec que aquí és on jo crec que està el tema més important, i és que ells puguin veure projectat el seu futur, perquè moltes vegades es veuen resignats a que ho han de viure a casa dels pares o no poden fer el seu projecte de vida tal i com els agradaria. Per tant, Bueno, tenim molta feina a fer. La primera és trobar els espais de participació en els que ells puguin directament dir què és el que necessiten i que l'administració li doni, perquè, evidentment, si no, un espai de participació en el qual només escoltes no és una participació real. Però després, per altra banda, hem d'aconseguir també que puguin projectar el seu futur, no? Que aquesta resignació que ara mateix ja, perquè no poden emancipar-se, desaparegui, perquè si no és com que estan vivint en el present i no pot ser. Vull dir, han de tenir les eines suficients, i ara mateix és veritat que el tema de l'habitatge és un problema transversal, però evidentment al col·lectiu jove el que li frena és el seu futur.
3: Clar, havia reconegut, per exemple, de fet fa no massa el nostre programa, el regidor de joventut, que estava tocat, no que estigués molt, però que estava tocat l'oci nocturn a la ciutat. Per exemple, quina seria la proposta de Comuns?
2: Bueno, jo crec que l'hem de trobar, perquè no la tenim, i en tot cas això sí que ho volem fer de la mà del col·lectiu jove per veure quina és la millor opció, però evidentment...
3: Clar, però ja han hagut 3 anys per...
2: Però és veritat que és complicat, perquè aquí el fàcil, de fet, a la campanya del 23 hi havia...

0: oferta en la que tothom es pugui sentir còmode. I això crec que és el més complicat.
1: Per tant, no fer res.
0: No, jo crec que s'han començat a fer coses com han sigut aquestes festes a la tarda, no? Que es va fer a Cal Niño, que s'han anat fent. Jo crec que això és una manera d'apropar una miqueta a veure si això funciona i també que hi hagi un feedback, que ens diguin si això està bé, què li falta. Això, per exemple, el projecte de PIES que fem a Marianao, amb la Fundació Marianao, que fem a l'institut, allà sempre, que és un espai de participació amb l'alumnat, allà sempre surt això, el tema de l'oci, i això, a nosaltres el que sempre els hem ofert és vale, doncs nosaltres us deixem l'espai i vosaltres creeu la festa. Esperem que aquest any sí, l'any passat això es van comprometre, al final no va poder ser perquè ningú va voler, no, ser el protagonista d'això, i jo espero que aquest any sí, perquè al final jo crec que nosaltres hem de posar les eines i que en tot cas el col·lectiu jove doncs, posi tot el que ens digui, doncs, jo què sé, doncs, quins són els DJs que han de venir o quina és la música que ha de sonar, com ha de ser la festa, i que al final la construeixin ells. Això pel que té a veure amb l'oci nocturn o l'oci de tarda, però després, evidentment, i també s'està treballant, s'ha de treballar cap a un altre oci que té a veure amb la cultura, amb l'esport, amb la formació, i de fet s'han obert, i nosaltres des de Comuns ho hem impulsat, i de fet nosaltres al programa electoral portàvem, per exemple, que hi hagués una pista de vòlei i platja, com que la hi ha a la Riera Roja. No és, jo que vinc del món del vòlei, no és de vòlei i platja, jo diria que és de vòlei sorra, que és una mica diferent. Però bueno, al final és obrir espais on els i les joves doncs, puguin fer esport de forma lliure, sense haver d'estar en un club o haver d'estar federat o haver de pagar una quota o haver d'entrar a un poliesportiu, sinó que hi hagin també molts més espais. No? I per això també és important tot el projecte que té a veure amb la parellada, la nova zona de la parellada, doncs, que hi hagi doncs, equipaments esportius familiars a l'aire lliure, que això també doncs, amplia el ventall, perquè al final tot el que té a veure amb l'oci o amb el temps lliure dels i les joves no ha d'anar enfocat només a l'oci nocturn o a l'oci de bars o de discoteques, sinó que hem d'omplir o hem d'obrir tot el ventall, no? Jo crec que aquí l'aposta és doncs, això, que hi hagi el ventall més gran possible i sobretot que els i les joves siguin els que construeixin aquells espais.
1: I l'Ateneu Sant Boià?
0: I l'Ateneu Sant Boià és el gran projecte que per nosaltres, pels Comuns, i l'estem treballant perquè crec que és un dels, bueno, a banda de la caserna, òbviament, però l'Ateneu Familiar, crec que, o sigui, l'Ateneu Sant Boià, perdó, és, ara mateix és un dels projectes que sí o sí s'han de posar en marxa. I nosaltres estem fent tota la força que puguem des de Comuns, aprofitant ara doncs, que al Ministeri de Cultura doncs, tenim precisament un ministre doncs, que ve de Comuns, doncs, intentar també apropar l'Estat aquesta possible solució i buscant les alternatives per poder fer-ho possible. Perquè és veritat que s'ha treballat, que hi ha un avantprojecte i que es podria desenvolupar, i el que hem de trobar és la forma, com sempre passa, de poder finançar-lo. No?
1: Heu parlat amb els membres de l'Ateneu Sant Boià sobre això?
0: No, jo particularment no, perquè jo ara el que estic intentant és veure què puc fer a nivell de l'Estat per poder apropar postures, i estic ara mateix amb això. De fet, porto un temps amb això. Ho explico ara perquè no ho he explicat, però bueno, estic intentant doncs, veure de quina manera podem moure doncs, totes les forces possibles que ens puguin ajudar doncs, a poder fer possible el projecte de l'Ateneu i poder tenir per fi aquest centre cultural de referència, a que jo crec que no seria només de Sant Boi, sinó que seria un centre cultural doncs, metropolità o fins i tot de Catalunya doncs, a la nostra ciutat.
1: I amb una cultura que neix de la gent, que ho fa la gent, que ho fa la gent de l'Ateneu Sant Boià, creus que té sentit impulsar tot aquest canvi sense consultar-ho també amb ells?
0: No, jo no he dit que s'hagi de fer sense consultar-ho amb ells. Jo el que he dit és que ara mateix el que hem de buscar també, i almenys jo és el que he intentat, és dintre de les meves possibilitats del que puc fer per aquest projecte, és intentar veure quines forces amb capacitat real per fer aquest projecte en realitat les puc apropar o les puc convèncer de que vegin aquest projecte i mirin de quina manera podrien ajudar-nos. I a partir d'aquí, evidentment, la construcció de, ja no només de l'Ateneu Sant Boià, de qualsevol projecte que hi hagi a la ciutat, jo sempre ho he defensat i ho defensaré, s'ha de construir amb la gent i s'ha de construir amb les persones, no només les que la fan servir, sinó de la ciutadania en general, perquè al final és la millor forma de generar aquest sentiment de pertinença i de que

0: qualsevol cosa que es construeixi o que projecte que es faci realitat a Sant Boi, la gent se'l faci seu, que és la millor manera.
1: S'ha d'escoltar per això.
0: Sí, sí, sí. Jo no dic que no s'hagi d'escoltar. Jo el que dic és que hem d'avançar també per una altra banda, perquè si no, al final ens passarà que sí, que escoltem, diem com ho volem, però després no ho podem fer. I això també crea frustració. Perquè
1: clar, hem de buscar també aliances per portar-ho.
0: Clar, perquè jo aquesta és una de les coses que estic lluitant també des de Participació Ciutadana, que és que quan es facin processos participatius ha d'haver un retorn. I si aquest retorn sempre és negatiu, és a dir, hem fet el procés i no es pot fer. Clar, això crea frustració i al final això fa que la gent no vulgui participar. Llavors hem d'aconseguir que quan es fa un procés participatiu és perquè això es pot fer viable. No? Llavors, per això jo ara mateix doncs, he entès que el que podia portar ara de més de relleu era intentar doncs, apropar doncs, aquelles administracions o aquelles forces que puguin fer possible o puguin fer més viable allò que decidim fer.
1: I en aquest oci que deies que necessita també els joves de Sant Boi que van més enllà de l'oci nocturn, quin paper té l'esport?
0: L'esport, per mi, jo que vinc del món de l'esport, per mi l'esport té un paper fonamental. Per mi, i ho vinc reivindicant des de fa molt temps, l'esport és una eina socioeducativa i cultural absolutament brutal i transversal. I ho vinc dient des de fa molt temps, però sobretot arrel de la pandèmia. Jo, com a director esportiu que era i entrenador de vòlei, jo vaig patir com a la pandèmia el primer que es tancava era l'esport. Els bars podien obrir i l'esport no podia obrir. I a mi em semblava que això no tenia cap sentit, perquè l'esport no és només que tu vagis a fer un determinat esport perquè t'agrada. L'esport és salut, però també és ocupació i, per tant, és economia, és formació, és educació, són valors. O sigui, llavors, jo sempre he lluitat perquè l'esport, no només en la pandèmia ho vaig dir i no hi havia manera, que era no només que sigui un bé essencial, o sigui, un servei essencial i que, per tant, no es pugui tancar, sinó que jo crec que hem d'avançar cap al dret a l'esport, que totes les persones tinguin dret a fer l'esport. Per això deia que és important que obrim més espais esportius a la ciutat, que facilitem també que tothom pugui fer esport, sigui en jocs de la ciutat que s'obrin per això, o sigui també a poliesportius o a clubs, que al final tothom pugui tenir doncs, aquest dret a fer esport.
1: Quins són aquests espais que s'haurien d'obrir, que dius, que s'han d'obrir més, que formen part també de la que voleu que sigui la vostra proposta de cara a 2027?
0: Bueno, jo el primer, a mi em va semblar molt adient doncs, obrir a la zona del polígon, a la Riera Roja, doncs, aquest espai no?, que combinava bàsquet, vòlei, parkour, bueno, que hi havia una miqueta, tot el tema de la muntanyeta que ja es va fer, tot el tema de calistènia, doncs que hi hagi diferents espais a la ciutat, i després per mi jo crec que el projecte més important ara mateix és el sector parellada, sí, de poder tenir doncs, una gran zona d'esport familiar en la qual doncs, totes i tots doncs, el tinguem com a un espai de referència per la seva magnitud i sobretot per la, bueno, pel seu lloc que més fa de connector també entre el riu, entre el parc agrari, i per tant bueno, té aquesta, també serveix com a ròtula. No? Però en tot cas, jo sempre estaré a favor de poder anar obrint espais esportius a la ciutat, tant a l'aire lliure com també, perquè també és evident que també hi ha mancances i també per això aquest projecte de la parellada hi ha mancances també perquè les entitats esportives puguin tenir espai suficient per poder, i jo això com que ho he viscut en primera persona, no?, que vinc de ser director esportiu d'un club i ho he viscut a primera persona, home, soc bastant sensible perquè sé que els clubs creixen, però no només perquè el club vulgui créixer, sinó perquè cada vegada hi ha més gent que vol fer esport i, per tant, hem d'aconseguir doncs, que això sigui possible.
1: I la ràdio?
0: I la ràdio, evidentment, crec que té un paper fonamental. I més ara, que la ràdio ja no és només el transistor, sinó que la ràdio ja és molt més que això, no? I per tant, per mi té un paper fonamental. I aquí a Sant Boi, doncs, el poder tenir una ràdio pública, una ràdio municipal, és absolutament cabdal. I per això, bueno, hem d'escoltar i hem de veure, doncs, dintre dels marges que tinguem, doncs, tot allò que puguem aportar per poder millorar-la, perquè al final ho hem vist en molts moments, no? Però, per exemple, no fa gaire, amb l'apagón que hi va haver-hi, al final l'únic que ens va quedar va ser la ràdio. tothom estava, el que tenia una ràdio a piles, que ja quasi ningú la té, era el que podia escoltar què estava passant, perquè en aquell moment no hi havia, bueno, s'havien fos absolutament tots els informatius, o sigui, ningú podia escoltar res més que la ràdio. Per tant, té un paper fonamental, però també, com deia, perquè la ràdio ja va més enllà, no? I precisament aquest programa Gent de Carrer ho ha demostrat, no? Que ja és el concepte audiovisual de la ràdio, no? De poder treure la ràdio més enllà dels micròfons i de l'estudi, sinó treure-la a les xarxes, treure-la al carrer, estar en tots els esdeveniments de la ciutat, i per tant té una importància, bueno, jo diria que és imprescindible ara mateix.
1: Quina seria la proposta de Comuns per la ràdio? Què li falta? Què és el que, quina és la visió de Comuns respecte a tot això?
0: Bueno, nosaltres com a Comuns, amb el tema de la ràdio, és veritat que nosaltres no hem sabut a veure quines són les necessitats. Sí que hem tingut, doncs, alguna moció al ple, doncs, que feia referència...
1: Sí que és cert que aquesta moció es va votar en contra.
0: Sí.
1: Que això és difícil d'explicar, també.
0: Bueno, sempre és difícil d'explicar qualsevol votació que a lo millor, però al final nosaltres en aquell moment, primer que aquella moció, i jo ho repeteixo, quan va arribar al ple, fins a quasi l'últim moment no sabíem si es podia portar a terme o no per part de secretaria, de fet hi havia una mica d'enrenou, i després perquè evidentment això, en la pròpia moció tocava temes que tenien a veure amb la RLT, amb la relació de llocs de treball, i bueno, era una mica complexa en quant al el tema de pressupost i poder ara mateix, i jo sóc sempre transparent amb això, jo si voto que sí és perquè es pot fer, si voto que sí i sé que després no es podrà fer perquè el pressupost d'aquest any no es pot fer o pel que sigui, a mi m'agrada ser coherent i transparent. I jo repeteixo...
1: Si a la ràdio no hi ha recursos perquè hi hagi més gent treballant a la ràdio.
0: Bueno, igual pot haver-ho, però en aquell moment...
1: En aquell moment no n'hi havia.
0: En el que se presenta la moció, en aquell moment... Jo no ho veia com vehicular-ho en aquell moment i jo sempre he intentat ser coherent amb allò que faig. I jo alguna vegada al ple ho he dit, Jo moltes vegades hi ha moltes mocions que per mi el més senzill seria votar-les en un sentit o un altre, votar-les a favor, per exemple, i no fer ni l'ús de paraula. Perquè realment, i això moltes vegades també crec que tothom és conscient, al final jo estic en un govern on hi ha 16 regidors del PSC i un de Comuns. Per tant, generalment, el meu vot no acostuma a ser el que fa caure una moció o no. Però jo, i des que vaig entrar, em vaig comprometre, jo vull ser honest i vull ser coherent amb allò que dic i allò que faig. I per tant, doncs, quan veig que hi ha una moció que crec que no és viable o crec que no es podrà portar a terme, jo no vull enganyar ningú. I això és el que faig amb totes les votacions, o intento fer-lo en totes.
1: Per cert, Ramon Barau va dir no fa no massa en aquest programa que era una pèrdua de diners el fet de que, en aquest cas ara només tu, però en el seu moment que haguéssiu tu i la Cristina, perquè que eren unes regidories que no eren gaire necessàries. Què és el que li respondries?
0: Bueno, jo, com que he dit abans que reivindico la política alegre, no és que tingui molt a dir-li a Ramon Barau, o sigui, tinc moltes coses a dir-li perquè evidentment cada vegada que fa una publicació a xarxes, de fet a una de les últimes li vaig contestar amb el tema del cartell de Sant Jordi, intento no respondre, però en qualsevol cas, el que si vol un dia seiem i jo li explico tot el que hem fet des de les regidories que portem, 9 regidories, 9, jo li explico tot el que hem fet i a partir d'aquí, llavors que ell pugui fer aquest judici de valor, però amb dades.
1: Si vols seure amb ell, amb antelació, que em sembla que està molt ocupat, eh?
0: Bueno, jo en qualsevol cas, jo ho deixo aquí dit, jo no el buscaré per seure. Si ell vol dades, jo no tinc cap problema, però sí que em sembla, això és el que deia, que no em sembla política responsable. O sigui, vull dir que això és perdre els diners i que les regidories no tenen... Home, jo li puc posar... Bueno, he posat alguns exemples, que tenen a veure amb transició energètica, però també les puc posar amb transparència, amb tinença responsable d'animals, amb cooperació, amb participació ciutadana, amb convivència i civisme, amb una nova ordenança que estem intentant doncs, acabar d'impulsar. Vull dir, hem fet moltíssimes coses. Bueno, per això és aquesta part de la política que no acabo d'entendre, no? El fer aquests titulars, però que després dius, vale, pues, vinga, pues, seiem, truca'm, seiem, jo et dono dades i a partir d'aquí digue'm si realment s'han fet coses o no. Però aquesta trobada no es farà. No es farà i això és el que porto malament de la política perquè dic, bueno, vale, ja has fet el titular, vale, però ara seiem. No, no, no. Bueno, pues, llavors és que no t'interessen les dades, t'interessa el titular. I nosaltres, jo sempre ho he dit, i jo el primer, nosaltres no som de titulars. I és veritat que a vegades això ens juga potser en contra, perquè a vegades és veritat que un titular moltes vegades doncs, té molt de ressò, però no som de titulars, som d'aquells que intenten que les coses passin. I ja està.
1: Àlex Pérez, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: avui comencem parlant d'una de les notícies de la setmana, i és que Sergio Guerrero no seguirà sent l'entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Boiana la pròxima temporada. Després de 5 anys a la banqueta, on s'ha aconseguit la Lliga del Centenari i la primera Supercopa d'Espanya de la història del club, Sergio Guerrero deixa la banqueta al Degà, com també ho fa el preparador físic Pere Pardo i l'exjugador i entrenador de tres quarts Juan Pablo Socino, que s'ha convertit en el primer entrenador del Barça Rugby. Després d'un any on la Sant Boiana s'ha acabat salvant en l'última jornada, el Degà ha decidit fer un canvi a la banqueta de cara a la pròxima temporada. Sergio Guerrero, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda a tothom, què tal?
0: No sé com et trobes i el primer que t'he de preguntar és com i quan es dona aquesta decisió de que tu no segueixis l'any que ve a la Sant Boiana.
1: Bé, estic, la veritat és que estic molt bé, estic tranquil. La decisió es pren una setmana després d'haver acabat la Lliga, d'haver passat tot el que vam passar, doncs aleshores, res, vam tenir una petita reunió, va estar bé. Se m'informa que potser seria un bon moment per fer un canvi a la direcció del primer equip, qüestió que jo ho veig bé, ho veig normal, i bé, crec que és lògic i s'han de fer canvis, i si es poden fer es fan. I res, m'ofereixen un nou repte dintre del club, o un nou càrrec, i en aquell moment no ho vaig veure clar, i vaig dir que no. I ja està, i vam, jo crec que era bon moment també per posar fi en aquesta primera etapa i donar una mica d'espai i de temps per pair coses i ja en tornarem un altre més endavant.
0: Això com, no sé com li comuniques als jugadors, com li dius?
1: Doncs mira, al poc de tenir reunió amb la junta directiva, doncs ja està, ja vaig informar els jugadors. Hem mantingut l'activitat el mes de maig, dos dies setmanals per trobar-nos, fer gimnàs i fer una mica d'entrenament junts de post-temporada i res, una rotllana, simplement els vaig dir, ei, que sapigueu que no continuarà la temporada vinent, però evidentment ells ja saben tot el que han de saber de mi, que jo estic sempre a prop d'ells, que saben l'estima, saben el que hem passat junts durant aquests 5 anys i l'estima que els hi tinc a tots i pel que hem passat tots.
0: Han sigut, tu has dit, 5 temporades com a entrenador, on es pot destacar aquesta Lliga del Centenari que hem dit, i també la Supercopa d'Espanya. No sé com els has viscut i com els valores, Sergi.
1: Jo molt positivament. Jo els he viscut doncs, com jo he viscut el rugby, molt intensament. He gaudit dels moments dolços i he patit molt amb els moments més complicats o més de màxima adversitat. I bé, amb molta responsabilitat, evidentment, per el club que és i pel càrrec que tenia. He gaudit molt i jo he gaudit del rugby. La Sant Boiana és un club de rugby 100% i això és el que m'agrada a mi, em posa més. I res, només puc estar agraït per la confiança que he tingut aquests 5 anys i hòstia, i tant de bo, jo vull seguir lligat al club d'alguna manera, vull seguir, potser no en lo laboral ara mateix, però sí que la proximitat, tenir proximitat al club, estar a prop dels xavals, que ja et dic, que tinc molt apreci, molta gent que m'aprecio del club. I res, i ara toca fer això, fer altres coses i ja veurem més endavant.
0: Al final, Sergio, has estat com a jugador, també has estat com a entrenador, no sé què és per tu, la Sant Boiana també.
1: Mira, la Sant Boiana és un club de rugbi amb lletres majúscules que a mi m'ha portat molt com a jugador, com a persona. Jo he gaudit molt i he patit molt també com a jugador a la Sant Boiana, defensant la samarreta de la Sant Boiana, i ara m'ha tocat defensar-la amb la màxima responsabilitat possible dintre com a entrenador. I per mi ha sigut un repte com a jugador, també un repte com a entrenador, i jo he vist la Sant Boiana amb molt d'estima, amb molt d'orgull, i el meu màxim desig esportiu és que la Sant Boiana segueixi estant sempre a dalt, i si jo d'alguna manera puc sumar, encara que sigui un petit granet de sorra, perquè la Sant Boiana pugui estar en un lloc millor, sempre en tindran al seu costat.
0: No sé què et depara el futur, Sergi, on entenc que òbviament seguiràs vinculat al món del rugbi, no?
1: Sí, i tant, i tant. No he fet una altra cosa des de ben petit. Aleshores, em dedicaré laboralment a la feina, soc professor i l'he de dedicar més temps a la meva feina com a docent, que també és una cosa que vull. Podré estar una miqueta més amb la meva família, que evidentment els últims anys he pogut estar tot el que, no he pogut estar tot el que voldria i es mereixen. I també alguns reptes també esportius, doncs hi ha un club petit on visc jo, Granollers, que la meva filla hi juga allà, i doncs intentar ajudar en alguna coseta que pugui col·laborar i donar un cop de mà, doncs ho faré encantat de la vida amb els Granollers de rugby. I amb la Federació Espanyola seguiré treballant amb el projecte de l'Acadèmia de la FER, i si he de fer alguna col·laboració amb alguna categoria sub-18 o sub-20 o en algun equip, doncs jo encantat també de poder fer-ho.
0: Sergio Guerrero, entrenador de la Santboiana, moltes gràcies per venir a nosaltres i també per l'ajuda durant tota la temporada. Desitgem el millor.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres pel suport.
0: Que vagi molt bé. Pausa i ens anem a la pista per parlar del bàsquet Sant Boi.

En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi. 7:42, seguim amb més esports.

0: I avui valorem com ha sigut la temporada del bàsquet Sant Boi, una temporada on el primer equip femení va assegurar la permanència amb dues jornades de marge, quedaran de bona posició amb 11 victòries en 26 partits i evitant caure en posicions de descens com la temporada anterior, i on el primer equip masculí, que també venia a quedar en zona d'ascens, ha pogut somiar amb l'ascens fins a l'última jornada, on malauradament va caure en un duel directe a la pista de Tarragona, tancant l'any en quarta posició amb 17 victòries en 26 partits, a només una victòria al segon classificat i 8 per sobre del descens. Avui valorem aquesta temporada 25-26 i comencem a pensar com serà aquesta pròxima temporada del bàsquet Sant Boi. I per fer-ho saludem des dels estudis de Ràdio Sant Boi al Mauro Bat i a l'Aina Montoliu, jugador del primer equip masculí i femení del bàsquet Sant Boi. Bona tarda, nois, com esteu?
1: Hola,
2: bona tarda.
0: Ara que ja han passat unes setmanes, no sé com valoreu aquesta temporada que heu viscut. Mauro, tu primer.
2: Bueno, llarga. Llarga com totes les temporades. És un plaer el primer estar aquí de part de l'Aina i meva. O sigui, moltes gràcies per convidar-nos. Ja vam dir que hauríem de venir, que tocava venir, així que avui estem aquí. I res, després d'una llarga temporada, doncs toca descansar una mica, fer una mica de balanç en el post-temporada i tenir la sort de que tenim el nucli ja fet, que era una miqueta el que anàvem parlant, sobretot l'any passat, que trobàvem a faltar, i aquest nou any, com està venint, doncs pinta bastant bé. I bueno, el balanç superpositiu, crec que hem aconseguit estabilitat a l'equip, crec que tots anem a una, i de cara a l'any que ve doncs a pensar en mirar cap a dalt un altre cop.
0: Aina, no sé com l'has viscut tu, he aconseguit la salvació en dues jornades de marge, una mica més tranquil que l'any passat, no?
1: Exacte, jo el que diria és que respirem tranquil·les. Al final l'any passat se'ns va fer una muntanya bastant alta, però bueno, el club va confiar en nosaltres, ens va comprar la plaça segona catalana i crec que bueno, hem pogut demostrar que és la nostra categoria. I bé, respirant, tranquil·les, tot bé. Bé, molt bé, molt bé, contentes.
0: És veritat que va ser un any amb pocs canvis al planter, vau seguir la gran majoria, només un parell de fitxatges. L'únic canvi va ser l'arribada del Raico. No sé com us heu portat amb ell i com heu viscut aquest any amb ell com a entrenador.
1: Bueno, ell ho va agafar com un projecte completament nou, perquè feia molts anys que no entrenava i la veritat que amb moltes ganes, i diria que al principi va costar una mica adaptar-nos amb ell i ella a nosaltres, perquè pobra, portar un equip femení sempre és difícil, però ara et diria que molt bé, i inclús l'any que ve segueix, o sigui que crec que li agrada tant comportar-nos que segueix un any més amb nosaltres.
0: Mauro, en el vostre cas similar, teniu 4 fitxatges, però la gran majoria seguiu, i el canvi és l'entrenador, és l'Héctor de Castro. No sé com heu viscut aquest any amb ell.
2: Bueno, els 4 fitxatges d'aquest any, que era una miqueta el que necessitava a nivell de joc interior, crec que teníem una bona base al perímetre, però ens faltava alçada, ens faltaven quilos, ens faltava una miqueta també de defensa, i això ens ho han pogut aportar els nous fitxatges, així que d'aquí ells ja saben que els estic superagraït. I a cara pel que fa a l'entrenador, bueno, és un entrenador que a nivell bàsquet és molt bo, és un entrenador que realment sap el que fa, confia sobretot en ell en quant a les jugades que planteja i sobretot plantejament de partit. I nosaltres el que ens hem regit aquest any és a seguir plan de partit. La majoria de partits l'hem pogut seguir, i amb la qualitat individual i finalment la col·lectiva hem pogut treure els partits. Algun partit que hem anat una mica per la nostra banda, hem vist el que ha passat, hem perdut algun partit perquè no hem seguit el pla de partit. Per tant, per aquesta part, doncs això, un entrenador molt exigent, és un entrenador que ens vol a tots ficats. Sí que és veritat que al principi de la temporada vam tenir alguns altibaixos, sobretot en part de la plantilla, perquè potser creien que no havien de jugar els minuts suficients, o jo estic totalment d'acord, perquè realment potser no tenia les oportunitats suficients, però sí que és veritat que de cara a aquesta segona part de la temporada, i veient com estàvem responent, i després de, bueno, sé que ho recordes, del gener que vam perdre 5 partits seguits, crec que es va apostar per tot l'equip, i a partir d'allà tot l'equip va saber respondre. Per tant, estic molt orgullós d'ell, d'ell com a entrenador, i de l'equip, perquè hem sabut donar la cara als 13 jugadors que hem acabat a la plantilla. O sigui que...
0: I sembla que ho ha fet lo suficientment bé per seguir l'any que ve, no?
2: Correcte, bueno, això sembla. De moment estem encara tancant renovacions, però bueno, jo ja vaig comunicar-li que era el primer en seguir. Jo aquí sempre he dit que fins que no em fotin fora jo no marxo. I bueno, també el fet de que la gent tanqui ràpid la renovació a l'any següent fa que més gent assumi, que a mi, sincerament, el fet de que vingui gent a entrenar, més gent, menys gent, però al final quan ja tens un equip sòlid és igual, no? Potser pots fer una incorporació o tens una baixa per motius externs o per temes personals, no? Però al final quan tens un equip i un nucli, l'important és que el treball per mi ja està fet, crec que tot l'equip vol seguir i té moltes ganes de començar la temporada que ve, lògicament passant un estiu de descans, perquè és necessari, i ja està, vull dir, al final tenir un equip muntat per fi, i sé que sóc molt pesat repetint-ho, però vinc de dos descensos i de dos equips desestructurats, no per culpa de l'equip, sinó perquè havíem de fer un canvi generacional, i justament va coincidir amb la meva arribada, que això és una mica que a vegades assumeixes la meva culpa, però ara sembla que hem tret el cap i estem molt contents.
0: Aina, en el vostre cas heu estat tota la temporada pràcticament a mitja taula. No sé si en algun moment heu arribat a patir de caure a la zona baixa o més o menys us heu vist tranquil·les.
1: Sí, sí. Al final, quan no sabíem, quan havíem de guanyar sí o sí, quan érem festes de Sant Boi i no sabia si... Buah, potser no podem sortir, però vam fer la feina abans, per sort. I sí que vam patir una mica, Estàvem totes una mica amb nervis, saps? Com potser no es comentava gaire, però el rei con... sempre, o sigui, és molt tranquil i ens intenta sempre donar la seva confiança i donar-nos la seva tranquil·litat, i des del primer partit fins l'últim ha estat confiant en totes, i la veritat que els moments aquests, que va ser una mica dur, de no sabem si baixarem o no un altre any, doncs ell ha estat allà amb nosaltres, amb totes, i bueno, bé, ens hem salvat. Sí. Ja està.
0: El que passa també en aquest 2026 és que a casa pràcticament no heu perdut, fora de Prat i Roser, que són les primeres i les segones, però potser fora de casa, entre viatges i a més, han costat els partits. No sé què creus que potser falla fora de casa també, que heu jugat bastant lluny de Sant Boi.
1: Sí, és que han sigut desplaçaments molt lluny, i a part que és que hem perdut com partits de menys de 5. Potser hem perdut 7 partits de menys de 5, saps? Que ha sigut com aquests 7 partits que si haguéssim guanyat no haguéssim anat tan agobiades al final, saps? No et sabria dir. O sigui, sempre a casa és millor jugar, tens la teva afició, tens la teva gent i estàs més tranquil. Quan estàs a la Seu d'Urgell un diumenge a la tarda, doncs...
2: Després d'esquiar,
1: doncs és més complicat. I sí, i al final el que hem de fer per l'any que ve, jo crec que és pues, confiar més en nosaltres. Som un equip que és... bueno, ens estem coneixent, ens estem acabant de conèixer i per l'any que ve quedem 8 jugadores i jugadores noves que vinguin, i jo crec que els minuts finals hem de confiar més en nosaltres.
0: Vosaltres, Mauro, veu començar de manera espectacular, amb 8 victòries de 10 pràcticament veu arribar al desembre, i crec que us va afectar bastant aquestes vacances de Nadal, veu tenir aquesta mala ratxa. No sé què creus, per què es va donar, si es podria haver evitat o que en algun moment havíeu de caure.
2: Els torrons de Nadal. Vull dir, és clar.
0: Dos setmanes.
2: Van fer dos o tres entrenos, que per un tema logístic, perquè queia molt malament, hi havia molts dies que el poliesportiu estava tancat, després lògicament pues, necessites el teu temps de desconnexió amb la família, no? I una mica deixar el bàsquet de banda, però bueno, quan més menges més costa de recuperar després, això està clar, no? I en el nostre cas ens va afectar molt, veníem amb molt bona dinàmica, portàvem 5 o 6 victòries seguides. Ens va fallar també que el calendari de tornada eren els que han quedat tercers i primers, i allò ja va començar el declive, i al igual que l'any passat perdíem partits molts per dinàmica, aquest any vam tornar del Nadal perdent partits molts per dinàmica. Però bueno, jo volia fer un apunt del que ha dit abans l'Aina, de per què potser no han guanyat tants partits fora de casa. Home, l'afició a casa, especialment el sènior masculí,
1: ha estat allà
2: la majoria de partits, i el problema sí. És que ens coincidien partits
0: de viatges als dos fora,
2: Si no, nosaltres tenim uns fixes que anem a tots els partits del femení, sí. O sigui, va faltar allà la sisena jugadora, que era l'afició, i a l'hora de dir que estic molt agraït, perquè tant ell en aquest cas com un grup de persones potent no fallava cap partit, i això ajuda molt de cara a tenir una bona afició i de cara a sumar una miqueta més per aconseguir l'objectiu. Aquí el tema és que quan jugues a casa es nota, però quan jugues fora també es nota per lo contrari. I aquí s'ha d'apretar una mica, però bueno, ja està, era un apunt només, que a veure si l'any que ve Això crido a la federació, no sé si algú ens estaran escoltant, però de no fer-nos coincidir els partits fora de casa, sisplau, perquè es nota molt.
0: I que puguin jugar una mica més a prop, també, no?
2: I bueno, això ja no
1: depèn. Això
2: ja toca com toca, no?
0: Aina, en el vostre cas, us veu salvar jugant contra Molins, encara que no heu aconseguit la victòria, però va ser en el mateix moment que Maristas va perdre. No sé com va ser el moment, si veu sortir i veure que Maristas va perdre, us heu donat compte després, o ja el dilluns, no sé com va ser.
1: Ostres! No, estàvem al vestuari totes mirant el partit, allà vam acabar el partit que el volíem guanyar però bueno, no es va poder, i estàvem totes al vestuari recargant l'aplicació de la Fede en plan, va, sisplau, que s'acabi ja, que s'acabi ja, sobre, crec que van anar a pròrroga, estàvem allà totes, o sigui, va ser un partit i ja quan vam guanyar va ser, vale, però ho vam celebrar el dilluns. O sigui, el vestuari va ser guai, va ser molta unió, però el dilluns sí que va ser com, vale, ja està, ens hem salvat, ara ja respirem tranquil·les, tot bé, saps?
0: I després d'un any que veniu de baixar, al final, a afrontar dues jornades tranquil·les, doncs sí. ho valoreu, no?, una
1: sí,
0: mica?
1: Sí, sí, total, total. O sigui, va ser, sí, van ser dues jornades tranquil·les que vam anar a disfrutar, com diu el nostre entrenador, i ja està, ja passar-ho bé, jugar totes i disfrutar del nostre esport que tant ens agrada.
0: I vosaltres, Mauro, veu tenir aquesta mala ratxa però vau aconseguir remuntar, us vam plantar l'última jornada amb possibilitats de pujar, encara que s'havia de donar la carambola de guanyar Tarragona i que Tortosa perdés, no us va donar, no sé com vas viure aquest últim partit.
2: Bueno, jo... Aviam, realment va ser un fallo nostre perquè vam perdre un partit que no havíem de perdre contra el Ribas.
0: Ah, vale.
2: Contra el Ribas al antepenúltim partit, i allà ja ens havíem, doncs, el que tu has dit, no? Havíem d'esperar que perdés un equip per nosaltres guanyar i pujar. Era molt difícil. Jo recordo que això va ser un dissabte, ara estic parlant de fa 3 setmanes, una mica de memòria. Nosaltres jugàvem diumenge i havíem d'esperar que el dissabte perdessin. A la mitja part anàvem perdent de 3 al Tortosa. Si perdia el Tortosa i nosaltres guanyàvem a Tarragona, estaríem ara parlant de que som Copa l'any que ve, sí. No? Però bueno, això són especulacions. Que el tema és que, bueno, jo estava veient a un amic meu a sobre que estava jugant també a un partit per anar a fases d'ascens de Supercopa, o sigui, de com una lliga, dues lligues més de la nostra, i bueno, estava més pendent del partit de Vilafranca-Tortosa que del seu partit. Des d'aquí, pues, em sap molt greu, no crec que ens escolti, però si ens escoltés, vale? Però sí, home, és un tema de que, és el que et dic, al final tenim un equip per estabilitzar, no? Un equip que el que volem és tenir un nucli aquest any, i l'objectiu de tots, jo em recordo la primera entrevista que vam fer, em vas comentar, bueno, quin és l'objectiu? Hòstia, l'objectiu és mantenir.
0: Està tranquil, no?
2: Ja està. Perquè clar, arribes allà i vols pujar, lògicament vols pujar. Llavors, bueno, va ser una mica un got d'aigua freda, però vam anar al partit de Tarragona sense jugar-nos res realment, perquè saps que tercer o quart és igual, jugar una miqueta per cada bronze, no?, com dic jo, però ja està, vull dir, al final vam anar a jugar, crec que ningú es va posar trist perquè no hem pujat, al contrari, amb 12 victòries, jo recordo, 12 victòries més o menys quan virtualment et salves, no sé, que va ser algo molt raro. Jo recordo que el partit de la dotzena va ser aquí a casa contra el Viladecans i els vam remuntar amb un parcial amb el francès del nostre equip que va ficar 4 triples seguits i vam acabar a la meitat plorant perquè ens havíem salvat, i després de 2 anys que baixes i tal, pues, ostres, pues, fa molta més il·lusió. Per tant, molt tranquils i el vam gaudir molt l'últim partit.
0: I ara que us heu salvat, al final ho fem jornades de marxa, què et pots esperar de la següent? Perquè al final fa no tant Mauro estava a la Copa.
2: Sí, sí. Bueno, de la següent, és una molt bona pregunta. Crec que encara no he reflexionat amb mi mateix, perquè és molt fàcil dir, bueno, pujar, però per mi depèn de dos factors claus. El primer és començar bé. Perquè si tu comences bé, després et pots permetre alguna derrota, com ens ha passat aquest any, i tot i així, o algun període d'alt i baixos, i tot i així seguir estant a dalt. I després el grup que et toqui. Perquè al final hi ha, no sé si són 4 o 5 grups de primera, i depèn molt dels equips que et toquin. Si et toca un equip, com en aquest cas el Tortosa, que té un jugador ex-ACB, sí, i un altre que podria estar jugant allà, o categories a l'Eport o l'Eplata, clar, t'està condicionant molt, perquè és un equip que està fet per pujar. Després tens el Morell aquest any, que és un equip que era de Supercopa, no era ni de Copa, també està fet per pujar. I després tens a Tarragona, que més o menys era del nostre nivell, però ja t'estan condicionant. Si només puja un, sí o sí, el segon gairebé sempre puja, però ja són dos, m'entens? Mm. És una mica... Per tant, bueno, aviam com comença la temporada.
0: Quan
2: ja ens veurem
0: l'any
2: que ve. Sí. Ja ens veurem l'any que ve.
1: Segur que pugeu, va.
2: Bueno, és l'objectiu.
0: Aina, en el teu cas, aquest any heu estat una mica més tranquil·les. No sé què t'esperes del següent, si seguiu les mateixes jugadores, com va?
1: De moment... de moment de l'any que ve seguim 7, segur, i ara pues, estem començant a intentar fitxar gent, que si algú vol vindrà a provar el bàsquet Samboy estaríem encantades perquè necessitem gent, però jo crec que volem fer un equip per almenys quedar entre les 5 primeres l'any que ve. No et diria pujar, potser pujar, bueno, no cal, o sí.
0: Sí,
1: a mi m'encantaria, però sí que és veritat que és difícil, has d'anar a totes, o sigui, a part totes, tot l'any, saps? I són bastant irregulars. Llavors, jo crec que si guanyéssim aquests 7 partits que ens ha faltat guanyar, que vam quedar de superpoc, ho teníem allà, així que jo crec que l'objectiu seria quedar entre les 5 primeres.
0: I recalcar una mica de que no podeu jugar amb baixes, perquè hi ha hagut partits potser aquesta temporada que heu estat 7, 8...
1: Exacte. O sigui que hem de fitxar 12 sí o sí. 12 sí o sí, inclús podem fer 14 fitxes. O sigui que... No. Una se'n va d'Erasmus mig any, o sigui que ja serem 11 si aconseguim fitxar, però no, intentarem estar totes i estar totes a tope.
0: Mauro, que ens queda un minut, no sé què t'esperes tu de la temporada que ve, si seguiu... Jo sé que tu segueixes o si seguiu la majoria.
2: Sí, seguim tots i ja així una mica per tancar. Bueno, animem a tota la gent que vulgui venir a animar el Samboy. Generalment quan juguem a casa juguem el diumenge per la tarda i anem seguits. O sigui que si algú no té res a fer un diumenge per la tarda, que jo sé que molta gent té moltes coses a fer, però el que no tingui res a fer i estigui a prop del poliesportiu La Parellada, els animem a que vinguin a animar-nos, perquè hem de tornar els tant el masculí i el femení, a on es mereixen, que és a primera i a copa. O sigui que...
1: Exacte.
0: Doncs Mauro Bat i Aina Montoliu del Bàsquet Samboy, moltes gràcies per estar amb nosaltres i bon estiu també.
2: A tu.
1: Moltes gràcies, bon estiu.

0: Som gent de carrer, avui un dia més al vostre costat. Albert Vidal, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: I també tots els que ens escolteu. Ara, doncs, acaba el programa i cap a la Patum, no?
1: Sí, ens toca anar cap allà. Cap a veure.
0: Sí, sí. Doncs...
1: No, ens quedem a Marianao.
0: Estem allà de barris, no marxeu. Doncs això és tot aquesta setmana de Gent de Carrer. Descanseu aquest cap de setmana. Dilluns més, com sempre, a partir de les 6. Una abraçada i fins llavors. Perquè som gent de carrer i ens parlem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer. Itzeria Rintacore us ha ofert Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi.

0: En el marc de les festes de barri de Marianao, l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao celebra 50 anys. El dissabte 6 de juny et convidem a la festa d'aniversari. De 10 del matí a 2 del migdia al local de l'associació a la plaça de la Generalitat número 4, vine i gaudeix de música en directe, activitats pels més petits i moltes sorpreses. Recorda, el 6 de juny, festa del 50è aniversari de l'Associació de Veïnes i Veïns El Poblet Marianao. Us hi esperem!
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Gideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
0: Més de 40.
5: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
6: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem el no dels docents al preacord, la reducció de l'aero de Nestlé que afecta Esplugues, el mercat de fitxatges esportiu o la previsió de tempesta al municipi. Avui és dijous, 4 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Els docents tomen el preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària. USTEC, el sindicat majoritari, respecta el resultat de la consulta i crida tothom a la vaga, tot i que defensava el sí al preacord, Albert Vilà.
7: El no s'ha imposat amb el 65,1% dels vots i més de 31.500 mestres i professors, entre ells els de Sant Boi, han rebutjat tirar endavant amb les millores que van firmar divendres passat el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació, però, tira endavant l'acord per l'aval de professors de secundària. Aquest sindicat ha fet una enquesta interna, una guanyat del sí amb un 63,2%. En aquesta votació ha participat un 52,9% del cens.
6: Carina Viver, La Xarxa.
8: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
8: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona, que començarà a Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
10: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades, no està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt, i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
8: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
6: Recordem, més de 60.000 mestres i professors de l'escola pública han votat a la consulta sobre el preacord, un 61,11% dels qui estaven cridats a participar. Assemblees com la de Sant Boi mantenen la convocatòria de manifestació durant tota la jornada de divendres de Mar de Triomf com a punt de trobada a partir de les 12 del matí. Eric Romero és docent del Baix Llobregat, afiliat a la CGT. L'escoltem a gent de carrer.
11: Nosaltres no estem en contra d'aquestes millores, sinó que són unes millores que ens semblen insuficients. La proposta que hi havia en aquest acord era una proposta de pau social, és a dir, que si els sindicats signàvem, rebutjaven la possibilitat de poder-nos mobilitzar per millorar aquest acord. No podien signar això perquè era donar l'esquena a gran part del col·lectiu. Celebrem que hi hagi aquesta petita pujada de sou que segueix siguent insuficient perquè no va lligada a l'IPC amb una clàusula de garantia salarial. Sí, demà no és només una vaga del col·lectiu docent, al final és una vaga de tota la comunitat educativa. No va només d'ensenyament, sinó va de com estan treballant o com estan tractant el PSC i el govern actual els serveis públics.
7: Recordem que en aquestes negociacions participava la consellera d'Educació, Esther Niubó, que va afirmar que el no de dijous podria suposar un escenari de caos educatiu. Niubó s'ha reunit d'urgència amb Salvador Illa, arran d'aquest no, decidint tirar endavant amb el preacord. L'escoltem valorant el pacte.
12: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina, ho hem fet escoltant les demandes de les diferents organitzacions sindicals, dels seus representants asseguts a la mesa, i ho hem fet, per tant, també arribant a acords.
6: Més coses. Preacord per reduir l'ERO de Nestlé. Els acomiadaments passen de 300 a 242 a tot l'estat. L'acord incorpora millores en les indemnitzacions i condicions molt potents, segons els sindicats, per incentivar la voluntarietat.
7: Nestlé ha reduït de 301 fins a 242 els acomiadaments a tot l'estat de l'ERO que va presentar a mitjans d'abril. En el cas de Catalunya, la reducció és de 178 a 119 acomiadaments. Sindicats i direcció han arribat aquesta matinada a un preacord que en les pròximes hores haurà de ser ratificat per la plantilla.
6: A Catalunya, la principal afectació és ben a prop, a les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat, on es rebaixen de 158 a 102 els acomiadaments. Pau Pasqual, ETV.
13: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
14: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Al ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
13: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
7: El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, assegura que la prioritat absoluta era reduir l'impacte en els acomiadaments i que s'ha fet tot el que s'ha pogut.
6: L'Ajuntament de Sant Boi ha rebut un nou reconeixement per la seva aposta per les microcredencials universitàries, una fórmula formativa que obre noves i millors oportunitats laborals a la ciutadania.
7: El programa de microcredencials Logistics Training in Motion ha guanyat el Premi Francesc Santacana i Martorell 2025 d'Innovació Formativa, que atorga l'Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona dintre dels seus premis anuals per a projectes propis.
6: I un apunt pel temps, ens esperen unes hores d'intensitat de pluges amb una tongada de xàfecs i tempestes que afecten Barcelona i el Baix Llobregat. En breus minuts, escoltem més detalls. Informació de servei, també s'acosten als exàmens finals i les aules d'estudi de Sant Boi presten servei en horari nocturn.
7: La sala d'estudi de l'Olivera i el centre de recursos per als i les estudiants de Can Bassellera amplien el seu horari en època d'exàmens en nocturn. Ho fan de l'1 al 30 de juny, excloent els dies 23 i 24. A l'Olivera el servei funciona de 9 a 2 quarts d'una laborables i de 8 a 2 quarts d'una els caps de setmana. Al centre de recursos, de 10 a 1 laborables i caps de setmana, de 9 a 1.
6: Atenció a les famílies, en els propers dies comencen les matriculacions per les escoles bressol.
7: El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles bressol municipals. Recordeu que el divendres 5 de juny es tanca el període de delegacions.
6: I un cop finalitzat aquest termini, el dia 11 de juny es celebrarà el sorteig de desempat i el 16 es publiquen les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre el 16 i el 25 de juny és el període per realitzar la matriculació. Més informació. Ara que pugen les temperatures, la piscina d'estiu ultima els preparatius amb data d'inici i fi del 13 de juny al 6 de setembre.
7: Els preus seran els mateixos d'altres anys, tant de les entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments a preus reduïts per a infants, adolescents i joves majors de 64 anys, famílies nombroses i famílies monoparentals. Al juliol, 1.500 infants dels casals d'estiu aniran a la piscina als matins. Els dijous de juliol, la piscina obrirà la nit per l'After Sant Boi, que són activitats per a joves de 16 a 13 anys amb el carnet SB Jove.
6: Aquesta serà ja la sisena temporada de la piscina després de la seva remodelació. En el mateix sentit, l'Ajuntament presenta els refugis climàtics per aquest estiu, on s'hi sumen comerços de la ciutat.
7: Són un conjunt d'espais destinats a garantir el benestar i la salut de la ciutadania en períodes de temperatures elevades, especialment per la població més vulnerable. La novetat d'aquesta temporada és la implicació directa del teixit comercial de la ciutat, que s'incorpora al projecte a través dels anomenats microrefugis climàtics. Aquests comerços permetran l'accés a qualsevol persona, sigui clienta o no, durant l'horari comercial, oferir-li aigua i un lloc per seure i descansar durant 10-15 minuts, sense que calgui consumir.
5: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
6: Els esports, les santboianes juga la permanència a la divisió d'honor B a la sintonia de Sant Boi en joc. Com us dèiem, el primer equip femení de la UES es juga aquest diumenge a mantenir-se a la segona categoria del rugby estatal.
7: Es viurà la sintonia de Sant Boi en joc a partir de les 12 en una final que es jugarà a Sitges davant del Club Natació Poblenou, que té una segona oportunitat després de perdre l'anterior final per l'ascens contra el Gaztedi. La capitana és Núria Jou, a Agenda Carre.
15: L'equip es troba bastant bé, portem bastantes setmanes entrenant, la veritat. Ens estan sortint coses molt xules que espero que al partit les podem demostrar. I del Poblenou les hem seguit a la fase d'ascens. Sé que tenen una delantera molt gran i unes ales molt ràpides, això és el que més podríem destacar d'elles. Però bueno, nosaltres ja estem bastant preparades per aquest diumenge per donar-ho tot i demostrar el nostre joc.
6: En futbol, pel que fa a la Ciutat Cooperativa, tenim novetats en clau d'incorporacions en projectes de jugadors joves.
7: Adrián Sánchez, Gerard López o Diop Oseinu són els nous fitxatges de Javi Calvo per intentar tornar a guanyar la primera catalana. Els dos primers són juvenils i el segon és un migcampista provinent del canvi de l'ET B, que portarà treball a la zona medular.
16: Hola, coperos y coperas. Soy Adrián Sánchez.
17: Hola, soy Gerard López, lateral izquierdo.
18: Hola, soy yo. Encantado de estar aquí.
16: Y estoy muy orgulloso de estar aquí. A tope para darlo todo.
18: Vamos, vamos.
6: El poliesportiu Sant Boi i Viladecans acullen el campionat d'Espanya sub-15 de softball.
7: Les ciutats tornaran a convertir-se aquesta setmana a l'epicentre del softball nacional amb la celebració del campionat d'Espanya del club sub-15, una de les competicions més importants del calendari de formació de softball femení. Participen equips com els capitanins de Gran Canària, el Fènix València o Ribes Madrid Oliva Tècnica, a més dels equips locals que allotgen la competició.
6: Moment del Muay Thai, perquè aquest dissabte 6 de juny se celebra a Sant Boi una nova edició del Stars Fighters Night.
7: En total hi haurà 15 combats d'aquesta disciplina i amb diversos títols regionals, autonòmics i nacionals en joc en una gran vetllada que es viurà aquest cap de setmana a la nostra ciutat.
6: David Pedrosa és promotor de l'acte i Denis Pedrosa, lluitador del Bonsuai Gym.
19: Este deporte está muy vivo aquí en Sant Boi, gracias a nosotros que llevamos ya muchos años montando este evento y gracias al Ayuntamiento de Sant Boi por dejarnos realizarlo.
20: No todos los días se vive un evento tan increíble de Muay Thai, tan bien organizado, con tan buenos combates. Tenemos muchísimas ganas.
19: Tenemos luchadores que han luchado en Tailandia profesionalmente, luchadores que vienen de Valencia, de Madrid. La verdad que se presenta una buena tarde de Muay Thai.
6: Pel que fa al temps, advertència per la intensitat de pluja.
7: Risc d'intensitat de pluges amb una alerta de perill alt en 17 comarques i de perill moderat en més d'una quinzena de comarques del centre i la meitat oest de Catalunya.
6: La situació podria provocar una gran tongada de xàfecs i tempestes, afectant especialment la ciutat de Barcelona i també el Baix Llobregat a la nit. Jordi Alegret, meteoròleg, ens fa la previsió al municipi.
21: Després d'un mes de maig amb força calor aquí a Sant Boi de Llobregat, amb una mitjana que ha superat els 19 graus, és a dir, més 2 respecte a la mitjana del que seria habitual,
2: Tenim un respir respecte a la previsió meteorològica, baixa de temperatures que ja estem notant aquests dies i previsió de fortes pluges de cara sobretot aquest vespre nit, que podrien anar acompanyades d'intensitat de pluja elevada. De fet, tenim avisos a la nostra localitat pel tema de les intensitats de pluja, i de cara als propers dies sembla que encara es mantindrà un ambient fresc, sobretot encara demà, i amb una pujada de termòmetres que tornarà a ser clar de cara a cap de setmana i la setmana vinent. És a dir, a l'estiu torna majúscules, aquests dies hem tingut un petit respir, però sembla que la tendència és que les temperatures tornin a normalitzar-se o inclús siguin més altes per l'època de cara al cap de setmana i la setmana vinent.
6: Gràcies, Jordi. El podeu trobar a les xarxes socials com @meteotemps.sb. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dijous 4 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de 8:45 amb En Femení. Gràcies per ser a l'altre costat i ens escoltem demà divendres al punt de la 1 del migdia. Bon vespre.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlarem d'una etapa natural a la vida de totes les dones, però que, tot i així, continua envoltada de silencis, mites i molta desinformació, la menopausa. Avui tenim el plaer d'entrevistar la ginecòloga integrativa Laia Sánchez, especialista en salut hormonal femenina i autora del llibre El poder de la progesterona a partir de los 40, que ens ajudarà a entendre millor què passa al cos i a la ment de les dones durant aquesta etapa. També escoltarem testimonis de dones que ens explicaran la seva experiència. Irene, amb tot presentat, ja podem començar amb el programa d'avui.
1: La menopausa acostuma a aparèixer entre els 45 i els 55 anys i es considera que una dona hi ha entrat quan porta 12 mesos seguits sense menstruació.
0: Tot i això, els canvis hormonals poden començar molt abans, durant la coneguda com a premenopausa, una etapa que moltes dones viuen sense saber exactament què els està passant.
1: Els símptomes més coneguts són els fogots o les alteracions del son, però també poden aparèixer ansietat, cansament, canvis d'humor, dificultats de concentració o disminució de la libido.
0: Segons diferents estudis, més del 70% de les dones asseguren que la menopausa afecta a la seva qualitat de vida d'alguna manera. Tot i això, moltes expliquen que se senten poc informades o poc escoltades quan consulten aquests símptomes.
1: Durant molts anys, la menopausa s'ha tractat gairebé com un tema tabú o com una etapa que simplement s'ha d'aguantar. Per això avui volem parlar-ne obertament, compartir experiències i entendre millor què passa durant aquest procés.
0: I per ajudar-nos a fer-ho, avui comptem amb una convidada molt especial. Ella és la ginecòloga integrativa, especialista en salut hormonal femenina i autora del llibre El poder de la progesterona a partir de los 40. Estem parlant de la doctora Laia Sánchez, que avui ens acompanya per donar-nos una visió professional i propera sobre aquesta etapa tan important en la vida de les dones.
1: Doncs benvinguda en Femení, com sempre. Avui, com ja saps, doncs parlarem de la menopausa. Doncs, per començar, ens agradaria saber què és exactament, no, això de la menopausa i quins canvis hormonals es produeixen al cos de la dona durant aquesta etapa, no, tan important.
2: Doncs la menopausa al final significa l'última menstruació que tindrà la dona. Uh-huh. Llavors, això normalment té lloc, està precedit per 8-10 anys abans de tota una sèrie de canvis hormonals que ja la dona pot començar a notar amb alteració dels seus cicles, de la seva regularitat, en la quantitat de sagnat. Uh-huh. També comença a tenir com una baixada de la progesterona d'entrada, que afecta doncs, el descans nocturn, el seu estat d'ànim, a la seva capacitat de concentració, mica en mica els estrògens també aniran descendint. Mm-hmm. I això també doncs, té un impacte a la sequedat de les mucoses, als fogots, que tothom parla d'ells. Realment, com que tenim receptors d'estrògens i progesterones a pràcticament tot el cos, doncs podem tenir una sèrie de canvis a nivell, de qualsevol sistema, de qualsevol òrgan, afecta també la massa muscular, afecta a la densitat mineral òssia, també al risc d'osteopènia, osteoporosi, també hi ha un canvi metabòlic, on incrementa el risc potser de tenir una resistència a l'insulina, a guanyar pes, més risc, no?, en un futur de malalties cardiovasculars, diabetis, i tot això, no?, té lloc abans d'aquesta última menstruació. A partir de l'última menstruació comença una nova etapa ja on no tindrem pràcticament res de producció de progesterona perquè deixem d'ovular, deixem de tenir cicles, i els estrògens també la seva producció disminueix moltíssim i tenim molt poca quantitat, és a dir, hi ha una revolució hormonal increïble.
1: Clar, això que dius dels fogots és del que més a vegades es parla, no? Però potser hi ha altres símptomes que són potser que no es parlen tant, no?
2: Exacte. Sembla que el fogot és el més evident o el que potser tradicionalment hem parlat sempre, però abans del fogot, per exemple, l'alteració del descans nocturn, l'insomni és un dels primers símptomes que apareixen, inclús amb la dona que encara té cicles regulars, pot tenir ja problemes a l'hora de dormir. Una afectació a nivell cognitiu, oblits, falta de concentració, tot això, no? De cop no pot estar tan en un estat de multitasking. Mm. Això també apareix de forma prematura. Més migranyes, per exemple. Sí. Això són com els primers símptomes, afectació del desig sexual. més del 60% de les dones amb la transició de la menopàusia i un cop ja s'estableix la menopàusia, té una afectació de la libido molt, molt important i quasi ningú en parla d'això, no?
3: Clar.
2: És com un símptoma que s'ignorava completament, i tot el tema de la sequedat també, les relacions doloroses, però una sequedat vaginal, i tot això són símptomes que són visibles, i després tenim símptomes invisibles.
3: Clar.
2: Que és l'osteoporosi, el risc cardiovascular,
3: clar,
2: el risc de diabetes.
3: Sí, el risc cardiovascular és una cosa que, de fet, clar, que es dona molt per assumit que és més perillós en homes, tinc entès, però a les dones en la menopàusia també és una etapa on s'ha de mirar aquest aspecte, no? I jo crec que a vegades doncs, es pot passar una mica per alt, no?
2: Bé, és que això m'agrada molt que treguis aquest tema perquè que les dones no tenim risc cardiovascular és una conseqüència doncs, d'aquests estudis que es van, històrics sobre quan van valorar el risc cardiovascular on no es van incloure les dones.
3: Llavors,
2: les dones, òbviament, sobretot amb la menopàusia, amb aquesta disminució dels estrògens, el seu risc cardiovascular s'iguala al de l'home i, de fet, les dones es continuen morint. La primera causa de mort són les malalties cardiovasculars.
3: I ningú... No sembla que sigui com un problema urgent, no? Que,
2: no,
3: que es vulgui una solució, que es posi com la mira en això i diguis per què són les causes. No és un problema que sembli que s'ha de solucionar,
2: bueno,
3: sinó que viure amb això.
2: Que les dones puguin tenir aquest risc cardiovascular per això, perquè històricament, al final, ni els propis professionals de la salut se'ls ensenya com s'identifica un infart de miocardi en la dona, que els símptomes són completament diferents,
3: sí,
2: o en moltes ocasions són diferents als de l'home, no? I s'ha de tenir en compte que amb aquest canvi hormonal aquest risc incrementa. Això no vol dir que a través de l'estil de vida no podem una mica, no?
3: Clar.
2: Doncs amortiguar aquesta caiguda hormonal tan accentuada.
3: Clar. Després hi ha com moltes dones, no, a vegades que expliquen que arriben doncs, a l'etapa de la menopausa amb molt poca informació i sentint doncs, que és un tema doncs, tabú, no? Perquè a vegades és com que ai, la menopausa és com fins i tot un tema de burla. No? Per què creus que encara costa tant parlar-ne d'aquest tema obertament?
2: Bueno, jo crec que en el cas concret de la menopausa, perquè la nostra societat va associada amb moltes connotacions negatives.
3: Sí.
2: Quan es parla de menopausa és com envellir, no? I l'envelliment
3: sí.
2: No es viu de forma positiva. Sembla que sigui com que és a nivell social la dona que comença a envellir deixa de ser... No? Per la seva funció biològica, la reproductiva, no? Llavors sembla que és una personal de segona, no tenim referents de dones grans, per exemple, al cinema, és a dir, com de cop deixem de ser desitjables, sembla que no podem desitjar. Llavors, tot això que s'acompanya, i a més, de base, perquè tot això més social s'acompanya del fet de que no hi ha informació perquè crec que tots... En general, les dones no estan ben informades del que significa la seva biologia femenina, la seva biologia hormonal. Llavors crec que és una, bueno, és com perpetuar la desinformació que moltes ja venen tenint de quan estan menstruant, no? Que normalitza molts símptomes que no són normals. Llavors simplement la menopausa és una etapa més d'ignorància perquè ningú l'ha parlat obertament de passarà això i això que estàs sentint és propi d'aquest canvi hormonal. No se li donen respostes moltes vegades i quan acudeixen inclús a un professional sanitari doncs requeixant-se d'aquests fogots, d'aquest insomni o d'aquesta incapacitat potser de suportar el dia a dia, com a mi m'arriben a consulta, molts professionals els diuen això és normal, això és ansietat, els diuen un ansiolític, no? I potser el que els hi falta és progesterona o estrògens i no se les escolta ni es té en compte el seu context biopsicosocial en concret, saps? Llavors crec que tot això és una conseqüència al final de que la dona ha estat ignorada per la medicina.
3: Clar, parlant d'això, doncs, moltes vegades es normalitza doncs, aquest malestar, no? Dient que és normal perquè doncs, has arribat a una edat, no? Doncs, quan creus que una dona hauria de buscar ajuda o tractament per aquests símptomes?
2: Jo crec que primer... és importantíssim estar connectades amb el nostre cicle menstrual i que a la que comencem ja a notar canvis o cada cop tenim més ansietat o que ara el meu cicle em recorda quan era adolescent, perquè al final la perimenopàusia, que és tot aquest període previ a l'última menstruació, se li diu la segona adolescència. Llavors, quan tots aquests símptomes comencen, jo crec que és el moment d'acudir a un professional, però no ja perquè estic fatal de la vida i no puc sostenir el dia a dia, sinó per fer estratègies preventives. Clar. Arribem a un moment on necessitem viure diferent a nivell d'alimentació, de descans, d'exercici físic. Les necessitats canvien i ens hem d'adaptar a aquest nou moment vital, perquè és una finestra d'oportunitat per posteriorment, un cop arriba aquesta menopausa, aquesta última menstruació, i comencem aquesta nova etapa de postmenopàusia, viure-la amb salut. Clar. Però hem de començar anys abans. És a dir, i com vivim, la perimenopàusia condicionarà la nostra experiència de la menopàusia posterior i la nostra salut futura, que poden ser perfectament 30 anys o 40 anys sense cicles.
3: Clar, és que és quasi la meitat de la teva vida, doncs l'has de cuidar. Des de la ginecologia integrativa, per exemple, com creus que es pot abordar aquesta etapa de manera doncs més global? I quins àmbits poden ajudar a millorar el benestar físic o emocional?
2: Doncs des de la ginecologia integrativa, el que et comentava abans, no? I ara hem de començar pels pilars fonamentals de salut, no? Que és el descans nocturn, l'alimentació, l'exercici físic, les relacions personals, socials i laborals, d'acord? I tot això és com la base, i així ho revisem a consulta. A partir d'aquí, doncs, no ens interessa tant el nivell d'hormones com a tal, sinó fer una analítica per veure una fotografia global del seu estat de salut, i a partir d'aquí inclús doncs suplementar o reposicionar vitamines, minerals, veure aquesta dona com està a nivell metabòlic, si ja ha començat a tenir canvis pues, amb el colesterol, amb la insulina, com està la seva vitamina D, els seus nivells de ferritina, uns bàsics de salut que contribueixen molt a tenir a la vivència, a tenir més o menys símptomes en aquesta perimenopàusia. No. I després el que intentem fer és, a través d'opcions més naturals, fitoteràpia, vitamines, no? Tot el món dels nutracèutics, fer com recolzar tots aquests canvis a nivells d'alimentació, exercici, tot això que són concrets, no? La dona de la menopàusia necessita més consum de proteïna, aportar més col·làgen a través de la dieta, més greixos saludables, l'exercici de força, no? En concret és un bàsic, però també com gestionem l'estrès, les respiracions, el ioga, tot això ens ajuda a baixar els nivells de cortisol, que tenen un paper molt important en tot aquest, en el debut dels fogots, no? I en el descans nocturn, per exemple. Llavors revisem tot això i a partir d'aquí doncs fem estratègies de suplementació, fitoteràpia o vitamines, tal, com per recolzar tots aquests canvis, i a vegades també utilitzem la teràpia hormonal, potser d'una forma més individualitzada, més precisa, no? Que potser en altres àmbits més clàssics de la medicina, però també és una opció que hem de tenir en compte i que és completament vàlida i que pot millorar molt la qualitat de vida de les dones.
3: Clar. El gran protagonista, no?, o protagonista del teu discurs és la progesterona, no? El teu llibre, El poder de la progesterona, no?, que és molt important, El poder de la progesterona a partir dels 40, doncs parles del paper d'aquest, no? Per què creus que és tan important, o sigui, entendre aquests canvis hormonals femenins durant aquesta etapa? Perquè sense aquest, vull dir...
2: Doncs sempre parlem molt dels estrògens, val? I realment els estrògens disminueixen ja quan ja no tenim cicles, no? Quan ja hem passat aquests 8-10 anys previs on la nostra cosa està canviant.
3: Clar.
2: I la primera hormona que comença a disminuir de forma progressiva a partir dels 35 anys i molt més acusada a partir dels 38 és la progesterona. Llavors, a la progesterona se li ha donat un paper sempre molt de fertilitat, d'assegurar l'embaràs, no?
3: Però també
2: de fet, el que vol dir, però gestació, no? I està molt bé, però tots aquests beneficis a nivell... És una neurohormona molt potent que ens dona la calma, és antiinflamatòria, hi ha molts estudis de com repara lesions neurològiques, isquèmia neurològica, té un paper també en el metabolisme, en la sensibilitat al sucre, mil coses que fins ara ningú ho havia ho havia parlat, estudiat activament, els estudis són molt recents. Llavors, clar, la cosa és que hem parlat abans d'aquesta importància de prevenció, clar, abans de quedar-te sense regles, de viure aquests anys de la millor manera possible o començar a viure com s'espera que visquis un cop deixis de tenir els teus cicles, no? Llavors, he volgut parlar de la pluja externa perquè crec que seria donar un paper important,
3: clar, no,
2: perquè justifica tots els primers canvis de la perimenopàusia.
3: Clar, és com la base de tot, que a vegades s'interpreta només per el paper que tu has dit, no? de procrear, de donar vida, però és que també és una cosa nostra que ens pot servir de benefici propi, no només per temes de fertilitat, etcètera, no?
2: No, inclús hem de pensar que el dèficit de progesterona, uh-huh, és el trastorn, diguem, hormonal més, sí, infradiagnosticat i més freqüent de la dona també en l'edat reproductiva, és a dir, quan tu tens cicles menstruals, si dormim malament, si no ens alimentem bé, si tenim problemes de tiroides, tot això pot afectar els nostres nivells de com ho volem, clar, i els nostres nivells de progesterona, no? Llavors, creia que com l'inici d'aquest canvi, aquesta revolució hormonal, que és la menopàusia, comença amb la perimenopàusia, comença amb la falta de progesterona, doncs que valia la pena fer un llibre parlant
3: de... No, i donarà per un llibre i per dos, sí, sí,
2: sí.
3: Des de la perspectiva de gènere, no? Creus que les dones han estat històricament poc escoltades quan expliquen els seus símptomes relacionats amb la menopausa? O sigui, van a la consulta al metge, els diuen els seus símptomes. Creus que hi ha hagut una mala gestió, però que se'ls ha infravalorat aquests símptomes?
2: Totalment, de tota la vida. I els missatges que li continuen arribant és que això és normal. I a mi em sembla molt bé dir que la menopausia no és una malaltia, perquè no ho és. D'acord? És una etapa vital de la dona. Totes arribarem a la menopausia, perquè això vol dir que estem envellint i que estem vives.
3: Sí.
2: Però no podem frivolitzar amb el fet que hi ha dones que per causes multifactorials, sobretot com arriba la dona a dia d'avui a la menopàusia, que està treballant, bueno, estressada, treballant amb la criança, ocupant-se pràcticament de forma solitària de les tasques a la casa, tasques invisibles, no? De coses de l'escola, exigències socials, tot això condiciona a que la dona avui en dia tingui molta més sintomatologia,
3: clar,
2: de la menopàusia.
3: S'agreuja.
2: Llavors, clar, és importantíssim, doncs, si arriba una dona a la consulta demanant ajuda, el personal que la rebi estigui ben format sobre com acompanyar aquesta dona i com escoltar. I és el que deia abans, a partir dels 40, no, ara no recordo quina edat era, però us vaig recollir el llibre, hi ha un tant percent de dones amb ansiolítics increïbles.
3: Okay.
2: I no és que tinguin ansietat perquè tal, sinó que moltes d'elles és un símptoma propi de la perimenopàusia. I el metge de família que l'ha visitat ni ha pensat que amb 43 anys pot ser que comencis a tenir un dèficit de progesterona que afecti el teu estat d'ànim i a la teva resiliència a gestionar l'estrès diari que fins ara podries fer perfectament.
3: Clar, això al final és culpa d'una normalització dels símptomes, no? I de no anar directament, doncs, a la causa, no? Perquè com es té tot comptat tan normalitzat...
2: I bueno, que no s'inverteix també hores d'estudi a nivell del pregrau, per exemple, de medicina, en entendre la biologia de la dona i en explicar bé tots aquests canvis neuroendocrins que tindrà la dona en les diferents etapes de la seva vida. Llavors hi ha una falta de formació de base. La medicina en perspectiva de gènere hauria de ser transversal a tots els estudis sanitaris, perquè no podem tractar l'home i la dona igual perquè són biològicament diferents.
3: Clar. I finalment, què creus que hauríem de canviar socialment, no?, perquè la menopausa deixi de viure's amb tant silenci i desinformació?
2: Bueno, jo crec que parlar-ne d'ella ja és un primer pas, perquè del que no parlem sembla que no existeix.
3: Clar.
2: Llavors, la divulgació per els diferents medis que potser hem començat a tenir en els últims anys és la clau. I després també que aquesta divulgació sigui rigorosa, no?
3: Sí.
2: No, que no doni lloc a crear noves necessitats, que les dones ja tenim moltes exigències i necessitats, i entendre que cada dona viurà la seva pròpia menopàusia, tantes menopàusies com dones, i que no tot, que apostar per un abordatge personalitzat, no? Uh-huh. I molta formació a tot el personal que al final estigui en contacte amb la dona. Jo crec que entre tots podrem fer que les dones puguin començar a viure la menopàusia des de la informació, des de la calma, com necessitem viure-les el millor per la seva qualitat de vida, no? Uh-huh. I crec que això és la clau.
3: Doncs Laia, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Un altre cop doncs, ens has ensenyat molt. Gràcies per estar avui aquí en Femení i ets benvinguda, com sempre. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, noies.
3: Adéu.
0: Després d'escoltar la visió professional de la doctora Laia Sánchez, volem donar pas a una part molt important del programa, que és la veu de les dones que viuen aquesta etapa en primera persona.
4: Perquè una cosa és la informació mèdica i una altra molt diferent és com es viu la menopausa al dia a dia. Moltes vegades compartir experiències ajuda a normalitzar situacions que pensaven doncs, que només ens passaven a nosaltres.
0: Per això hem preguntat a diverses dones què és el que més les va sorprendre de la menopausa, què és el que més han patit durant aquest procés i si senten que ha fallat la informació o els recursos.
4: Hem pogut escoltar experiències molt diferents, però amb una idea en comú. Moltes dones senten que ningú els havia explicat realment què implicava aquesta etapa.
0: Anem a escoltar-les.
5: Hola, bona tarda. Mira, jo sóc Lina, tinc 60 anys. I pues en aquesta etapa de la menopausa m'ha sorprès molt la pujada i baixada d'hormones que he tingut. No pensava que era tan forta. Tinc molts fogots i això per mi és una cosa estranya i a més és molt intens, molt disruptiu. Vull dir que el dia a dia ho portes una mica malament. Tinc moltes vegades palpitacions i cansanci. Que la vida diària et costa molt. Pues lo pitjor que porto és no dormir bé a la nit, fas rutines, però segueixo sense dormir bé. Falta molta info sobre el tema i hauríem de tenir algun protocol perquè nosaltres podem estar informada i portar-lo el més bé possible i amb més tranquil·litat i harmonia. També penso que és una etapa una mica difícil i que s'hauria de cuidar per part de la societat, no? Crear noves lleis laborals també per poder una mica de suport a tots els símptomes que tens i no ignorar tot allò i no poder gaudir com tal de l'etapa, val? També ens fa falta professionals que ens pugui pues, una mica guiar i orientar en aquest procés. I, bueno, una mica tenir un coach, no? Per poder funcionar millor. I estar cuidada per la societat, respectant i valorant aquesta etapa d'una dona, que és molt especial. I, en principi, pues jo ho estic portant la millor manera possible, intento fer normalitat del que m'està passant, però m'he d'ajudar de moltes coses, de teràpies naturals i de complements, que em pugui fer la vida una mica més fàcil.
6: Són tant els canvis físics com a vegades més de claredat mental, no?, perquè el sistema hormonal arriba a totes parts, d'acord? El tema també de la dislipèmia, el que és el colesterol, no? I el que és en si físicament la distribució del greix, no? Vull dir, la meva anatomia és molt, molt, molt diferent ara, no? L'augment de pes, clar. El que més he sofert han sigut, com gairebé tothom, són els fogots, és això, llevar-te absolutament xopa, que jo sóc una persona que no he suat a la meva vida, vull dir, és que no, quasi ni fer exercici, vull dir, era algú inaudit. Això és el que més he sofert. I si falta informació, jo diria que no, perquè informació, sí que a vegades massa informació xarxes és desinformació, jo ho penso així, no? I manca de recursos, diria que tampoc. Però sí m'agradaria destacar que a vegades el fet de normalitzar aquesta etapa de la vida fa que a vegades diguis, doncs és normal, no cal que vagi i pregunti o no cal. Doncs sí, s'hi ha d'anar. Estic en aquesta etapa, vaig a consultar si se'm pot ajudar d'alguna manera. Que no? Doncs no. Però i si és un sí? Doncs jo subratllaria el fet aquest, no? De que a vegades normalitzem tant que pensem que no hem de consultar perquè forma part d'aquesta evolució de vida. Doncs no, és una part i consulta-la. És això.
7: Hola, em dic Marga, tinc 52 anys i ja fa com uns 3 anys que començo amb els símptomes. I dic símptomes perquè encara estic en aquell procés en què encara no sé si tindré la propera menstruació o no, però sí que he notat molts canvis. Una de les coses que m'ha sorprès més és precisament és que jo a vegades he estat 6 mesos que no va baixar la regla i de cop em torna a baixar. I és com, perdona, si això no era que ja se't treu i ja no torna, i resulta que no, que pot tornar. Llavors estàs en un moment en què no saps ben bé quan desapareixerà de debò i ja no tornarà a venir més. Símptomes que he tingut, doncs molta calor, sobretot per les nits, molt fogoig, està tapada perquè és hivern i de cop i volta te puja una calor per tot el cos que dius socorro, socorro, i t'has d'estapar del llit. I més, jo sent una persona que soc superfredúlica i sempre he necessitat tapar-me molt, sobretot a l'hivern, i ara a l'hivern doncs, m'he tapat poquíssim i la gent em mirava i em deia, però no tens fred? I jo, doncs no en tinc, tinc molta calor. Insomni també, no és que em costi dormir, m'adormo de seguida, però sí que és veritat que em desperto moltes vegades per la nit. I perdo la memòria. Aquest símptoma també és el que pitjor porto, perquè al principi era com, aviam si és que em passa alguna cosa més, aviam si tinc algú al servei, perquè realment estar parlant amb una persona d'un altre que tu coneixes i que et digui, però de qui parles? I no saber dir-li el nom és com molt frustrant, perquè dius, però si jo la conec, si sé com es diu, i en aquell moment no et surt. Que després ja et ve, però és un símptoma una mica alertant, que dius, uf, socorro, em passarà alguna altra cosa, però no, resulta que és normal. Per això penso que potser falta una mica d'informació sobre tot el tema de la menopausa, perquè són coses que ningú et diu, que ningú expressament et diu, mira, et pot passar això, això i això. Sí que he buscat moltes coses per internet, però sí que és veritat que per internet hi ha tantes coses que tampoc a vegades no te pots refiar de tot. I bueno, sí que falta una mica de que et diguin, doncs mira, et passarà això, això i això, no et preocupis, no passa res. Jo això també ho trobo a faltar. I bueno, també una mica el tema de que és com tot tan, no sé, la paraula em surt tabú, però que no se'n parla gaire, que és com si fos una cosa estranya i que bé, tothom, o sigui, totes les dones ho hem de patir i potser no hauria de ser una cosa tan tabú, és una cosa normal que ens passarà a totes i que bueno, que sí que és veritat que es podria parlar una miqueta més per poder tenir una mica més d'informació i no anar tan perduda en aquests moments quan et passen a passar aquestes coses. I bé, doncs moltes gràcies per escoltar-me.

0: Avui hem parlat d'una etapa natural que totes les dones viuran, però que encara continua envoltada de silenci i desinformació.
1: La menopausa no és només un canvi físic, també té un impacte emocional, social i psicològic que moltes vegades queda invisibilitzat.
0: Escoltar les experiències d'altres dones i parlar-ne obertament és la manera de trencar tabús i sentir-nos menys soles.
1: I sobretot, és important recordar que el malestar no s'ha de normalitzar ni aguantar en silenci. Informar-se, buscar ajuda i tenir recursos també forma part de cuidar la salut.
0: Moltes gràcies a la doctora Laia Sánchez per ajudar-nos a entendre molt millor aquesta etapa i a totes les dones que han compartit la seva experiència amb nosaltres.
1: Ens veiem la setmana que ve en un nou programa d'En Femení.

0: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
1: No te quedes atrás
0: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
1: En Top Música Nueva.
0: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Boi.
2: Cuplejant.
3: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
3: I a la teva ràdio.
4: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: En total hi ha més de 200 ajuntaments i 65 alcaldes que s'han mostrat frontalment contra aquest pla. Són unes declaracions que ha fet a la xarxa. I està tallada encara la R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via per les pluges a l'alçada de Ripoll en un tram de via única. No hi ha ferits, els efectius d'emergència són al lloc dels fets i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera al tram afectat. Precisament Protecció Civil ha emès un nou avís de risc hidrològic per meteorologia vers el Ripollès. Hi ha possibilitat d'augments sobtats del nivell dels rius i rieres i els cursos fluvials. Continua activada l'alerta Inuncat, o estarà fins a les 2 de la matinada i es mantenen precipitacions fortes, especialment al nord-est de Catalunya. Es demana molta prudència a la mobilitat i activitats a l'exterior. I el Primavera Sound ha suspès temporalment alguns dels concerts previstos avui a conseqüència de la pluja en el recinte del fòrum, on fa molt de vent. Tot i que s'havia dit des de l'organització que la gent anés amb impermeables i paraigües, finalment han hagut d'aturar els concerts. Avui havia d'actuar Massive Attack, McGill o Doja Cat, entre d'altres.
7: Hi ha una frase atribuïda a Oscar Wilde que al marge del seu enginy sempre m'ha agradat força perquè diu molt de la condició humana. És aquella que explica que la diferència entre un caprici i una passió és que el caprici dura molt més. Lluna plena, una passió que un cop s'escolta esdevé caprici.

Hola, molt bona nit i una setmana més. Benvinguts, benvinguts a la República Independent de la Lluna Plena. Doncs bé, una nova edició de Lluna Plena que, i tal com deia, aprofitem l'entradeta. Pot ser un caprici o pot ser una passió, pot ser les dues coses o cap de les dues. I com sempre, seràs tu qui ho decideixi, seràs tu que tingui l'última paraula. I és que, en qualsevol cas, passió o caprici, Lluna Plena no és més que un temps de ràdio en el que, bàsicament, busquem la teva complicitat mitjançant una música i uns comentaris que pretenen anar una mica més enllà de la convencional presentació de temes e intèrprets. D'aquí que, si em permets acompanyar-te, doncs emprendrem un viatge excitant mitjançant la música, la paraula i la nit. Ja saps que la nit és el nostre hàbitat preferit, en el que ens trobem més a gust i més còmodes.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Doncs bé, hem iniciat la selecció d'aquesta nit amb el senyor Bobby McFerrin, aquest músic, cantant, compositor i director d'orquestra estatunidenc, cèlebre pel seu virtuosisme al vocal i la seva tècnica pel cant a capella. Té en el seu haver 10 premis Grammy i es va fer famós mundialment quan l'any 1988 va llançar al mercat aquest tema que acabem d'escoltar, aquest Don't Worry, Be Happy, que el va incloure, per cert, aquest tema estava inclòs en la banda sonora original d'aquella pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise, titulada Cocktail. El senyor Bobby McFerrin té un rang vocal de 4 octaves i una habilitat especial per fer servir la veu per tal de crear efectes de so.

Bé, de sempre jo he escoltat dir que no hi ha millor mestre ni millor universitat que la pròpia vida. I que, amb el pas del temps, fins a tot el més tonto aprèn. Tot i que sigui a cops, tot i que sigui, com diu un amic meu, massa tard. En ocasions aprenem dels propis errors, d'altres d'això tan inconcret que hem convingut a anomenar experiència i que, posats a definir, ho faríem com una mena de sabidoria o de saviesa infusa que se'ns concedeix amb els anys, probablement, dic jo, per compensar el que aquests mateixos anys ens prenen. Doncs bé, una d'aquestes primeres lliçons que la vida em va ensenyar és que res, absolutament res, és etern. Res és per sempre. I per tant, a partir d'aquí, doncs, tot és relatiu i provisional. Des d'aquesta perspectiva, la vida es redueix a un anar obrint i tancant capítols i que, al poc, el que podem aspirar és que aquests capítols estiguin ben redactats. Tant de bo tothom sàpiga redactar-los amb bona lletra, en coherència, en correcció i amb un mínim d'estil.

Doncs bé, ho fem prou sovint, perquè en realitat ens agrada, en aquest cas, passar dels malabars vocals de Bobby McFerrin al control i a la pausa de Selena Jones. Selena Jones, una d'aquelles veus de color per les que sento una especial devoció. Ens ha deixat la seva personal lectura d'aquest We Be Only Just Begun, que podríem traduir com Acabem de començar. Una gran cançó escrita per Roger Nichols i Paul Williams, música i lletra respectivament. Ho van fer l'any 1970 i tots l'hem escoltat, tots l'hem gaudit centenars de vegades en la versió dels Carpenters, que es van encarregar de fer aquesta melodia doncs molt i molt popular mundialment. Una cançó que en els Estats Units, per cert, es fa servir com a fons musical pel primer ball en les cerimònies de boda. Selena Jones ha estat la seva intèrpret i, tot i que aquí és molt poc coneguda, m'atreveixo a dir que en els Estats Units gaudeix d'un gran prestigi.

Bé, no sé, evidentment no ho sé si a vosaltres us passarà el mateix, però jo tinc la sensació que sovint sobren les paraules. Tinc el convenciment íntim que sovint les paraules fan més nosa que profit. I és que, en teoria, o en principi,

Els sentiments, d'entrada, no cal explicar-los. S'han de viure, s'han de sentir, s'han de transmetre amb tota la sutilesa possible per tal que l'altra persona els intueixi, els noti, els senti, els esperi i els desitgi. Els sentiments no s'expressen en paraules. Habitualment s'expressen molt millor mitjançant el tacte.

Doncs bé, una de les característiques de la selecció musical de Lluna Plena, per cert, una característica buscada voluntàriament, és que procurem, dins de les nostres possibilitats, donar-vos a conèixer artistes que, pels motius diversos, aquí doncs no han tingut el ressò que probablement mereixien. Aquest és el cas d'aquesta senyoreta o senyora, no ho sé. Es diu Jean Fry Sidwell i és una cantant nord-americana nascuda al sud de Califòrnia i que, com has pogut escoltar, té una excel·lent veu, té molt bon gust interpretatiu i un fraseig molt i molt atractiu. Ens ha ofert la lectura d'aquest Alfie, un gran tema escrit per Burt Bacharach i Al David i que ells van composar per una pel·lícula del mateix títol, protagonitzada per Michael Caine i Shirley Winters en els papers principals. La pel·lícula és de 1966, tot i que en el 2004 es va estrenar una nova versió, en aquest cas protagonitzada per l'actor Judy Lapp. Aquesta lectura, la del tema, l'hem recuperat d'un àlbum que Jean Fry Sidwell va publicar l'any 2002 amb el títol de From the Heart.

Bé, penso que no és bo. No és bo anar per la vida desconfiant de tot i de tots. Tampoc ho és, evidentment, pecar d'ingenuïtat i anar pel món amb el lliri a la mà. Perquè, com diu el refrany, totes les masses piquen. I dic això perquè, sense que sembli un pecat de desconfiança, tinc la sensació de que les coses que aparentment semblen més clares, les més senzilles, les més diàfanes, són, pel general, les més fosques i complexes. Sincerament, crec que, en general, concedim masses cartes blanques, que acceptem gairebé tot, sense qüestionar-nos gairebé res, que donem per bo explicacions a coses i casos pel simple fet de que qui ens la diu representa una administració pública. I crec que, com a ciutadans, ens hauríem de qüestionar la nostra posició, perquè és més que possible que allò que ens diuen no sigui el que realment és. Tenim molts números de que allò que veiem tan sols sigui el que algú està interessat que veiem. Les aparences s'enganyen, com bé saps, i és que sempre hi ha algú que mou convenciment que li dona, que mou convenientment aquestes aparences a favor dels seus interessos. I això ho hem de tenir en compte. I hem d'estar, doncs, si no desconfiant, si més no, amb els ulls molt i molt oberts. Els ulls i les orelles.

Doncs bé, si ens vas escoltar fa un parell o tres de setmanes, i ho recordeu, us vaig dir que dins de la lluna plena obriríem un espai que l'anomenaríem, o el vaig anomenar, els injustament oblidats, i en el que aniríem incloent doncs, tots aquells cantants, tots aquells artistes que en un moment determinat de la seva carrera van gaudir d'un èxit majoritari, però que amb el pas del temps, doncs, mica en mica, s'han anat retirant, s'han anat passant a una segona, tercera, quarta línia, i sobretot, i el que a mi em sap més greu, és que també han desaparegut de la memòria dels afeccionats. Doncs bé, avui aquest espai, que dins de la lluna plena, l'he dedicat al cantant, però sobretot guitarrista porto-riqueny José Feliciano, un autèntic virtuós de les sis cordes, que va tenir un èxit absolut, inclús podríem qualificar-lo d'inesperat, en la seva versió del tema Like My Fire, del grup The Doors. De fet, aquí, en el nostre país, la versió del tema de Feliciano va ser més gran i amb més èxit que les dels propis creadors. Doncs arrel d'aquest èxit, José Feliciano es va convertir en una estrella mundial i sobretot en els països de Centre i Sud-amèrica. Ara us explicaré una cosa personal. Jo vaig tenir la sort de veure'l en directe en un concert que va celebrar a Barcelona en un teatre del Paral·lel, que no recordo el nom. Va ser una experiència, jo us ho puc ben jurar, extraordinària. La recordo amb molta satisfacció i alhora doncs amb molta admiració, perquè si sou d'una generació que aquest nom no et diu res, o si a casa et diu molt poc, us haig de dir que el seu virtuosisme a la guitarra té un mèrit encara més gran, donat que José Feliciano és cec de naixement degut a una glaucoma congènit. Va ser un dels pioners llatins dins del mercat anglosajó. I avui l'hem escoltat en la lectura d'un altre dels seus èxits, aquesta versió del California Dreamin', l'èxit d'aquell grup de tanta transcendència en els anys 70, anomenat The Mamas and the Papas. Doncs bé, avui José Feliciano, que deu estar, no ho he mirat, però deu estar al voltant dels 80 anys, només queda o està en el record dels afeccionats, i això m'ha portat a incloure'l dintre d'aquest mini espai, el que anomeno els injustament oblidats.

Lluna plena, perquè aquí fem de la música una passió. Lluna plena, perquè la música ens inspira, ens relaxa, ens emociona, ens fa pensar, ens fa somiar, inclús ens ajuda a oblidar. Lluna plena, perquè la música i nosaltres formem una dualitat indissoluble. Nosaltres no podem viure sense ella, i ella no pot viure sense nosaltres. Lluna plena, perquè darrere de cada cançó hi ha sempre una història no explicada. Recorda sempre que la música té la capacitat d'il·luminar els teus moments més foscos. Lluna plena, perquè som en aquells moments imprecisos en què potser ja és massa tard per ser avui, però encara és massa d'hora per ser demà.

Doncs bé, el que ara us diré, la veritat és que no m'agradaria dir-ho, perquè em consta, o sé, o si més no, jo així ho sento, que és molt trist. Perquè encara avui, doncs, no tinc clar si aquest cantant, Curtis Bellwins, és un cantant de carn, ossos i sentiments, o és una més de les creacions de la intel·ligència artificial. He remenat cel i terra amb l'objectiu de treure l'aigua clara, i haig de confessar públicament el meu fracàs, tot i que si faig cas a la meva intuïció, penso que som davant d'un producte totalment artificial. Sí, sí, artificial, però probablement per això gairebé perfecte. Increïble i un punt, si tu vols, inquietant, un punt llarg, inquietant, on acaba la veritat i on comença la mentida. Com a oient no puc, per menys que felicitar-me per aquesta tornada a l'època daurada del soul i del blues. Aquests estils que són clàssics, són, que expressen sentiments atemporals i que és una música absolutament viva. Però per l'altra, si realment darrere de tot això no hi ha ningú, de veritat que a mi em fan ganes de plorar. Doncs bé, si aquest senyor, que es diu, que es fa dir, que no sé si és un senyor, Curtis Bellwins, ens ha dut aquest tema, un tema que es titula Coffee Cone Cult.

trobo molt a faltar la teva tendresa, la teva delicadesa, les teves carícies i la teva mirada. Trobo en falta el perfum de la teva pell, els teus petons, la flaire dels teus cabells. Enyoro la teva mirada quan es perd més enllà de l'horitzó i l'escalfor del teu cos en el més cru de l'hivern. T'enyoro tant que la meva vida s'ha convertit en un infern. Tot i el temps que ha passat, no m'acostumo a estar sense tu. I escric sentiments per tal de fugir de la soledat.

Doncs bé, si tal com deia abans amb el senyor Curtil Bellwins tinc els meus dubtes, amb el senyor Lurro Lops, que acabem d'escoltar, amb ell no tinc cap dubte. Una gran veu. A més, va ser actor i productor. Va néixer a Los Angeles l'1 de desembre del 1933 i ens va deixar definitivament el 6 de gener del 2006. Va publicar més de 60 àlbums i diuen que va vendre més de 15 milions de discos. I no m'estranyaria, però perquè pocs cantants com ell han tingut aquest toc tan sedós de la veu, aquesta bellesa en el seu to vocal, aquest gust a l'hora d'interpretar. Ens va deixar grans interpretacions i grans cançons que ens resulta, a mi particularment, em resulta difícil imaginar en altres veus que no siguin la seva. Una gran cançó com aquesta que hem escoltat, aquest Early Morning Love, una cançó de 1975 que havien llançat el grup vocal femení, aquell de gran èxit, The Supremes, però que la lectura de Lou Rawls és la que la va portar a ser considerada un estàndard i un clàssic de la música negra.

Si vostè em dona una mica de sucre, endolcirà el meu cafè. Si vostè em dona una mica de vostè, endolcirà la meva vida. I heu pensat mai que de vegades no és el cansament físic el que ens esgota, sinó el pes emocional de tot el que arrosseguem en silenci? Ai, la bellesa sense intel·ligència, la bellesa sense classe, sense elegància, és simplement decoració. I heu pensat mai en el poc que ens atrevim, si tenim en compte el curt que és la vida? I una suggerència: no caminis mai darrere de ningú. Qui t'estima et vol al seu costat, amb el teu present i amb el teu passat. Jo particularment em conformo amb poc. Hi ha prou que aquest poc sigui sincer. Ai, sàpigues que et vaig deixar sobre la taula el regal de la meva ausència. Tal vegada ni ho vas notar, perquè mai vas notar la meva presència. I tinc que sempre en compte que el respecte és com els diners. És millor guanyar-los que perdre'ls. I notaràs quan una persona és deshonesta, quan vegis que distorsiona la veritat per tal d'ajustar-la als seus interessos. I si has de donar valor a les coses, fes-ho pel que valen. No el facis pel que valen. Fes-ho pel que signifiquen per tu. I no t'autoenganyis, no és la vida la que separa la gent. És la maldat, és la hipocresia, la traïció, l'egoisme i la manca de respecte.

Doncs bé, tal com deia en un comentari anterior, m'agrada seleccionar artistes poc o gens coneguts pel gran públic. D'aquí que acabem d'escoltar el senyor Lindsay Bryer, pianista, compositor i cantant natural de la població de Bender, a l'estat de Colorado. Em consta que el senyor Lindsay Bryer té publicats 3 àlbums, dels que particularment jo únicament conec el publicat l'any 2013, amb el títol de Easy Love. Doncs precisament l'hem escoltat amb aquest tema, el tema que dona nom a l'àlbum, Easy Love.

saps, els batecs del cor continuen pronunciant el teu nom. I és que, fins avui, m'ha estat impossible oblidar-te. I té sentit, perquè vam viure un temps de roses, un temps d'intensitat en el que rèiem, vivíem i, sobretot, ens estimàvem.

Per això el record d'aquell temps és tan present que només anomenar-lo em fa mal. Creu-me, intento oblidar-lo, però sincerament no puc. D'aquí que en la solitud de la nit em repeteixo les mateixes preguntes una i mil vegades. Què ens va passar? Què vam fer malament?

Doncs bé, acabem d'escoltar Vanessa Rubin, una vocalista negra-americana per la que sento una especial admiració. Sí, sí, ella és de color, és nord-americana, però ha cantat en castellà. És una cantant nascuda a Cleveland, a l'estat d'Ohio, i després dels seus estudis es va dedicar exclusivament a la seva carrera professional com a cantant. El seu primer disc data de l'any 1991 i actualment està considerada com una de les veus del jazz amb més prestigi i més futur. Té més d'una desena d'àlbums publicats i d'un d'ells, concretament el titulat Pastiche, editat l'any 1993, he recuperat un bolero escrit per Pepe Delgado, aquest Estoy siempre junto a ti, que a més el va cantar en castellà, com un homenatge a la seva ascendència hispanoamericana. Vanessa Rubin, una gran, gran intèrpret.

Doncs bé, jo vull creure que malgrat tot el que ens ha passat, vull creure que també tu recordes que un dia vam unir dos cors en un sol batec. I segur que també recordes que plegats vam descobrir sensacions noves, que vam compartir sentiments, que vam donar-nos tot a canvi de res. Estic convençut que tu també recordes tot allò que ens vam dir, tot allò que ens vam fer, tot allò que ens vam sentir. Sí, és cert, avui tot ha canviat, però tot i així vull que sàpigues que ni el fred de la solitud ni el pas del temps ha aconseguit que t'oblidés. Vull que sàpigues que encara avui hi ha un tros del meu cor que et pertany.

Doncs bé, acabem d'escoltar aquest Glass of the Moon en la veu de vellut del senyor Eddie Gold, un més de les veus masculines de les que, si més no jo, no sé res en concret. És el mateix cas que el, del que abans parlàvem, el senyor Curtis Belvins. Ja, jo si més no tinc la sospita que sigui una veu més, una veu generada per la intel·ligència artificial. La informació que hi ha al respecte, tal com et dic, és escassa, és confusa i no deixa clar si Eddie Gold existeix realment o és un producte del sistema d'algoritmes. Bé, en qualsevol cas, si és aquest, coses i casos de la tecnologia. Però que, com tinc dubtes, encara ho mantinc. Però en el moment que tingui la seguretat de que darrere d'una veu com la del senyor Eddie Gold, o si més no, així es fa anomenar, el que tinc clar és que si és producte de la intel·ligència artificial, em nego a donar-los promoció, em nego a incloure'ls en la selecció musical de la Lluna Plena. Així que, quan sàpiga, tingui clar qui sí i qui no, doncs jo la decisió la tinc presa. No vull que darrere d'una preciosa cançó, darrere d'una meravellosa veu com la d'aquest senyor, no hi hagi res, hi hagi una màquina. Això va en contra dels meus principis.

consta i sé que hi ha qui, en veu baixa, diu que no tinc cap possibilitat. Però jo em resisteixo a creure-ho. De cap manera puc assumir la meva situació com a irreversible. De cap manera puc acceptar que el meu cor es vagi endurint amb la única companyia d'una soledat que no desitjo. Sí, he passat una època dolenta, però malgrat tot em queden il·lusions. Malgrat tot em sento viu i que mai no he renunciat a compartir moments, confidències, taula i llit. Tot i que potser a tu et sembla estrany, jo em sento amb forces per començar de nou. De fet, estic preparat i a punt, i he fet un gran esforç per deixar enrere l'ahir. I ara només espero que el destí, i per una vegada la vida, jugui al meu favor i faci possible el miracle de conèixer-nos.

Doncs bé, escoltar les veus del grup The Platters, si més no, per mi és sempre un plaer per l'esperit i pel, no sé, per l'equilibri emocional. Van néixer a Los Angeles l'any 1953 i al llarg dels anys, perquè encara hi ha grups que van amb, que actuen amb el nom dels Platters, doncs bé, al llarg d'aquests anys han passat per ell un gran nombre de vocalistes i la majoria de gran qualitat, però a la seva història musical són imprescindibles recordar els noms del tenor Tony Williams, que és el que acabem d'escoltar, meravellós, i dels seus companys David Lynch, Paul Robey, Herb Reed, que per cert va ser el que va posar nom al grup, i Zola Taylor, la veu femenina original. Doncs bé, cançons com Only You, The Great Pretender, que molts anys més tard versionaria Freddie Mercury, His Mind, Enchanted, The Magic Touch, Smokehead in Your Eyes i aquest I'm Sorry, doncs han passat en lloc preferent al llistat de grans cançons de la música moderna. The Platters, inolvidables, únics, insubstituïbles.

Els tòpics, tot i ser-ho, o potser pel fet de ser-ho, acostumen a amagar un transfons de veritat. Hi ha un d'aquests tòpics, prou extès, que assegura que els homes fonamentalment s'enamoren a través dels ulls i que les dones, en canvi, es deixen seduir per la oïda. Diuen que pels homes l'important és la imatge, tot allò que entra pels ulls. El que veiem ens impressiona, ens mobilitza, ens llença, ens encén. I diuen també que les dones, el que les decideix és el so de les paraules. Elles escolten, analitzen, sopesen i finalment actuen. Veure i escoltar, vista i oïda. En qualsevol cas, qüestió de sentits.

Doncs bé, un nou cas de, com els que hem parlat abans. Poc, molt poc us puc dir d'aquest artista. Només us puc dir que el títol del tema és Ink and Blood i que va a nom del senyor Silas Turner. Però, com deia, no hi ha informació pública d'aquest cantant. I les plataformes, Spotify, YouTube o SoundCloud, doncs es limiten a dir que el senyor és Silas Turner i el títol del tema. Bé, en definitiva, pels més curiosos, pels afeccionats a la música, en els que em conto, és poc, molt poc, de veritat.

Bé, la vida no és perfecta ni eterna. De vegades inclús fa mal, de vegades cansa, de vegades ens fereix. No és fàcil, no és justa, però malgrat tot això, la vida és bella.

En una relació, la majoria de problemes que sorgeixen al dia a dia tenen una solució. I és doncs, mirar-los no amb un mirall, dic al contrari, mirar-los amb un mirall i no amb una lupa. No t'importi, no t'importi arriscar. Pensa que tot el que és bo comença amb una miqueta de por. I que tots els dies hi ha alguna cosa per aprendre, alguna cosa per oblidar, i molt, però molt, per agrair.

pensa-ho. Sempre, sempre hi haurà una altra oportunitat, una altra feina, una altra amistat, un altre amor. Però mai, mai hi haurà una altra vida. No la malbaratis. I és que el món és així. Digue'ls el que volen escoltar i t'estimaran. Digue'ls la veritat i t'odiaran. Alguns diuen que són els peus els que ens porten. Jo sincerament crec que són les ganes. Sí, és cert, a casa, de petit, em van ensenyar el respecte, però la vida m'ha ensenyat a qui respectar.

i si cal, grava-t'ho a foc. Si has de forçar-lo, és que no és de la teva talla. I això, doncs, ho has d'aplicar-ho a les sabates, a la roba, a l'amistat i a la parella.

Doncs bé, ja és Dionne Reeves, una de les veus del jazz més reconegudes de l'actualitat. Però, com has escoltat, això no l'impedeix afegir al seu repertori, als seus enregistraments discogràfics, temes que poc tenen a veure amb el jazz, com aquest Jazz My Imagination, una cançó de l'any 1971 que van portar l'èxit aquell grup vocal del sud de nom The Temptations. Dionne Reeves, des de la seva lectura personal, la va incloure en el seu àlbum When You Know, de l'any 2008. De fet, i tot i que la majoria coneixen aquest tema amb el títol Jazz My Imagination, en realitat el títol real és Jazz My Imagination, Running Away With Me. Un cop més queda, crec jo, prou demostrat que si la matèria prima, en aquest cas la cançó, és bona, si l'intèrpret és de qualitat, els estils queden sempre en un segon pla.

Bé, en un anterior comentari, en el penúltim, sí, dèiem que tot és una qüestió de sentits. De sentits, doncs, efectivament, és així. Qüestió de sentits. Malgrat que, en funció del sexe, podem percebre'ls de forma diferent. Penso que no hi ha gaires dubtes que homes i dones experimenten, percebeixen les sensacions dels sentits, no només de diferent forma, sinó que de vegades inclús oposada.

perquè homes i dones miren de forma diferent. I tot i mirar el mateix, veiem diferents realitats. La nostra percepció, la dels homes, acostuma a ser general, acostuma a ser panoràmica i àmplia. En canvi, la de la dona tendeix a centrar-se més en el detall, més en la particularitat. Nosaltres veiem el tot. Elles s'especialitzen en veure la part. No sé si m'explico, que ningú entengui que una cosa és millor que l'altra. És senzillament formes de mirar les coses. I si em permeteu, fent servir un vocabulari cinematogràfic, podria dir que els homes miren en pla general i les dones miren i veuen en primer pla.

Doncs bé, dos grans compositors nord-americans, Victor Young, pel que fa a la música, i Edward Heyman, pel que fa a la lletra, van composar una extraordinària cançó a la que van batejar amb el nom de Love Letters i que va representar un èxit absolut per una vocalista aquí, desconeguda. Parlo de l'any 1962, de nom Katie Lester. Però, tot i que l'èxit va arribar en aquest 1962 i en aquesta versió, la cançó es va escriure l'any 1945 i exclusivament de forma instrumental, perquè va aparèixer en una pel·lícula del mateix títol, Love Letters, i va ser important perquè va ser nominada als Oscars d'aquell 1945 com a millor cançó. Doncs bé, ara l'hem escoltat en lectura que Elvis Presley va fer l'any 1966 i que particularment considero més que aconseguida. Qualsevol vegada, penso, amb la veu d'Elvis Presley és garantia de qualitat i bon gust.

I com deia en el comentari anterior, parlant d'aquestes dues formes de veure, la de masculina i la femenina, per mi aquestes diferències evident, que ningú les interpreti com un ordre de prioritats o com una escala de valors, o que la percepció masculina és millor que la femenina o a l'inrevés. No vull dir això, ni ho dic. Sincerament, dic que el sexe venturosament condiciona i de vegades fins i tot determina la percepció que a través dels sentits tenim del món que ens envolta.

deia tanmateix que tot i mirar el mateix, veiem diferents realitats, siguin home o siguem dona. De la mateixa manera, assaborim els sabors amb intensitats que no sempre coincideixen, o els olors els percebim amb escales de graduació diferents. I repeteixo, venturosament és bo. És necessari que els sentits, ja sigui d'home o de dona, responguin de forma desigual. Això, considero, que fa més riques, que fa més completes les relacions. Aquestes diferències, en el fons, esdevenen un element més d'atracció.

Doncs bé, no hem deixat les cartes d'amor, perquè després del Love Letter de l'Elvis Presley, ara hem llegit aquest Love Letters in the Sun, tot i que ara no les podem buscar a la bústia de correus, sinó que haurem de tensar-nos fins a la sorra de la platja per tal de llegir-les. Aquest Love Letters in the Sun és una vella cançó de l'any 1931, tot i que les bones cançons estan sempre, sempre d'actualitat. Doncs hem escoltat la lectura que el senyor Andy Williams ens va deixar l'any 1959 i que he recuperat d'un àlbum titulat Two Time Winners.

Doncs sí, tal com deia, diferències a l'hora de la resposta dels sentits. I jo afegiria que benvingudes aquestes diferències, perquè què hi ha més excitant que aquella paraula que escoltem i que el seu sentit pot variar tant si és home o dona qui la digui o qui l'escolti. I la paraula, la frase, és la mateixa, però el seu significat, la seva transcendència, pot ser molt diversa. I què em direu del tacte, si parlem del tacte? Homes i dones, no toquem de la mateixa manera. Varia en funció de l'educació, de la intenció, de la voluntat i del sexe. No, jo crec que no acariciem igual. Les sensacions que sentim són diferents, com diferent és la resposta de la pell. Sí, la natura, que tal com diuen és sàvia, ens ha proporcionat els mateixos sentits, els cinc sentits clàssics. Però, com és sàvia, s'ha cuidat de dotar-los de molts diferents matisos.

0: Diuen que cadascú té el seu gust i que tots els gustos són respectables. Sí, és cert, cadascú té el seu gust. I això és una evidència palmària. Però pel que fa a la segona part de la frase, la que diu que tots els gustos són respectables, considero que és una afirmació com a mínim qüestionable. Doncs bé, aquesta dita, si fos per mi, la canviaria i en positiu per dir que hi ha cançons que haurien d'agradar a tots els gustos. Cançons que per la seva qualitat intrínseca, per la seva interpretació, pel plaer emocional que transmeten, són una mena de regal a la sensibilitat de qualsevol afeccionat. I considero que aquest Overheart, el tema de Steve Wonder, és un cas claríssim d'això que estic dient. What I searched to this... Jo em pregunto, pot haver algú que quedi fred o directament digui que no li agrada aquesta cançó o aquesta interpretació? Penso que, com diuen, hi ha gent per tot. I alguna trobaríem, però què voleu que us digui? Crec que em costaria molt i molt assumir-ho. And though you don't believe that they do. Aquesta lectura per mi és una autèntica obra d'art mereixedora de ser admirada i custodiada en el Museu del Louvre. Dos grans de la música, Grover Washington Jr. als saxos i la veu infinitament bella de Freddie Cole. You too might be... Pura bellesa, autoritzada i recomanada per públics de tots els gustos, edat i condició. Over me. Avui me'n queda menys d'un minut per les 12 en punt de la nit. Aprofitaré per acomiadar-me i per donar-te les gràcies per la teva sintonia, perquè sense tu tot el que fem aquí no tindria cap sentit. Over me. Gràcies, que passis un bon cap de setmana, que passis molt bé, escoltis molta música i quan arribi el diumenge al vespre i et posis al llit, diguis o puguis dir, m'ho he passat d'allò més bé. Aquest és el meu desig. Gràcies un cop més per la teva sintonia i, doncs, m'acomiado. M'acomiado fins dijous que ve.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Neverland.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

0: crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: aquest que porto.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.